ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda...

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Escoltes ICAT. Get them.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Partit Popular i Vox encenen els ànims de cara a les protestes que s'han convocat aquest vespre en diverses localitats de l'estat espanyol en solidaritat amb Ceuta. Els partits han animat a convertir les concentracions convocades als ajuntaments d'arreu d'Espanya en un clam contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol els acusa d'instrumentalitzar les mobilitzacions i fa una crida a la no violència. Sentim la popular Esther Muñoz, l'ultra Pepa Millán y Ángel Víctor Torres, ministra de Política Territorial.
2: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
3: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
4: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto,

0: libertad de manifestación, pero que lo hace utilizando la violencia, creo que pierde los argumentos.
1: A última hora, el Partit Popular va assenyalar ahir la Moncloa per voler prohibir, assegurant la protesta de Madrid. La delegació del govern espanyol ho va negar. Diu que es podrà fer amb normalitat i que s'han limitat a recordar que serà un acte en format d'acte institucional perquè els ajuntaments no poden convocar manifestacions. Repassem ara altres informacions en format més breu, amb l'Anna Alfonso.
2: L'Ajuntament de Manresa convoca per aquest migdia un minut de silenci en record a l'home mort ahir a mans presumptament de dos menors d'edat. Els fets van passar quan la capital del Bages tancava els actes de la Festa Major i han generat molta indignació entre els veïns. La víctima era un home de 45 anys, de Castellnou del Bages i molt conegut a la comarca.
1: El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig del 4 d'agost passat i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha aportat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya.
2: Nou atac de gran abast dels Estats Units a l'Iran, que ha deixat almenys 4 morts i diversos ferits, mentre que Teheran amenaça d'enfortir encara més el bloqueig de l'estret d'Hormuz. L'escalada ha passat just el dia que Washington ha fet un pas més per controlar el 20% del petroli de Venezuela i n'ha confirmat la concessió per 100 anys a una empresa privada.
1: El sindicat Metges de Catalunya amenaça amb més vagues i no descarta una aturada indefinida. El sindicat ha carregat contra el govern espanyol per haver aprovat l'Estatut Marc, malgrat la seva oposició frontal. El nou text acaba amb les guàrdies de 24 hores, però els metges avisen que la nova norma no resoldrà els problemes del sistema. El Teatre Texas de Barcelona aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor en la seva nova temporada.
2: Entre les propostes destaquen el retorn de la Pols, l'èxit de Llàtzer García, ara dirigit per Sílvia Munt, i la comèdia negra Bona nit, Poncelles, de Víctor Borràs. A més, la Sala de Gràcia celebrarà els 10 anys de Fairfly. Segons un dels responsables de l'espai, Rubén García, serà una temporada eclèctica i molt diversa.
3: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòlegs i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
2: Oferta d'humor la completen monologuistes com Oye Sherman o Carlo Padial.
1: Esports. El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix, el dia del tancament del mercat, el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029, procedent de l'Arsenal. El club blaugrana també ha inscrit el porter croat Dominik Livaković. El capítol de les sortides, Marc Casador, se'n va cedit al Deportivo de la Corunya.
2: Pel que fa a l'Espanyol, ha canviat de lateral dret, ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao amb una opció de compra.
1: I el Barça de bàsquet ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc amb passaport dominicà que prové de la Lliga del Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA.
4: Fins aquí les notícies.
5: Catalans, és dimecres, un cafè i a saltar del llit.
6: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 2 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui el temps serà estable, un dia de sol de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Roses veuran sortir el sol a les 7 i 14 del matí i aquí el dia durarà exactament 3 hores i 6 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui toca cita de Ferran Adrià per arrencar el dia que li han atorgat la medalla d'or de la Generalitat. I diu així: la gastronomia és el nou rock and roll. Si un no es transforma, està mort.
0: Bona cita, sens dubte, del mestre Ferran Adrià per engegar aquest dimecres. Bé, ja sabeu que hi ha dies mundials per tots els gustos i colors. Avui, 2 de setembre, és el dia mundial del coco. I mireu, no ens va gens malament, sobretot per recordar la pel·li de Pixar i Disney i la seva banda sonora.

0: sí, amb llagrimeta a l'estudi dels matiners de Catalunya Ràdio. De fet, si no l'heu vist, us podríem resumir que Coco, entre altres coses, parla de la importància de recordar les persones que ja no són entre nosaltres. I en un món canviant on la IA avisa de la seva ferotge presència a les nostres vides, poca broma, ahir podíem llegir al Mundo una entrevista amb el CEO de l'empresa Afterlife, Chris William. El titular era, si més no, sorprenent. Deia, d'aquí 5 o 8 anys podràs parlar amb l'holograma d'un familiar mort a la taula de Nadal. Que cadascú pensi el que vulgui, però que no ens prenguin el record, no només el record dels que han mort i que gràcies a la ment tenim presents, també de les persones que, per exemple, han passat per la nostra vida i han caminat amb nosaltres un temps. El record passa inevitablement pel cor i, per sort, ni el millor dels hologrames podran substituir tot el que hem sentit. Ai, la IA, ai.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, ens situem a Bolívia, on el govern té un petit problema econòmic. El banc central d'aquest país, de Bolívia, va tenir una idea que els semblava genial i se'ls ha girat en contra.
0: A veure.
2: Van fer uns bitllets per commemorar el bicentenari de la independència del país. Es van gastar uns 340.000 euros en dissenyar i imprimir 1 milió de bitllets. Però resulta...
0: Què ha passat? I a veure, qui ha fet el disseny? És que, clar,
2: en venen molt pocs. Que en venen molt pocs. De fet, en venen uns 270 al mes. Només han venut un 4% del milió que et deia.
0: El disseny els hi ha sortit fatal.
2: I es calcula que aquest ritme trigaran uns 200 anys a vendre el milió de bitllets. Un fracàs.
0: Absolut.
2: Absolut. I el govern bolivià vol que rodin caps. Ha denunciat a 7 exdirectius del Banc Central de Bolívia perquè, segons denuncia, la creació dels bitllets es va fer sense fer un estudi de mercat, ni tan sols. Una mica com anar al súper, comprar 1 milió de pots de mel, arribar a casa i dir, algú menja? Bàsicament seria això.
0: Bona, bona, Àlex.
2: En fi, que ara Bolívia té una herència enverinada, un munt de bitllets,
0: sí,
2: que no es vendran ni en 200 anys. Això és una bona hipoteca.
0: Ara estava pensant, espero que els caps que rodin no triguin precisament 200 anys, que ja sabem que a vegades la política és una mica lenta.
2: Doncs espero que no, la veritat.
0: Ah, gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: Alerta, perquè avui el món serà un lloc millor si hi ha més pilots d'avió amb empatia. Andreu Merino.
3: Empatia és precisament el que ha demostrat el pilot d'un avió que anava direcció a Mallorca. En un moment del vol, l'aparell va començar a patir turbulències i això, esclar, va provocar nervis entre els passatgers. El pilot va reaccionar amb serenitat i va dirigir el missatge que ara escoltarem al passatge, conscient que més d'un ho devia estar passant d'allò més malament.
4: No nos sale nada al radar, nosotros, por lo tanto, no es ninguna tormenta, no es ninguna nube que produzca así un poquito como uniforme, que son un poquito las que generan más turbulencia. Simplemente, como les digo, tenemos como 100 kilómetros por hora de viento en cola ahora y estas nubes del Sahara, que es la que nos produce esta, que la atmósfera está un poquito extraña. Muy probablemente la cosa deje de moverse. Por favor, sigan disfrutando el vuelo y que nadie se me asuste, que si yo no estoy preocupado, ustedes no tienen que estarlo.

0: Traient les lleganyes dels ulls.
1: Literalment.
0: Sí, sí, perquè esteu avui amb una cara de son.
1: Avui costarà la cosa, eh?
0: Ens ha costat dormir a l'equip dels matiners avui.
1: Molt.
0: No sé què ha passat, noi. Estem començant ja la temporada i no ens en recordàvem de que a vegades passem nits una mica complicades.
1: Ai, sí.
0: Per això tenim tres bones notícies per començar el dia. Alerta, perquè els castellers de Vilafranca fan història, Marta.
2: Sí, ha passat a la dia de Sant Fèlix, que han aconseguit descarregar, atenció, el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals. Així es va retransmetre.
3: La plaça de la Vila! Tothom el dona per descarregat per primera vegada en la història dels castells. La realitat supera la ficció!
2: El moment, sens dubte, es va viure a flor de pell i així ho explicaven, doncs, els mateixos castellers.
4: Com un tap aquí, que no sabies si riure, si plorar.
5: Això només passa als anys que has fet una fita històrica.
6: Quan la gent va ser conscient de que l'estan descarregant, el crit era impressionant, és que no podies caure.
7: Es desbordava la plaça amb una energia, un moment màgic.
2: Aquest castell es veu que ja ho van intentar el 2024 i ara, doncs, per fi ho han aconseguit.
8: La setmana que ve direm, hòstia, això que hem fet és molt grossa.
6: Tant per nosaltres com pel món casteller en general.
2: I si us pregunteu què passarà en un futur, doncs això és el que deien.
9: Ara es celebra moltíssim.
8: No crec que hem tocat el cel amb els castells. Fa uns anys no ens imaginàvem el Pilar de Nou i ara hi és.
6: A nosaltres ens encanta somiar i ens encanta fer coses noves, vull dir que per què no?
0: Felicitats, sens dubte, als castellers de Vilafranca. I molta atenció, la crisi dels 40 ja no es cura amb un cotxe descapotable.
10: Els més avançats de les tendències conclouen que els problemes d'edat adulta en els homes ja no se solucionen amb l'ostentació dels diners ni presumint d'èxit en l'àmbit professional. Per això, la contaminació d'un Porsche o un Mercedes classe A, el típic cliché, s'ha substituït, entre altres coses, per la bicicleta. Els Estats Units parlen de middle-aged men into lycra, homes de mitjana edat aficionats a vestir lycra, per fer referència al mallot de ciclista. O també middle-aged men into coffee, homes de mitjana edat apassionats pel cafè. Segons llegim a la revista Icon del País, la febre pel bon cafè és un dels símptomes de la crisi dels 40. Els psicòlegs ho veuen positiu, perquè demostra que els homes ja no es pregunten què tinc, sinó com em sento.
0: I mentre Ot Serra ens demostra les seves habilitats amb l'anglès, que ben pronunciat, a Lleida encara resisteixen desenes de comerços històrics centenaris, Lara.
11: En concret, són 32 establiments que continuen aixecant la persiana cada dia després de 100 anys d'activitat. Ho llegim al Segre. Alguns d'aquests comerços han resistit guerres, crisis econòmiques i l'auge de les grans superfícies. Des de Pimec Comerç Lleida avisen, però, que necessiten relleu.
12: El seu tancament es produeix per falta de relleu generacional. I estem perdent les ciutats, aquesta identitat i aquest actiu que durant tantes generacions ens ha acompanyat.
13: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Pau i Amor, oients dels matiners. Tal dia com avui començava la gira mundial Human Rights Now a Londres.
1: Una gira que començava a l'estadi de Wembley amb noms com Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman i el senegalès Youssou N'Dour. Es van fer 20 concerts arreu dels 5 continents i els diners doncs, van anar destinats a Amnistia Internacional. Una de les parades va ser aquí, a casa nostra, amb un concert que es va fer al Camp Nou. Van comptar, en aquest cas, amb els de l'último de la fila com a artista convidat. El concert es veu que sempre començaven amb aquesta cançó que estem sentint de Bob Marley, cantada en aquell cas doncs, de forma molt més coral, i acabava amb Chains of Freedom de Bob Dylan.

0: Moment de repassar alguns apunts televisius, d'escoltar el so que ens deixa la televisió als matiners de Catalunya Ràdio. Alerta perquè Alba Carrillo, la col·laboradora de televisió i ara presentadora, parla sense pèls a la llengua.
1: Ha publicat un vídeo a través del seu compte d'X en què deixa clar que cada vegada li costa més diferenciar entre si està veient Telecinco o Antena 3. I no ha tingut cap problema en fer, doncs, donar-li una mica de canya a Ana Rosa Quintana.
2: Yo normalmente veo televisión española. ¿Qué pasa? Que por el verano se han desconfigurado los canales y los he tenido que volver a configurar, porque solamente tenía Antena 3 y Telecinco. Y no sabía cuál estaba viendo, no sabía si era Antena 3 o Telecinco, porque son como separadas al nacer. Me he enterado un poco más gracias a que Ana Rosa va despeinada, porque ella quiere ir como de reportera de guerra, ¿sabes? O sea, estoy aquí, aunque tengo mi peluquero y mi maquillador, pero yo voy a ir, o aunque me pueda hacer yo, porque llevo más años que carracuca en esto, ella, salvaje, a pie de la noticia, ¿no? Dos de la misma escuela, o sea, me ha parecido tremendo.
0: Per favor, un aplaudiment per Alba Carrillo.
1: La podríem trucar un dia.
0: Ui, per favor, truquem Alba Carrillo. Tens tot mirant. M'ho apunto aquí, Alba Carrillo. Mentrestant, Risto Mejide va per lliure.
1: Un altre presentador, de Mediaset, connectant en directe des de Ceuta. Risto Mejide va preguntar a peu de carrer a un guàrdia civil si el que havia passat era una invasió. Aquesta va ser la resposta del guàrdia civil i la reacció de Mejide.
3: Estoy con Rashid, él es ceutí, musulmán y secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Guardia Civil. También, que solo te voy a hacer una pregunta y nos vamos a publicidad, porque después de publicidad quiero que me la desarrolles. ¿Para ti esto fue una invasión?
4: Nosotros desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles hemos evitado en todo momento utilizar esos términos tan agresivos.
3: Vale, pero no me has contestado. ¿Para ti eso fue una invasión, sí o no?
4: No, es una crisis migratoria convertida ahora en una crisis humanitaria.
3: Bueno, el Guardia Civil, claro, tiene que decir lo que tiene que decir. Vamos un momentito a publicidad y a la vuelta hablo con Rafael.
0: Potser hauríem d'intentar no condicionar les respostes en aquest cas d'un guàrdia civil que crec que la primera vegada li ha deixat meridianament clar què és el que estava passant a Ceuta. I aquest diumenge torna a la Sexta Salvados, amb un documental sobre Rita Barberà.
1: Un documental que, tot i que encara no s'ha emès, ja ha provocat moltes crítiques. Aquest és l'avançament que se n'ha fet.
5: Pues era bastante explosiva.
6: El ayuntamiento era muy suyo, por decirlo de alguna manera sencilla.
7: Yo soy la alcaldesa, es mío.
8: La ciudad más popular del mundo.
9: Rita era de llamar a directores de medios para expresar descontento.
7: Creo que sí.
6: La prensa estaba bastante controladita.
10: Parecía imposible desalojar a Rita Barberá del poder.
11: Era una forma de hacer política muy soberbia.
12: Un bolso de la colección nueva y a tomar por culo.
13: Un bolso de Louis Vuitton es un regalo absolutamente habitual.
14: Ni recuerdo el momento que pudo decir eso.
15: Caloret Faller.
16: No debió presentarse a las últimas elecciones.
0: Demano, per favor, a la direcció de Catalunya Ràdio que a mi també em regali un Louis V.
1: Bueno, és un regal molt habitual.
0: Home, clar, si és tan habitual, per favor...
1: Serà bo, serà molt bo aquest documental.
0: Sí, i tant. Jordi Borda, apunta tu, sisplau. Un Louis V per Nadal.
1: Pels
0: matiners, sí, tenim tota la raó. Obrim la revista del cor dels matiners avui parlant de Mary Austin, el gran amor i musa de Freddie Mercury. Perdoneu, és que Vanessa Ferrer, sent directora d'aquesta casa, em diu, espera, Vanessa, no es creguis tant, que si no, que ja no m'hi veig de prop. A veure, diu, principi d'austeritat. Sí, home, però un detallet amb els matiners, Vanessa, que estaria bé.
1: Molt d'hora.
0: No ho farem públic, no ho farem públic. Petonet a la Vanessa, que és matinera. Marta, ha parlat un dels grans amors de Freddie Mercury?
1: Sí, ho ha fet el Corriere de la Sera, que ha parlat en exclusiva amb ella. Ara té 76 anys i durant dècades va guardar millor alguns secrets del cantant. Quan van ser joves, doncs, van ser parella i va haver un dia que es veu que Mercury li va dir Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
0: A mi això també em va passar.
1: Està bé. Aquestes amistats són per sempre. Són per sempre. En aquell moment, doncs, amb aquella conversa es veu que encara, evidentment, eren parella. De fet, estaven compromesos i s'havien de casar, però més tard ho van acabar deixant. Això sí, van seguir units i ella va continuar sent tota la seva vida la seva assistent personal i, evidentment, doncs, la seva amiga.
0: Val la pena veure la pel·lícula de Freddie Mercury, sí, on indaguen molt en la relació que van tenir. El cert és que van tenir
1: és meravellosa.
0: Una amistat fantàstica. Parem motors, Catalunya, perquè anem de Queen a Andy Lucas. Oh.

0: igual que li demanem a la direcció de Catalunya Ràdio, Louis Vuitton, demanem, sisplau, que hi hagi un concert de retorn després del mal rotllo amb Andy Lucas.
1: Sisplau, va.
0: Perquè tenim notícies d'Andy Lucas, Lara.
1: Sí, és que per fi, el Lucas té nou nas. Segur que ho recordareu, fa 2 anys es va fer una rinoplàstia que no va anar bé, li va quedar la nàpia desfigurada.
0: Fatal, pobre.
1: Ell mateix va dir en algunes entrevistes que fins i tot li costava respirar, sí. Vull dir que la cosa realment era greu, doncs bé, ha decidit que ja no pot més, ha viatjat a Turquia i s'ha sotmès a una altra operació per refer el cartílag i tornar a ser una persona amb nas. Els reporters d'Antena 3, que han parlat amb ell, diuen que està molt content.
0: Veus?
1: Com ha d'estar, no?
0: Com dir,
1: estàs mantenint nas, estàs content.
0: Per poc que et millorin, ja estaràs una mica millor.
1: Els va dir que per fi el meu nas ha recuperat la seva forma i pel que fa al preu de la intervenció, atenció, perquè ha assegurat que amb 6.000 euros no t'arriba ni per una ampolla d'aigua i diu, no us podeu fer una idea del que ha costat, però per salut es fa el que sigui.
0: 8 minuts, arribem a 5:45 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, també, per cert, en emissió conjunta per ICAT. És moment de saber quins sons deixa la ràdio. Ot Serra.
2: Al matí de Catalunya Ràdio ens va visitar Jordi Évole, però no per parlar dels seus programes, sinó de la malaltia que pateix, la cataplexia, que li provoca quedar-se estabornit quan li agafa un atac de riure.
3: En el meu cas, molt relacionada amb el sarcasme. I després...
4: Que curiós, eh?
3: Sí.
5: Oye, jo estava patint ara ja amb el Vicent, dic, igual encara...
3: Però venia descansat. Si això ho faig cansat, hagués tingut una cataplexia, segurament. Jo he caigut pel carrer per trobar-me un amic en un carrer que no t'esperes. I fa temps que no el veus o no la veus. I m'he caigut en rodó. I clar, l'amic que normalment coneix la situació em diu, hòstia, no em podies fer millor homenatge, no? Perquè és que t'has emocionat molt, veient-me.
2: A la tarda, Francesc Garriga va recordar amb Lídia Heredia, corresponsal de TV3 als Estats Units, l'eclipsi total de sol del 2024.
6: Es va fer molt viral amb el vídeo d'aquell eclipsi als Estats Units.
7: La sensació és d'experiència compartida, de comunió. Els comentaris caçats avui aquí al vol era la sensació de... Bueno, una vegada a la vida l'univers et posa al teu lloc, et sents molt petit, però alhora també et sents formant part d'una cosa més gran.
6: Vistos els dos, tu sempre deies, el primer sempre és el més impressionant, però com a espectacle allò visual, et quedes amb algun dels dos o no?
7: Mira, em sento molt afortunada perquè els dos han sigut molt diferents, i de fet aquesta gent que n'ha vist 20 també ho manté, que no tots són iguals. Primer trobo que està bé perquè el qui ha vist el 100% ara ja entén una mica l'obsessió dels que anàvem predicant en el desert. Que això sí, no us ho podeu perdre.
2: Més enllà de casa nostra, a Es Radio va arrencar temporada Federico Jiménez Los Santos, indignat a la seva manera amb el que està passant a Ceuta.
8: Así que vamos a aclarar qué está pasando en Ceuta. Vamos a ver, lo primero, en España no hay una crisis migratoria. En España ha habido una invasión de nuestras fronteras. En España no hay migrantes, no existen los migrantes. Los migrantes es una prograda para decir que nadie tiene país, que no hay fronteras, que en realidad todos estamos de paso y que no hay ni inmigrantes ni emigrantes, sino que todos migramos. Migra tu puñetera madre, payaso.
0: Molt bé. Que bé que comencem.
1: Ole.
0: Agafem-nos de les mans, germanes, perquè és moment de connectar-nos amb els astres i també de saber quin dia ens espera, astrològicament parlant, avui amb la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
9: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 2 de setembre, la Lluna passa per Taure i ens convida a baixar una mica el ritme, posar els peus a terra i gaudir de les coses senzilles. Pot ser un bon dia per centrar-nos en una sola cosa, fer-la amb calma i no voler arribar a tot. Escoltar el cos, menjar bé o passejar una estona també ens ajudarà a recuperar energia. Que tingueu un dimecres tranquil i ben aprofitat.
0: Anotem-nos tot això perquè sempre és important el que ens comenta la gent d'Astrocat, perquè hem tornat de vacances i us ho estàvem comentant també a l'inici del programa, que els matiners anem una miqueta despistats avui.
1: Sí, necessitem uns consells. Saps?
0: El que necessitem és cafè, Lara.
1: Bueno, sí, això sí.
10: I dormir bé.
0: I dormir una miqueta.
10: Això és la clau de tot, nois.
0: Però aquesta setmana, que segurament també hi ha molts oients que s'han incorporat a la feina, recordeu que hem d'anar a poc a començar la temporada.
10: Sí.
0: Perquè aquesta setmana, no sé vosaltres, a mi se m'està fent especialment llarga.
10: Sí, no ho vulgueu fer tot de cop.
0: No.
10: Una cosa darrere l'altra... I arribarem, i a
0: molt
10: més, som molt intensos nosaltres.
0: Sí.
10: Hem de calmar-nos.
0: Jo avui baixava un cotxe i pensava, hòstia, encara és dimecres, eh?
10: Oh, sí.
0: Que jo crec que s'està fent una mica llarga la setmana.
10: Sí.
0: Per sort tenim l'energia de Lara García per saber Aquí li direm anys i anys per molts anys avui.
1: A veure, avui tenim poca cosa, però fan anys dues mega estrelles del cinema. Primer felicitem l'actriu mexicana Salma Hayek, que avui canvia de dècada, en fa 60.
0: Mira.
1: I d'estrella a estrella, avui també fa anys d'actor Keanu Reeves, avui li toca bufar 62 espelmes.
0: Veus?
1: I acabem felicitant...
0: Ui, ella ha fet un cop de cabell, ara.
1: Una mica malena.
0: Bueno.
1: I acabem felicitant també una altra estrella, l'alcalde de Vigo, Abel Caballero.
4: 5, 4, 3, 2, 1, 0! Vai a arrancar o árbol de Navidad!
1: Doncs aquest mosso avui en fa 80. Moltes felicitats a tots tres. No havia vist la frase.
0: Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa Alerta un rostre conegut.
11: Bon dia, matiners, com esteu?
12: Espartac Peran, periodista i presentador. Dirigeix el concurs Atrapa'm si pots de TV3.
11: I també el programa Som Únics, sobre cultura popular.
12: Sempre està de bon humor.
11: Mireu, la cançó que he triat és Me sobren paraules, d'Antònia Font, perquè, per entendre, ara que ens estem despertant, que vivim en un país estrany, però és el millor que podem viure, és el millor del món, i que té una llengua i unes paraules úniques que no les hem ni d'oblidar ni de perdre. Per tant, és una bona manera de despertar-nos. Aixequem-ho tot, que el dia comença.
12: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 2 de setembre. Ana Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Avui es preveu un dia tens a tot l'estat espanyol amb la crisi de Ceuta de fons.
1: Ajuntaments de tot l'estat han convocat manifestacions i concentracions en solidaritat amb Ceuta. Al darrere de moltes d'aquestes convocatòries hi ha el PP i Vox, que encenen els ànims i criden a convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez. El govern espanyol els acusa d'instrumentalitzar les mobilitzacions i fa una crida a la no violència. Sentim la popular Esther Muñoz, l'ultra Pepa Millán i Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
2: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
3: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
4: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación, pero el que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
0: Dia de dol avui a Manresa, després de la mort violenta d'un home en ple carrer ahir a la matinada.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. Ahir dimarts, poc després de les 5 de la matinada i quan la capital del Baix es tancava la festa major, els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca al carrer de Sant Jaume. Quan hi van arribar van intentar reanimar-lo sense èxit. Ahir es va fer una concentració que va reunir 700 veïns per mostrar el rebuig al crim.
0: Els Estats Units tornen a atacar l'Iran per segon cop en 48 hores com a represàlia per l'atac suposadament iranià a dos patrullers.
1: Washington ha bombardejat diverses ciutats de l'estret d'Hormuz i algunes de l'interior i ha deixat almenys 11 morts i diversos ferits. Trump ha acompanyat els atacs amb amenaces a la seva xarxa, Truth Social, i ha assegurat que colpejarà l'Iran de forma molt més dura si Teheran pren represàlies. Per part seva, l'Iran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrain, Kuwait i l'Iraq i ha avisat que endurirà el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Davant d'aquesta nova escalada, els preus del petroli continuen enfilant-se i el barril de Brent ja frega els $97.
0: El Sindicat Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions i fins i tot es planteja una vaga indefinida.
1: Perquè diuen que el nou estatut marc que ha aprovat el govern espanyol és un insult i que no resol les seves demandes, tot i que redueix la durada de les guàrdies i garanteix unes hores mínimes de descans. Xavier Lleonart, secretari general del sindicat.
5: Donem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
0: Inspecció de Treball obre un expedient a Glovo per fer treballar els seus repartidors en plena onada de calor.
1: Va ser concretament el dia 8 de juliol, quan hi havia una alerta vermella per altes temperatures a Barcelona. La plataforma no va aplicar el protocol que obliga a suspendre els repartiments quan se superen els 40 graus i aquell dia es va arribar a aquesta temperatura al migdia. Glovo s'exposa ara a una multa que podria arribar als 49.000 euros.
0: Adeu a la muntanya de residus, Salins de Sallent.
1: S'havia convertit en gairebé un tret característic del paisatge del Bages, malgrat el seu impacte visual. Els veïns ja feia dues dècades que reclamaven a l'empresa Iberpotash, ara anomenada ICL, que retirés la runa i restituís el paisatge. A més, advertien que també era perjudicial per al medi ambient perquè quan plovia els residus s'anaven a parar al riu Llobregat. Ara la justícia els ha donat la raó i l'empresa diu que acatarà la sentència.
0: Hem de parlar d'una intoxicació en una pizzeria de la Seu d'Urgell.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen si hi havia droga a les pizzas d'un restaurant després que 5 joves denunciessin una intoxicació alimentària. Després de sopar juntes a la pizzeria divendres al vespre, les noies es van trobar malament i van anar a urgències. Les primeres anàlisis mostrarien indicis compatibles amb haver pres una substància estupefaent, tot i que encara s'ha de confirmar. Les joves ho van denunciar als Mossos, que han obert una investigació per un possible delicte contra la salut pública i un altre de lesions.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb les tensions internacionals a tota pàgina.
6: Sí, el diari ara obre edició explicant que Alemanya acusa Rússia d'atacar la Unió Europea amb guerra híbrida. També llegim a El País que Alemanya acusa Rússia de l'atac amb drons bomba. I a La Vanguardia llegim un titular molt semblant. D'aquí en sobte, però, la fotografia que l'acompanya. Un grup de noies menjant a la terrassa d'un McDonald's de Kiev amb un edifici completament destruït a ben pocs metres.
7: També les fotografies de les portades d'avui, un cop més Ceuta. A la de l'ara, desenes de migrants dormint arrenglerats al ras al carrer. Des de la península no us ho podeu imaginar, diu el peu de foto. També foto de Ceuta al País, aquesta del campament de la platja, i el titular: el govern espanyol aprova un pla de xoc de 309 milions per Ceuta.
6: Altres temes de portada, la Vanguardia, i llegim que la inflació a l'eurozona s'enfila al 3,3% i apunta a una probable alça de tipus, i el periòdico que el 75% dels receptors d'ajudes per trobar feina no tornen a l'atur.
7: I acabem amb l'Ara, que destaca que la despesa per turista supera per primer cop els 1.500 euros per estada.
0: I a les pàgines d'opinió dels diaris hi trobem la guerra híbrida de Rússia i també articles sobre Ceuta.
7: La Vanguardia titula l'editorial "L'amenaça desestabilitzadora russa", després que Alemanya hagi acusat Rússia de l'atac fallit amb drons a l'aeroport de Leipzig.
6: El diari considera que el perill és que aquesta campanya russa de sabotatges i guerra híbrida pugui provocar una escalada accidental entre Rússia i l'OTAN.
7: L'editorial de l'Ara destaca que la guerra híbrida de Rússia contra la Unió Europea és una realitat.
6: I exposa que Putin busca afeblir el projecte de la Unió Europea, que percep com una amenaça existencial pels valors que representa.
7: El País també hi dedica l'editorial i diu que les afirmacions de Merz assegurant que no estem en guerra però tampoc ja en pau no són exagerades.
6: I assenyala que l'intent d'atemptat amb drons a l'aeroport de Leipzig marca una nova dimensió en els atacs en territori de la Unió Europea.
7: A El Mundo, un dia més, l'editorial és sobre Ceuta. Considera que la defensa de l'espanyolitat de la ciutat autònoma ha de reunir els ciutadans a les concentracions que s'estan fent al marge de les inclinacions polítiques.
6: El rotatiu acusa el PSOE de voler convertir les concentracions en un episodi de confrontació partidista i ho veu incomprensible.
7: Mentrestant, el periòdico critica les declaracions de Pedro Sánchez, en què comparava les visites a Ceuta que ha fet ell amb les que ha fet el rei.
6: El diari considera que Sánchez atribueix a Felip VI una responsabilitat que no li correspon, perquè els desplaçaments oficials no depenen només de la seva voluntat.
0: I a aquestes hores del matí, com sempre, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
8: Hola, bon dia, què tal?
0: Repàs també la premsa digital. L'últim mal de cap dels gironins.
8: El campanar de la catedral de Girona, que no marca les hores correctes.
0: Vaja.
8: Ho fa amb dos tocs menys. Fonts de l'equipament atribueixen el desajust a una petita avaria que està pendent de reparació, explica el diari de Girona. Perquè te'n facis una idea, quan són les 8, la campana només sona 6 vegades. I quan són les 2, no fa cap toc. L'exalcalde de Girona, Quim Nadal, ja va advertir de la situació a través d'una piulada.
0: Escolta'm, la gent per això m'encanta, eh? Home. Això vol dir que observen, i està molt bé que a més critiquin coses que s'han d'arreglar de la
8: clar,
0: ciutat.
8: Clar.
0: Jo que sóc de despertar-me amb el campanar, és a dir, que el tinc de referència, el del meu poble, a mi si em toca malament arribo tard a la ràdio.
8: Aniries d'hora, no?
0: Més ja no puc. Què deixa de fer gràcia?
8: Els ossos rentadors, n'hi ha milers a la Serra de Mallorca. Ho llegim al diari Oponessa, que explica que l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats calcula que n'hi ha al voltant de 3.000. Al darrere hi ha fugues o l'alliberament d'animals, ja siguin de zoos o de particulars. De fet, una veterinària afegeix que quan són petits són bufons, però després la gent se'n cansa i ja no els volen. Ara mateix la tinença d'aquests animals està prohibida, però els que ja els tenen, això sí, se'ls poden quedar.
0: Quina pel·lícula està resant per la porta del darrere?
8: Doncs la mexicana, la captura en anglès, Facing el Chapo. Va arribar a Netflix fa tot just una setmana i ja acumula 18 milions de visualitzacions. Ho llegim al Mundo, va de dos agents que es troben per sorpresa amb el criminal més buscat del món. Ara mateix és la pel·lícula de parlar anglesa més vista al moment a nivell mundial i ha entrat al top 10 a 90 països.
0: I a banda de la mel, per què són notícia les abelles?
8: Doncs perquè poden ser indispensables per la reconstrucció de boscos i zones cremades. Associacions d'apicultors han proposat a agricultura posar-hi arnes d'abelles en aquestes zones cremades, sobretot en períodes de floració, per afavorir la polinització i, de retruc, la recuperació de la biodiversitat. Ho recull l'Ebre Digital.
0: A veure, està fent unes nits molt més tranquil·les, dormim una mica millor, els que viviu a la muntanya, allunyats de la ciutat o de la platja, ho haureu notat, també nosaltres. No sé quin temps ens espera per avui, Marc.
6: Doncs la calor ha d'anar més, Canalies. Avui màximes que arribaran als 35 graus, cap a Ponent, fins als 36 també poden arribar en alguns punts. A més, s'espera una nova calorada a finals de setmana. El temps serà assolellat, amb núvols matinals a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu.
0: Marta Viana, quan ha escoltat que pujava les temperatures, ha fet un sospir.
9: Mira, és que t'he de dir que una mica de fresqueta i una mica de nòrdic també em ve de gust.
0: També. Jo avui he estat a punt de ficar-me dins del llit.
9: Sí.
0: Però dic, encara no, encara em falta un puntet de fred.
9: Però com dorms, llavors, allà?
0: Ja.
9: I allà a sobre, sense llençolet de res?
0: Res. així,
10: jumalent,
0: molt catarrosa,
10: sí, sí,
0: com
10: sí.
0: si fos Jesucrist clavat a la creu. I mentre us deixo aquesta imatge per imaginar aquestes hores del matí, fem el repàs d'alguns apunts culturals per avui, 2 de setembre. I Marta, comencem parlant de teatre.
10: Sí, perquè és dia de moltíssimes estrenes. Avui, per exemple, la Heartbreak Hotel és un dia d'estrena amb Ella i la màquina, és el nou muntatge de Sergi Belbel amb Enric Ambra i Agatha Roch. Això és un espectacle que podem veure fins el dia 11 d'octubre. Per exemple, seguim al Maldà, on avui torna la comèdia sobre els prejudicis familiars i la sexualitat femenina, que es diu Consulta Familiar. És un espectacle que ja es va estrenar al Festival Grec, i ara doncs arriba al Maldà, i atenció, perquè l'Alba Collado, que és la seva directora, ens ha enviat aquest missatge.
11: Hola, matiners, sóc l'Alba Collado i us vull convidar tots a veure aquest espectacle perquè, a part de ser divertidíssim, parla sobre la sexualitat femenina en clau còmica, musical, i crec que pot ser super divertida per venir a veure-la amb la teva mare, amb la teva àvia, amb la teva filla o amb la teva tieta. I a través de tres personatges, que són la Sílvia, la Laia i la Fina, anem desplegant els conflictes que té una filla amb la seva mare i aquelles coses que potser no ha pogut entendre perquè eren massa secretes per ser dites. Així que esperem que vingueu a descobrir tots aquests secrets amb nosaltres i que us puguem veure ben aviat.
10: Això passarà al Maldà, i a la Sala Fènix doncs es pot veure l'obra Les Sanquera del Raval, tot això fins el dia 20 de setembre.
0: I parlant de teatre, avui també comença el FIT Noves Dramaturgies.

0: Per sort, tot passa prou lluny.
1: Ah, és el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, un espectacle inaugural que el farà aquesta que sentíem, Glòria Rivera, amb el muntatge Bomba va. Fins dissabte hi ha un munt de propostes i pel cap de setmana doncs, també en teniu d'altres, en aquest cas a Mataró. Arranca el Posidonia Fest, és un festival de música amb concerts de músics emergents, però també de consagrats com aquests que sentim, Elèctrica d'Arma, també hi passaran Tartarrelena, Maria Cielos, Lassú, Carlos Coronado, Alba Careta i Yasmina.
2: Ai, senyor, vinga, va, que amb només 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. És moment, els matiners de Catalunya Ràdio... La Lara no hi és, la Lara sempre l'he d'avisar.
1: Mira, mira, l'estic avisant, Lara.
2: Lara, que arriba el moment de la Dada Maria. Que, per cert, també he d'avisar a la Sara Llobet. A veure, està clar, com que compartim estudis, perquè estem d'estrena a Catalunya Ràdio, anem d'estudi en estudi. Jo, sense Sara Llobet, no començo a fer-ho.
1: La Sara la tenim a l'altre estudi, al del costat.
2: I la Lara on és?
1: Pots pujar les escales,
2: ara,
1: aquestes...
2: Ara, Maria, com me la veu, estimada?
3: Mira, doncs anem fent.
2: Pobre, doncs anem fent bastant malament,
3: podem,
2: t'ho dic.
3: No?
2: Lara, carinyo, vinga, molt bé, tranquils, anem bé de temps. El Maiol, també. La Sara avui no la tinc, no
1: la
2: podem
1: Sara...
2: fer estalvies, avui? Bé, doncs
1: la gent té feina.
2: Espera't, que m'ho diuen, m'informen avui... Ah, avui Maiolies, val, perfecte.
1: Ah, Maiolies.
2: Doncs, Maiolies. Doncs vinga,
1: m'agrada molt.
2: Maria, t'escoltem atentament.
3: Mira, ahir que moltes biblioteques de Barcelona van tancar com a mesura de pressió dels treballadors per millorar les seves condicions laborals, una dada sobre biblioteques.
2: La d'ahir estava pensant que era bastant senzilla, que era una mica intuïtiva. La vaig tornar a escoltar i pensava, no estava mal tirada la d'ahir.
3: A veure, jo crec que no m'he passat tant, els dos primers dies.
2: Hem fet una mica de canya i no. Sí, tot. No tenia raó, no teníem raó de tirar-te de fotre.
1: Això ja passa,
2: canya,
1: també,
2: sí.
1: Eh?
2: Rebotem, som una mica rebotanetes.
1: Carreguem ràpid.
2: Aviam avui. Quina emoció.
3: Quants documents... Això inclou llibres, també tot tipus de materials, audiovisuals, tot el que es pugui agafar d'una biblioteca. Quants documents van prestar l'any passat les biblioteques de tot Catalunya?
1: Hòstia. Maria! Home, potser avui sí que t'hem de fotre una mica de canya, guapa!
3: Maria, per favor!
2: Milions, no? Maiolies!
1: Un milió, dic jo.
2: A veure, espera,
1: un momentet.
2: A veure, hem d'organitzar-nos en aquesta secció, perquè això sembla un corral amb pinxo i nosaltres semblem gallines. A veure, Marta Viana.
1: Mira, un milió.
2: Un milió, diu Marta Viana. Espera, un moment, deixa les nenes, perquè si no, les nenes amb tot el carinyo, que sempre els dic així. Un milió, Marta. Lara.
1: 2 milions.
2: 2 milions. Maiolies. 1.200.000.
1: Ai, com diria... t'havia agradat el milió,
2: 1.200.000. Tenim aquí Vanessa Ferrer, sots directora d'aquesta empresa que ens porta els Louis V. Sí que has anat ràpid, Vanessa, gràcies. Com mora un paquet de... Va, anem al que anem. A veure, alerta, perquè avui la Dada Maria la guanya...
3: La guanya la Lara.
2: Per què ens hem quedat molt curts?
3: Hem quedat molt, molt, molt curts.
2: A veure,
1: ah, sí?
2: Quants?
3: Mira, són 15 milions.
2: 15 milions?
3: Documents.
2: Escolta, molt bé, perquè això vol dir que anem a les biblioteques i demanem documents.
3: De fet, és 1,85 documents de mitjana per cada habitant. D'aquests, un 85% van ser llibres, un 15% altre tipus de materials. A Catalunya hem de dir que hi ha 456 equipaments bibliotecaris, entre els quals 15 bibliobusos, i van rebre quantes visites diríeu? Va, segona data,
2: sí, clar, vinga, jo què sé.
1: Són més que els documents.
2: 15, clar, 30 milions.
3: 23.
2: Bé, mira, jo guanyo.
3: 23 milions.
1: No.
3: I a Barcelona, perquè us sapigueu que és on hi ha aquesta vaga de biblioteques, hi ha 41 biblioteques.
2: Maria, cuida la veu que pateixo per tu, filla meva.
3: Ja, però ja ho farem. Jo crec que cada dia una mica millor.
2: Una mica de
1: mel.
3: Estem amb tot, Estem amb tot, tot el que puguis imaginar. Però bueno.
2: Per quedar-te tan afònica.
3: És que, saps el que no se'm posa bé a mi?
2: No sé.
3: Venir a treballar. Sí, he estat... Les setmanes de vacances...
2: Tot superbé.
3: També,
2: Vés arribar a Catalunya Ràdio.
3: Hi ha gent que es posa malalta quan comencen les vacances, no? Doncs a mi m'ha passat al revés.
2: Deixa'm puntualitzar-te que treballes a la ràdio i quan ens quedem afònics és realment una mala
3: estona. Ja, és un drama, ho sé.
2: Gràcies, Maria, millora't.
3: Vinga, fins ara.
2: 3 quarts de 6 del matí. Avui tenim un moment de ràdio contundent. De fet, us ofereixo algunes pistes. Xavier Grasset presentant El món s'acaba a Catalunya Ràdio. Qui tenia de col·labo? A Pepe Rubianes. Fins aquí, tot bé, oi? Doncs l'actor i còmic va tenir un moment brillant parlant d'una situació que segur que recordeu. Perquè, per exemple, quantes vegades us heu preguntat què diria Pepe Rubianes si veiés la situació actual? Aquí en teniu un exemple.
4: Qué poca vergüenza tienen. Resulta que ahora la cúpula del PP se siente agredida y que la oposición le hace la vida imposible e intentan criminalizar a los partidos de izquierda de las agresiones que sufren. Fíjate tú, precisamente ellos que jalean cada día los miles y miles de bombas asesinas que los yanquis lanzan sobre Irak, causando la muerte, la desolación y el horror en aquellas tierras. Sí, señores, los señoritos del PP, que por cierto actúan al margen de la legalidad internacional, se quejan de que les tiren huevos y porquería por su continuo aplauso a esa infame guerra. ¿Qué no haría el pueblo de Irak, víctima de esa pandilla de dementes y discapacitados mentales que conforman el cuarteto formado por Bush, Aznar, Blair y Berlusconi? Deseo que para siempre...
5: Berlusconi, s'havia amagat, però...
4: Pero está. Deseo que para siempre... y que les prive de conciliar el sueño mientras vivan, aparezcan en sus mentes las imágenes del niño gatel quemado y sin brazos, al que también aliquilaron a su familia, que con los ojos entornadillos ponía la expresión de no entender nada de lo que pasaba.
2: A vegades un silenci ho diu tot, i Pepe Rubianes, evidentment, amb les paraules justes, marca Rubianes. Maiol, Roger, molt bon dia.
5: Què tal, bon dia?
2: En 13 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio, com sempre, escoltant i expectants per saber quin menú ens heu preparat per avui, Maiol.
5: Doncs mira, anirem a Manresa, on hi ha consternació després de l'assassinat d'un home de 45 anys i de l'atenció de dos menors, i també hi ha l'extrema dreta atiant l'odi amb desinformació. Explicarem aquestes dues realitats, intentarem esclarir què ha passat. Tindrem la consellera d'Interior, Núria Parlon, també parlarem amb l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, i recollirem una mica com s'està vivint al municipi l'endemà. També serem a Ceuta, on avui hi va Alberto Núñez Feijó, i tenim allà el Miquel Jarque. I després, a l'hora del matí, també parlarem d'una realitat de l'habitatge, una d'elles, perquè en té moltes, i és la dels estudiants, de molts estudiants que han de venir a Barcelona o a la Universitat sí. Autònoma i no poden pagar-se una habitació perquè els preus de l'habitació, diguem-ne, ja no són els que potser
2: que jo recordàvem. És el que abans et costava el pis sencer, clar.
5: Exactament, i si abans era difícil viure sol, doncs ara pagar-se una habitació també ho és. Després estrenem secció amb el Joan Soler Socarrat, secció de benestar. Joan, què em passa? Aquesta serà la pregunta que li farà Ricard Ostell cada dia.
2: M'encanta, Joan, què em passa?
5: I a partir d'aquí parlarem una mica de què ens passa a tots nosaltres i de com estem. Avui, un 2 de setembre, que és un bon dia per fer aquesta pregunta.
2: Per favor, des d'aquí, Ricard Ostell, demanem-li al Manu Guix una sintonia de Joan, què em passa, amb una cançó.
1: M'agrada molt.
5: Està bé no? Aquesta idea.
2: Sí, jo deixo anar.
5: I després, a la secció de tele i sèries, un dels personatges de l'estiu, i que segurament ho serà de la tardor, Javier Ruiz, cara estrella de La Sèptima, que serà aquest nou canal que s'estrenarà al novembre.
2: Estrellíssima, eh?
5: Estrellíssima, i que ha deixat Televisió Espanyola per fer el salt cap a aquesta nova cadena privada. Per tant, el tindrem a les 11 de la secció de sèries. I acabarem amb una mica de bon humor, que fa bona falta.
2: Doncs sí.
5: I ja està, i ja tindrem fet el dimecres. Ja és dimecres, això...
2: És dimecres, estem comentant que s'està fent una mica llarga la setmana.
5: No, si ja gairebé és Nadal.
2: I ja tenim a Sant Joan a la cantonada.
5: Ens hi falta cada cop falta menys.
2: Gràcies, Maiol.
5: A disposar.
2: I com sempre, els oients més matiners ja ens podeu trucar perquè tenim ganes d'escoltar-vos com cada matí al 93207474.
6: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
7: Eh?
8: Mama, què tal?
7: Ja heu tornat a començar el programa normal?
8: Què vols dir normal?
7: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
8: Ah,
7: s'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
8: Mama...
7: De quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
8: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
7: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
8: Ah, sí? En Joel Díaz està...
7: Va,
8: sí.
7: No m'ha pas agradat, de moment.
8: Ah, no?
7: Massa alt.
8: Què vols dir que és massa alt?
6: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
2: A veure... Eloi Cordomí, bon dia.
11: Com va això? Bon dia.
2: Molt bé, com estàs, Eloi?
11: Doncs molt bé, despertant-me.
2: Molt bé. Bé, home, sí. Ja saps què passa al contrari de no despertar-te.
11: Doncs seria la glòria.
1: Clar.
2: Vols que fem teràpia, Eloi?
11: No, seria la glòria no despertar-se dues hores més, no per tota la vida.
2: Ah, val, val, val, val. Escolta, més que he vist una foto publicada, crec que era el teu compte d'Instagram.
11: Sí.
2: Que m'ha cridat especialment l'atenció perquè estem parlant d'uns bons carbassons. Un supercarbassó, un carbassó XL, no?
11: Has vist quin carbassó que tinc?
2: Ja t'he sentit a la primera, ja.
11: Sí.
2: A veure, són els teus nous carbassons?
11: Sí, són els meus nous carbassons. Bé, carbassons, tomàques, patates, bledes...
2: No, no, és però anem al carbassó, sortim. Anem al carbassó, que és el que m'interessa. A veure, un moment, explica'm una
11: un
2: miqueta el contorn d'aquest carbassó.
11: Carbassó de dos carbassó, pams, sí.
2: Home, dos pams i 10 centímetres de diàmetre.
11: Sí,
2: és una cosa ampla, allò.
11: Una cosa grossa. Sí, la veritat és que estava bo, que a vegades hi ha gent que diu que quan es fan tan grossos els carbassons amarguen una miqueta, doncs el que fa moltes papites. El que fa moltes papites, ho he sentit històries d'aquestes. Sí. I no, ahir vaig fer una crema de carbassó i estava perfecta, estava perfecta. I res, que estic molt content perquè vaig fer aquest experiment de fer l'hort aquesta temporada, el vaig començar a preparar la primavera, a més vaig haver de fer com un bancal especial perquè aquí no hi ha sol bo, no hi ha terra bona, i llavors vaig haver de fer un bancal especial i està funcionant molt bé i em fa molta il·lusió. Tot va tard aquí perquè la muntanya doncs tot ha començat a sortir ara a finals d'agost o començaments de setembre, però està sortint i estic molt content, molt content.
2: Molt bé, home, que amb aquella fotografia podies fer la portada d'interviu.
11: Qui no està content, no?
2: No creguis, no creguis, Tinc a la Lara i a la Marta que no diuen res, però que estan amb els ulls com a plats.
1: T'estem escoltant. Què vols que digui, amén?
2: L'heu vist vosaltres, el carbassó?
1: Sí, ara l'he recuperat. Li vaig donar like, jo. Sí.
2: Ah, sí? I això?
11: La fotografia... Però, espera, la fotografia sóc jo agafant un carbassó del terra, per deixar-ho clar, per si algú havia tingut algun dubte.
2: Què vols dir?
11: Això, que surto jo a la fotografia collint un carbassó de l'hort. Ja està. Només vull dir això.
2: Ah, espera, que Ricard Ostrell, sent parlar de carbassons, ja pica la...
11: Espera, que s'hi suma. Pica la suma a la festa. La festa del carbassó.
2: La festa del carbassó. Vinga, escolta, amb carbassons a part, quin dia ens espera avui, Eloi, meteorològicament parlant? Anem-hi.
11: Va, avui comença a pujar la temperatura més encara. Avui ja arribarem a valors de 35-36 graus en llocs del Pla Lleida, l'interior de l'Ebre, Conca de Tremp, potser l'interior de Girona i més de 30 graus a la resta, amb un dia que serà assolellat. I punt, ja està. Tan sols hi haurà uns nuvolets ara aquesta hora al matí al Camp de Tarragona i poc més. I els pròxims dies continuarà pujant. El cap de setmana tocarà sostre i serà quan tindrem algunes temperatures de 39-40 graus a les zones més càlides, sobretot de Ponent o de l'interior de l'Ebre.
2: És cert...
11: Així anem.
2: Sí, entre carbassons i pujada de temperatura, però és cert que aquestes altes temperatures, ja ens esteu alertant aquests últims dies, que s'anirien enfilant, es anirà mantenint així al llarg de la setmana que ve o podem començar a parlar ja d'una davallada i d'un temps més en sintonia amb el mes de setembre?
11: Mira, tinc una bona notícia. Veiem que al voltant del dia 9-10 de setembre, per tant, crec que és dimecres-dijous de la setmana que ve, la majoria de models indiquen que s'hauria d'anar normalitzant la cosa. I això implicaria una davallada brusca.
2: Val.
11: Llavors, bé, esperarem uns dies per anar-ho confirmant, però apunta cap aquí.
2: Molt bé, doncs estarem pendents d'aquest temps, com sempre. Cuida el carbassó, cuida el carbassó.
11: El proper carbassó gros que surti te'l guardo.
2: Gràcies, carbassonet. Fins demà, Eloi. Una abraçada.
11: Fins ara.
2: Que vagi bé. Lara García, Marta Viana, de Carbassons va la cosa.
1: Vinga,
2: gràcies per ser-hi, tornem demà.
1: Fins demà, adéu.
2: Moltes gràcies. I mentrestant, mira, anem a enfilar una mica més la temperatura de la ràdio amb una de les grans cançons de Shakira.

0: Engegant ja a les 6 del matí, preparat com sempre al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, que ja el tinc per aquí. Ricard, molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Ahir vam anar al cinema junts.
0: Ara t'ho anava a dir.
1: Que va agradar la pel·lícula o no?
0: Mira, quan vam sortir del cine va explotar una mica el cap, perquè és cert que és una pel·lícula... Home, Bardem està estupendo, El ser querido.
1: Sí.
0: Però quan vaig arribar a casa li vaig començar a donar voltes a la pel·li,
1: Jo no l'he entès.
0: No l'has entès?
1: No.
0: Jo crec que la tornaré a veure.
1: Jo soc una mica així, Jo em costa entendre les coses i aquesta no em va costar molt de... No l'he entès.
0: És una pel·li... A veure, és lenta.
1: O sigui, haig de documentar-me per entendre-la, saps?
0: Podem tornar-hi anar,
1: No.
0: Vaig veure algú que sortia del cinema en algun moment, també t'ho dic.
1: Sí. Vas quedar anar el dia dels jubilats.
0: Sí.
1: Com a bons jubilats.
0: Sí. Clar.
1: I clar, era un dia una mica complicat. Però vaja, Sorogoyen, que és el director de la pel·lícula, també serà amb nosaltres, i Vicky Luengo, que fa un paper que és espectacular,
0: sí,
1: a la pel·lícula.
0: Sí, sí, sí.
1: I això ho parlarem dijous, al Matí de Catalunya Ràdio. Demà.
0: Mira, perfecte. Sí, sí, sí. Doncs serem atents també a veure què és el que t'explica el director.
1: Vaig a documentar.
0: Tot per tu, Ricard, que vagi molt bé.
1: Fins ara.
0: Adéu, engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Gràcies, com sempre, per ser-hi matiners i tornem puntuals demà a partir de les 5 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Que vagi molt bé aquest...
2: La xarxa de comunicació local.
3: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit. Les 6 de Ravensbrück.
4: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les 6 de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
5: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
6: La resistència francesa es va nodrir de republicans i republicanes que fugien de l'ocupació franquista. Entre aquestes dones republicanes hi ha les nostres protagonistes, les 6 de Ravensbrück, un estudi de la historiadora Míriam Roma. Us hem parlat de la Josephine, l'àlies de la Coloma Seró Costa. En els següents episodis, reivindiquem la generosa Cortina Roig, que col·labora amb la resistència connectant Tolosa amb Barcelona en l'anomenada Línia Sol, una xarxa d'evasió de pilots i d'informació. Som la Pili García i l'Anna Gasol, periodistes de Munt FM Ràdio, el Consorci d'Emissores Municipals de les Terres de Lleida.
7: Nom.
3: Generosa Cortina Roig.
7: Dia d'entrada al camp de concentració.
3: Camp de concentració de Ravensbrück. 30 d'agost de 1944.
7: Matrícula.
3: 65.400.

0: Capítol 1. Generosa cortina roig. La pellerota. La generosa cortina roig naix el 19 d'abril de 1910 a Casa Moreu de Son. Casa Moreu de Son és una casa relativament forta del Pallars Sobirà, de la zona de la Vall d'Àneu, i es dediquen, bàsicament, doncs, a la ramaderia i a l'agricultura.
1: Aquesta és la veu de la Noemí Riudor García, historiadora especialitzada en la recerca històrica i coautora de la Batalla del Pirineu, juntament amb el Josep Calvet, historiador i cap de continguts del Memorial Democràtic. Havia de ser la Noemí Riudor qui ens acompanyés per explicar i entendre la vida de la generosa Cortina, perquè ella recull el testimoni directe d'un dels cunyats de la generosa, el Joan Soldevila, que li explica tota aquesta fascinant història, ja de molt gran, a la residència on va passar els seus últims anys.
2: Aquesta història comença a principis del segle XX a Son, un petit poble del municipi de l'Alt Àneu, al Pirineu Lleidatà, de 265 habitants. Al Pallars, a l'estiu, hi havia molta feina al camp, però a l'hivern no. La proximitat amb França afavoreix que durant els mesos de fred molts caps de família es guanyen un sobresou creant la frontera i fent el que es diu en occità de pellerot. És possible que ara no entengueu el motiu pel qual us parlem dels pellerots, però l'ofici de pellerots determina el paper dels Pirineus durant la Segona Guerra Mundial.
0: Un pellerot no és res més que un drapaire. I què és el que fan aquesta gent? Doncs durant aquest hivern treballen de pellerots. Recullen ferralla, recullen ploma d'ànec, recullen llana, van per les granges i amb aquesta estratègia comercial del drapaire, del pellerot, es van fixant en els animals que poden servir per a ús agrícola.
1: Quan arriba la primavera, amb els diners que han aconseguit fent de pellerots, compren el bestiar que ells han vist anant de granja en granja i trien els millors exemplars. A l'estiu els fan treballar els seus camps i quan arriba la tardor se'ls venen a les fires locals.
0: I tornen a començar la roda una altra vegada. I això és aquesta emigració estacional que inicien sobretot aquests homes, aquests caps de casa, cap a l'altra banda de la frontera.
2: I les dones? Quin és el rol que els reserva aquella societat patriarcal? Un és ajudar que els pares i germans tinguin estabilitat a França, quedant-s'hi. Això permet que hi hagi una segona generació que s'estableix allí.
0: La generosa Cortina és aquesta segona generació d'emigració. El seu pare havia fet aquesta anada i vinguda, aquesta emigració estacional, però ella i una germana seva ja formen part d'aquesta segona generació que s'insereixen dins del mercat laboral francès, que se sedentaritzen a l'altra banda i que comencen a tindre negoci que no necessite aquest anar i venir cap a l'altra banda de la frontera.
1: Quan la generosa arriba a França, té just 15 anys. Fa cap a casa de la seva germana gran, l'Antònia, que va ser la primera de Casa Moreu a estabilitzar-se a França, a Sant Lís. De seguida, la generosa troba feina com a minyona i un cop té una situació més estable, el seu promès, també del Pallars, el Jaume Soldevila, s'instal·la amb ella a França. Com passava a les zones rurals, dos germans es casen amb dues germanes. El germà del Jaume està casat amb una germana de la generosa. Tot queda en família.
0: El que passava abans, no? Aquestes famílies tan grans i tan extenses.
2: I no només a les zones rurals. Això també s'estila molt entre la reialesa. Però a Casa Moreu sembla que no es va notar mai aquesta endogàmia.
0: Hi ha una fotografia que és del grup familiar de Casa Moreu, que és veritablement molt bonica, en la que són 12-13 persones de totes les generacions de la casa. En un extrem hi ha l'Antònia i a l'altre extrem hi ha la generosa. La fotografia aproximadament deu ser de l'any 29, per tant la generosa en aquell moment potser feia un parell d'anys o tres que podia haver estat a França i probablement sigui feta en un moment en el que les dues germanes retornen per algun retrobament familiar. I elles dues vesteixen diferent de les altres dones que apareixen a la fotografia.
1: Aquesta diferència en la manera de vestir, aquesta moda francesa, la perceben també els descendents de la generosa. L'Anna Cortina és una neboda neta de la generosa i recorda quan sa tia baixava de França a Son, a Casa Moreu, a visitar la família, allà a la dècada dels 60.
3: Quan venia la meva tia, doncs clar, de França a Espanya hi havia molta diferència, tant amb la vestimenta com amb la forma de menjar i per tot. Jo al·lucinava, saps?, perquè sempre venia i a la millor portava el que ara diem les torrades aquestes que compres, que n'hi ha a tot arreu, abans no n'hi havia, i sempre anava això, amb uns vestits molt mudades.
2: L'any 1931, la Generosa es casa, sense sorpresa, amb el Jaume Soldevila. Té 21 anys. S'estableixen a Toulouse, on continuen amb la feina de pellerots i d'altres activitats comercials.
0: Quan parlem de comerç, pot ser tan legal com no tan legal, no? I la frontera dona moltes possibilitats. De fet, el Jaume i la Generosa acaben en el seu moment tenint un bar-restaurant a Toulouse. O sigui que tota aquesta feina que han anat fent doncs els permetrà en un moment determinat de tindre un negoci propi i estable, que sobretot se n'ocuparà la Generosa, i que el Jaume doncs, bueno, també farà una mica doncs, d'anar i venir amb negocis doncs, fronterers o transfronterers.
1: Tenim la Generosa servint cafès olers, croissants i baguets amb mantega, no amb oli d'oliva. I ens centrem amb el Jaume ara, el seu marit, que va amunt i avall amb els seus dos germans, Joan i Ricardo, els germans Soldevila, fent negocis transfronterers.
2: El Joan Soldevila, el cunyat de la Generosa, quan té més de 80 anys i viu en una residència per a gent gran a Esterri, li transmet aquesta història directament a la Noemí Riudor. I tot i que han passat més de 50 anys des de la mort de Franco, encara té por a parlar.
0: En el moment en el que comença a explicar-me tot això, té una mica de por. No tant per amb ell, sinó sobretot per mi. Perquè ell em deia, a mi no em passarà res, jo ja tinc 80 i escaig anys, però a tu potser et posaran a la presó si jo t'explico tot això, no? És aquest neguit de que, a veure, estava prohibit tot això, no? I no se'n podia parlar.
1: Els cunyats de la Generosa, amb l'esclat de la Guerra Civil, són cridats a files. Quan tornen a casa, només hi troben la misèria de la postguerra i es posen a treballar de mossos fent tasques agrícoles. Aviat s'adonen que al bosc poden guanyar més diners i comencen a fer de llenyataires.
0: Però s'adonen d'una cosa força interessant, i és que Andorra és molt a prop i el contraban és molt, entre cometes, fàcil. Si ets una persona, com es diu allà, pràctica del terreny, és a dir, si et saps moure, si coneixes els camins, si coneixes els viaranys i si tens bones cames per córrer, evidentment.
2: I què passen? Tabac?
1: Sí, tant, però també una cosa que us sorprendrà. Hi passen llana, que està molt ben pagada a Andorra, i a més tenen algun truc perquè el viatge el surti més rendible.
0: La llana sempre ha estat un producte molt estratègic. Andorra, la llana és molt més ben pagada que no pas aquí, i el viatge d'anar cap a Andorra i portar llana es pot complimentar amb un retorn bastant menys feixuc que amb un petit fardo de tabac, doncs acabes de completar doncs, aquest viatge de contraban i, evidentment, et pots treure un petit sobresou que tallant arbres al bosc doncs, costaria bastant d'arribar-hi. I una de les estratègies inclús per a guanyar una mica més de diners era quan s'arribava a Andorra a mullar la llana perquè pesés més i que els hi poguessin donar algun diner més. Però clar, és una cosa que pot acabar sent perillosa i més doncs, si hi ha una patrulla de la Guàrdia Civil doncs, que t'intercepte o algú que diu alguna cosa i alguna delació o el que sigui.
2: I és això el que els passa al germà Soldevila. De camí a Andorra, una patrulla de la Guàrdia Civil els deté amb un fardell de llana i els envien cap a la presó de Lleida. La presó estava situada en ple centre històric de la ciutat, a l'antic seminari. Es va utilitzar com a camp de concentració entre els anys 1938 i 1940 i com a presó fins al 1943, any en què el Ricardo i el Joan són empresonats per haver fet contraban.
0: Una presó, un centre penitenciari que estava ple a vessar, no només de catalans empresonats per delictes diversos, sinó de presos polítics.
1: I no només de presos polítics. També hi van tancar aviadors. Aviadors britànics de la RAF, canadencs i aliats. I us preguntareu com acaben aquests aviadors lluitant en territori alemany en una presó de Lleida. Doncs penseu que som a l'any 43 i Europa està immersa en la Segona Guerra Mundial.
0: Els aliats, en el moment en el que fan doncs, alguna missió aèria sobre sol ocupat, s'exposen, evidentment, a que el seu avió doncs, sigui abatut. Què és el que passa? Doncs que molts d'ells, doncs en el moment en el que l'avió és abatut, si evidentment doncs estan en condicions, el que poden fer és saltar de l'avió amb el paracaigudes, i a més és superinteressant perquè ja portaven un kit de salvament que consistia moltes vegades, doncs, a banda d'algun element que els pogués ajudar a curar-se alguna ferida, consistia en una brújula i un mapa. Un mapa fet amb un mocador de seda. I per aquest motiu li deien el Silk Map. I en el mocador de seda, que és el que hi havia imprès, per una banda, el mapa de França, tot el mapa del país, però per l'altra banda, en concret, el mapa d'on havien anat a fer la missió. Perquè en el moment que ells queien i tocaven terra, més o menys es poguessin orientar mínimament per anar cap a una banda o cap a una altra. Quan això passava, els grups de la resistència local es podien més o menys recuperar, i a través de totes aquestes xarxes muntades que feien que se'ls anés traient d'allà on estaven, poguessin arribar a Catalunya.
1: L'objectiu de les xarxes d'evasió és portar aquests aviadors fins a Barcelona, al consulat britànic, perquè és més rendible recuperar un pilot abatut que formar-ne un de nou. La resistència té xarxes d'evasió, on els passadors entren i treuen del país aquests pilots de manera clandestina, i ho fan sempre creuant els Pirineus. I si el grup és interceptat per la Guàrdia Civil, són enviats a les presons.
0: I és el que passava precisament, doncs, en aquest seminari vell a Lleida, que se sentia parlant anglès, que se sentia parlant francès, és a dir, les nacionalitats eren molt diverses i molt variades.
1: Això fa que dins de la presó de Lleida el cunyat de la Generosa, el Joan, conegui en Suma, l'aviador francès que els connectarà amb la resistència.
0: Comença a enraonar amb un noi que era francès, però que a més era de la zona de Sant Girons, que és aquesta zona tan propera al Pallars, i que al final, tant d'una banda com de l'altra, encara que hi hagi aquesta distància, formes part d'un mateix territori, d'un mateix interland, i acabes tenint coneixences molt en comú, territorials i inclús de gent. I aquest enraonar amb aquest noi és el que acaba propiciant que els germans Soldevila s'integrin en una xarxa d'informació, que no d'evasió, belga, que acabin treballant pels belgues.
1: Quan França és ocupada pels alemanys, els països aliats creen xarxes d'informació i d'evasió. Des de la clandestinitat, les persones dins de la resistència traslladen missatges secrets, però també persones importants per la lluita, com ara els aviadors. Són xarxes delicades. Un pas en fals pot fer que es trenquin. Això és el que va passar a la xarxa belga que unia Barcelona amb Bèlgica, que es va trencar, es va cremar.
0: Es produeixen moltes detencions, es produeixen moltes caigudes, i aquella connexió que hi havia hagut entre Bèlgica i Barcelona se'n va, desapareix, es crema veritablement, igual que aquests agents. Per tant, hi ha una necessitat de reorganització de les xarxes.
1: Els aliats necessiten tornar a refer aquesta xarxa, però no han trobat encara la manera de reconnectar Toulouse amb Barcelona. Fins que reben la informació de l'aviador francès, el Suma, que, empresonat al seminari de Lleida, entra en contacte amb el germà Soldevila i s'adona que són l'oportunitat per reconnectar Barcelona amb Bèlgica a través de França.
0: La informació que en Suma els hi passa als belgues és de notable importància, perquè gràcies a tres germans que ha conegut un a la presó, però sap que hi són els altres, pot connectar aquesta frontera una altra vegada i es pot restablir aquesta connexió.
1: Voilà, els Pellerots! Aquesta trobada fortuïta a la presó de Lleida entre el Joan Soldevila i l'aviador francès, en Suma, que podria haver estat una anècdota i res més, aquesta trobada acaba refent la línia d'informació i d'evasió que utilitzaran els resistents per comunicar Barcelona amb França.
0: I aquí és on comença, veritablement, la història que acaba portant a la Generosa a Ravensbrück.

0: a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: En nom de tota la direcció del partit, demanem disculpes a tothom que ha confiat en nosaltres el seu vot en aquestes eleccions. No hem pogut aquest cop, tampoc. Aprofito l'ocasió per felicitar la candidatura guanyadora, la del Partit pel Canvi, i llançar un missatge clar. Serem una oposició més forta que mai. Ens hi trobaran a cada ple, a cada proposició de llei.
3: Engega tota la maquinària. Ja no necessites ningú.
4: Segona legislatura.
3: Acabes de fer història. Una victòria que no s'ha vist mai en cap dels partits tradicionals líder. I el millor? El millor és que no t'hi has hagut d'esforçar per fer-ho. Controlar dos terços del Parlament et dona un poder descomunal. Pots signar lleis sense pressions. Tens més gent al teu costat. Fins i tot pots canviar la Constitució. Però tu en vols més. Tu vols estabilitat. Assegurar el lloc i saber que el teu mandat continuarà. T'agrada estar al poder i vols que el canvi sigui per sempre.
5: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 3. Mà forta.
3: Ja no és necessari que vagis amb tanta cura. A partir d'ara, sigues clar. Has d'imposar el canvi que vols pel país en nom de tota aquella majoria que t'ha votat. És la veu del poble. És el motiu que t'ha fet guanyar les eleccions. El carrer vol el canvi. Però el sistema continua sense deixar-t'ho fer. Les lleis d'ara o et són inútils o t'estrenyen per fer tot allò que promets. Perquè necessites temps i recursos. I en aquest sistema, el govern està massa limitat. Ara és l'hora de les normes. Reuneix tot el teu gabinet per fer-li la volta al sistema i tombar aquelles lleis que us facin nosa per mantenir-vos en el poder. Cal canviar tantes coses, líder. Segur que no saps ni per on començar. Però cal continuar amb calma. Veure què és exactament el que falla. Estudiar cada escletxa, cada buit legal, cada impediment que t'allunyi del control. I quan ho tinguis tot clar, ara sí, canviar-ho. Jo començaria per aquí. Una llei antibloqueig. Concedir al president el poder de dissoldre el Parlament si no aconsegueix els vots necessaris. Mai més necessitaràs el suport de socis de govern. La dissolució de l'autoritat de transparència. Substituir l'organisme que vigila el govern per lleis secundàries. Que la transparència depengui directament del govern. L'eliminació de la despesa per les campanyes electorals. Els diners públics no aniran a parar mai més als comptes dels polítics corruptes. Els partits hauran de buscar els seus propis recursos per presentar-se a les eleccions. El millor és aprovar-ho tot d'una sola vegada. Estalviaràs temps i enganxaràs per sorpresa l'oposició. No tindran temps de reaccionar. En forma de decret urgent, d'òmnibus, de llei orgànica, és igual com. Ara que tens el control del Parlament, l'important és que introdueixis aquests canvis a la Constitució perquè els sigui complicat desfer el teu camí cap al poder. Ningú, cap polític al Parlament podria oposar-s'hi.

0: Controleu el franc dret. Hòstia.
1: Joder.
2: Són pocs, però fan molt soroll.
3: Últim avís. Desallotgeu la plaça. Últim avís.
4: El govern declara l'estat d'emergència després que una vintena de persones resultessin ferides durant una nova manifestació multitudinària a la plaça de la Bifurcació. La jornada, que ha sigut organitzada pels principals grups de l'oposició, ha plegat 20.000 persones, segons la policia. La protesta ha comportat diversos desperfectes...
2: No entenen el canvi, perquè estan encegats per l'oposició. Continuaran fent mal perquè els corroeix la por i l'odi. Mai podràs convèncer els líders. Cal prendre mesures dràstiques quan la situació és al límit. Cal protegir tot allò que has construït. Però has de ser metòdic. Blindar aquells que fan per tu la feina bruta mentre mires de calmar la població.

0: signa dos decrets urgents. Primer, una llei que eviti al màxim que els policies tinguin conseqüències, diguem-ne, negatives, en cas que hagin d'utilitzar més força de la necessària. Només seran castigats si anteriorment ja han abusat de la seva autoritat. Després, una llei que posi a l'oposició més dificultats per muntar mobilitzacions. Que la policia mateixa prohibeixi manifestacions si veuen que poden ser perilloses per a la ciutadania. I que la llei estableixi penes de presó per aquells que no facin cas. Tot això acompanyat de més material i més remuneració pels agents, és clar. Ja ho veuràs. Amb una policia forta, les protestes s'esfumaran. Diuen que les bones lleis han d'anar acompanyades de bones armes. Han de saber que tu, només tu, tens el control.
1: Ara ja som el que podríem considerar el punt de no retorn, el moment en què el deteriorament democràtic comença a ser evident, però que precisament per això revertir-lo comença a ser complicat. En aquest capítol ens toca parlar d'algunes de les primeres mesures que fan explícit el deteriorament democràtic, també del control i la repressió. No ens avancem, però, perquè abans de res hem de parlar d'un parell de conceptes. Si poses una granota dins una olla amb aigua bullint, el més segur és que salti de l'olla. Però si en canvi l'aigua està freda al principi i després encens el foc i l'aigua s'escalfa a poc, la granota no serà conscient de la situació perquè la temperatura puja de manera tan gradual que el moment en què s'arriba al punt d'ebullició ja és massa tard. Amb el deteriorament d'una democràcia passa el mateix. Ho recordes?
2: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
3: Fer-ho des de dins té un avantatge, una, ja estàs al poder. El que fa simplement és eliminar progressivament els límits i els contraviniments que tens a l'exercici del teu poder per poder-t'hi mantenir. L'avantatge és que tens els ressorts del poder al teu favor per manipular-ho de manera gradual i, a més, fins i tot de manera legal. És a dir, algunes d'aquestes transformacions que acaben erosionant la democràcia són perfectament constitucionals, però són qüestionables en termes democràtics, però sí que hi caben dintre del marc legal. Un cop d'estat no té res de subtil.
1: Som al moment de no retorn. El Partit pel Canvi té la majoria suficient per aprovar tot el que vulgui, però això tampoc és sinònim de dictadura. El sistema té unes mesures de seguretat per evitar que algú, perquè ens entenguem, es passi de frenada. És el que en ciència política, i perdó per posar-nos tècnics, es coneix com checks and balances. És a dir, mesures de control i equilibri. Per entendre com funcionen, hem de fer un petit viatge al passat. Ja hem vist que la democràcia és un invent relativament modern, però ara hem de viatjar més enrere. Concretament, al final de l'edat mitjana, el moment en què neix l'estat modern.
4: A finals de l'edat mitjana, la crisi del sistema feudal fa que el poder es torni a concentrar en els reis. Això coincideix amb l'ascens de la burgesia i el desenvolupament d'un principi del capitalisme a conseqüència de l'augment del comerç. És aquí quan apareix la figura de l'empresari. A partir d'aquest moment, burgesos i reis fan pinya. Els primers perquè volien llibertat per desenvolupar les seves activitats econòmiques i els segons perquè volien finançament. Això fa necessari crear una estructura que organitzi i gestioni el poder perquè no sigui el rei qui ho controli tot i pugui acaparar els recursos. Aquest és el naixement de l'estat modern i es produeix durant els segles XV i XVI, després de l'edat mitjana. Suposa la creació del funcionariat, que administra l'estat i recapta impostos, i la separació de poders en la branca legislativa, els parlaments, l'executiva, els governs, i judicial, els tribunals. Així es dona la seguretat que no serà una sola persona, el rei, qui fa les lleis, qui les fa complir i qui jutja aquells que se les salti. Els primers estats moderns van ser França, Espanya i Anglaterra.
1: Aquesta explicació és important perquè ens permet entendre que pel manteniment d'una democràcia no només són rellevants les eleccions que permeten l'alternança de poder, sinó que també és necessari que hi hagi separació de poders. És a dir, que la potestat de fer lleis, aplicar-les i sancionar qui no les compleixi no recaigui en la mateixa persona.
5: És a dir, no podia ser que el que mana i el que legisla siguin el mateix i que el que legisla i el que vetlla perquè la legislació es compleixi també sigui, corri a càrrec, estigui en les mateixes mans.
6: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
5: Si la justícia està a mans del rei, la justícia sempre decidirà a favor del rei. Aleshores, la idea de que hi ha d'haver algun tipus d'àrbitre que pugui posar en una balança quins són els interessos de cadascú i com és la regulació i que actuï amb una certa imparcialitat, entre cometes, fa que aquests actors que sovint el que acabaven fent era prestar diners al rei poguessin tenir una certa confiança que els contractes es podrien complir. El rei necessita el recolzament d'aquesta nova classe social que està naixent amb aquest protocapitalisme per tal de guanyar, diguem, incapacitat d'ingressos. Però a canvi d'aquests ingressos necessita donar una certa seguretat a aquesta classe de que les coses els contractes es respectaran, que els drets de propietat seran respectats, etc. Aquí neix el Parlament. I els parlaments que neixen de les corts antigues no tenen una funció clara de control real de l'executiu fins a aquest moment. Això és Anglaterra mitjans del segle XVII. No? És a dir, els parlaments neixen de veritat, el que en diuen la Cambra dels Comuns, es diu dels comuns perquè era de la gent que no era noble, eren el poble, però aquests eren els que realment tenien els diners i, per tant, el rei necessita donar-los una certa certesa de que respectarà les regles del joc. Si no, s'acaba, l'aixeta es tanca, evidentment.
1: Recordem que estem en el moment en què el Partit pel Canvi té la majoria suficient per aprovar lleis sense haver de pactar amb altres forces. Això no és necessàriament autoritarisme, però és el moment en què el sistema es posa a prova perquè per molta majoria que tingui un sector polític, aquest sistema ha de vetllar perquè la majoria no anul·li els drets de la minoria. Per això hem parlat del naixement de l'Estat modern, la separació de poders i els checks and balances, les mesures de control que eviten decisions autoritàries en una democràcia. Quan aquestes es posen en risc, s'obre la porta a desmantellar la separació de poders, que és precisament una de les característiques de l'Estat de dret. És, doncs, un estat de dret.
7: Un tipus d'organització política estatal en la qual els poders estan separats i mútuament es controlen.
6: Montserrat Nebrera, exdiputada del PP i jurista.
7: Perquè separats vol dir no que les persones que hi formen part o que en són titulars no puguin coincidir. Per exemple, pot haver-hi un diputat que a la mateixa vegada sigui ministre o president del govern, sinó que estan separats en el sentit de que entre ells es controla mútuament. Per tant, que el sistema jurídic contempla en el seu màxim exponent, que serien les Constitucions, les normes supremes, contemplen un seguit de mecanismes de mutu control entre els poders de l'Estat. Mentre això funciona, funciona l'Estat de dret. Podem tenir eleccions sense Estat de dret? No podem tenir Estat de dret sense separació de poders. És a dir, l'essència de l'Estat de dret és el control de les normes del poder polític per les normes jurídiques que el propi poder polític ha donat, però en tot cas està sotmès aquest poder polític al dret. I això solament es pot donar quan, de manera eficient, és a dir, de veritat, hi ha una separació de poders. Quan aquesta separació de poders és fictícia o quan directament no existeix, tu pots tenir eleccions, pots tenir sistemes en els que es preguntin coses a la gent, però en el fons no són la visualització ni la materialització d'un sistema democràtic. Per tant, democràcia amb estat de dret necessàriament s'han de retroalimentar, però tu pots tenir eleccions i no tenir democràcia.
1: El concepte d'estat de dret ajuda a entendre per què un país que celebra eleccions no té per què ser una democràcia. A més, ja sabem que la classificació no té per què ser binària. No passem de democràcia a dictadura de manera directa. Hi ha sistemes que podem considerar intermitjos. Sistemes que són democràcies, que celebren eleccions i que permeten canviar el govern, però que no acaben de tenir un funcionament, diguem-ne, idoni dels poders legislatiu, executiu i judicial. Així, si coneixem les democràcies plenes com a democràcies liberals, aquesta democràcia amb eleccions però amb dificultats en el funcionament dels poders es coneix com a democràcia electoral. El nom pot confondre, però s'anomena així perquè fa referència a les eleccions.
8: Una democràcia que no té estat de dret, on el poder executiu no està sotmès als límits que marca la Constitució i les regles, les lleis, val? Això és el que en diem una democràcia electoral quan les eleccions continuen celebrant-se.
6: Anna Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
8: Val? Pot acabar sent una autocràcia competitiva. Val? O sigui que, en realitat, la línia, aquesta frontera entre democràcies electorals i autocràcies competitives és fràgil, és fina, aquesta línia. Per exemple, el cas d'Hongria, no? El cas d'Hongria, jo crec que avui, en les classificacions estàndard, a l'ús, està classificat com a autocràcia competitiva, però va començar sent una democràcia electoral. Perquè hi va haver un procés on l'Orbán va començar a anar desmantellant totes aquestes institucions que podien suposar una oposició, no? al seu govern.
1: Comencem a tenir diversos conceptes. El que coneixem com a democràcia plena és una democràcia liberal, amb eleccions i separació de poders. També tenim democràcies electorals i autocràcies competitives. Quina relació hi ha i com es passa d'una a l'altra?
4: Una possible transició gradual i des del propi sistema democràtic, sense cops d'estat, seria passar d'una democràcia liberal, amb eleccions i separació de poders, a una democràcia electoral, en què se celebren eleccions però la separació de poders no està assegurada. Quedar-te en aquest estadi és complicat i la situació pot arribar a una autocràcia, una dictadura competitiva. És a dir, una autocràcia en què se celebren eleccions però en què els partits amb opció de govern estan sota un mateix control o idees i en què la separació de poders és només una façana. Alguns casos concrets de democràcies liberals que han passat a ser electorals són Grècia i Israel des del 2022 o Corea del Sud des del 2023.
1: L'estat de dret, la separació de poders i la celebració d'eleccions lliures són centrals pel manteniment d'una democràcia perquè són l'al·licient que té l'oposició per acceptar el poder de qui governa. És a dir, tu com a partit et creus o acceptes el poder de l'altre perquè saps que tu també és possible que tinguis opció de governar. Si aquesta opció desapareix, l'oposició no té cap motivació a l'hora d'acceptar el teu poder i legitimar-te com a governant.
8: És respectant l'estat de dret, no? Respectant les lleis, no? Si tu no respectes aquests límits, és el que dic, al final faràs intolerable la derrota a aquells que han perdut, no? I llavors això és el principi del que pot acabar derivant en una revolució o en un canvi de les condicions polítiques, socials i econòmiques de tipus violent, no?
1: Acceptar el govern i la legitimitat de qui governa també ho ha de fer la ciutadania.
5: Les lleis, la capacitat que té l'Estat de coartar la vida de les persones, de limitar la vida de les persones, es fa perquè s'aplica unes lleis decidides democràticament.
6: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
5: I per tant, si ens limitem la nostra llibertat individual és per un bé col·lectiu, i per tant necessita evidentment de participació electoral, necessita d'unes eleccions, però també d'uns contrapesos, uns contrapesos entre els diferents poders, i necessita també d'una ciutadania activa i participativa.
1: Que una democràcia garanteixi drets i llibertats, que celebri eleccions i respecti la separació de poders és sempre una bona notícia, però l'important és que tot això es mantingui independentment de les circumstàncies. La democràcia convenç quan funciona. Defensar drets i llibertats per tothom ens sembla bé, fins que canviem d'opinió.
9: La gràcia és que quan hi ha un moment de crisi de l'Estat, quan hi ha un moment de risc per l'Estat, es continuïn mantenint aquests drets, no?
6: Benet Salellas, exdiputat de la CUP Crida Constituent i advocat.
9: Perquè això és la demostració de que aquests drets realment són definidors de la pròpia essència de l'Estat. Llavors, és com, per exemple, el tema de la tortura, no? Per posar un exemple en temes de terrorisme o de... No, és que si torturem a tal terrorista podem arribar a saber doncs en quin lloc tenen les armes i, per tant, d'aquesta manera evitar un atac major que hi pugui haver contra, no, contra la seguretat col·lectiva que pot comportar la mort de moltes persones. Bueno, si autoritzem aquest acte de tortura contra aquesta persona, acabarem autoritzant sistemàticament els actes de tortura perquè sempre trobarem una justificació a la tortura.
1: Fins ara hem vist com algú amb pretensions autoritàries arriba fins al poder per vies democràtiques. Ara ens toca veure com es desenvolupen aquestes idees i com posen a prova els mecanismes de control i seguretat de la democràcia. Consolidar una autocràcia des del govern implica aprovar diverses mesures que beneficien tant el teu projecte com a tu. La qüestió és fer-ho amb la mínima resistència possible. Com aproves, doncs, mesures que són polèmiques i que, en alguns casos, són un embat directe a la democràcia? Amb una maniobra de distracció. Si ja tens el marc establert i vols aprovar mesures autoritàries i no ho pots dissimular, el millor fer-ho és de cop. Amagar-ho a simple vista. És com quan a la feina arriben aquells mesos de més càrrega de treball, un piló d'informes, reunions i presentacions a fer. Tants encàrrecs que no saps per on començar. Que quan estàs endinsat en la feina t'oblides d'alguns detalls que en situacions de més calma detectaries a la primera. Aquesta situació, aquest concepte, es coneix en política com a muzzle velocity.
4: La muzzle velocity, velocitat de sortida en anglès, és la velocitat a la qual un projectil surt de la boca del canó d'una arma. Aquest terme el va fer servir en l'àmbit polític l'any 2019 Steve Bannon, ideòleg i director executiu de la primera campanya presidencial de Donald Trump. L'expressió fa referència a aprovar el major nombre de propostes el més ràpid possible. Bannon va identificar que el principal opositor de Trump quan va arribar al poder no era el Partit Demòcrata, sinó els mitjans de comunicació, que disputaven i denunciaven públicament cada moviment del seu executiu. Amb aquest diagnòstic es va adonar d'una altra cosa, i és que els mitjans només se centraven en una problemàtica en concret. Un exemple, si un dilluns havien aprovat un pla per reduir el pressupost dels menjadors escolars, però el dimarts havien anunciat una mesura per reforçar la frontera amb Mèxic, totes les notícies del dimecres parlaven de la tanca i s'oblidaven dels nens. Sumant aquests dos elements va tenir una idea, al seu parer, magnífica. Aprovar moltes de les mesures del gabinet alhora que d'aquesta manera les televisions, ràdios i diaris només poguessin centrar els seus esforços en una o unes poques mesures.
1: Presentar moltes propostes parlamentàries de manera conjunta no té per què demostrar la voluntat de destruir la democràcia. Fer-ho també pot servir per reduir el nombre de votacions o per assegurar que algunes qüestions que t'interessa aprovar tirin endavant ajuntant-les amb altres. Els decrets o paquets de mesures que inclouen mesures de diversos àmbits es coneixen com a òmnibus. Espanya, per exemple, va succeir el gener del 2024. L'executiu de Pedro Sánchez va intentar aprovar un decret òmnibus en què es barrejaven qüestions tan diverses com la revalorització de les pensions, les ajudes als pobles afectats per la dana o les bonificacions del transport públic. Espanya, sigui un decret òmnibus o un decret normal, perquè ens entenguem, primer s'aprova en Consell de Ministres, el govern, i més endavant, al cap d'un mes, ho ha d'aprovar o ratificar el Congrés. Aprovar moltes lleis de cop no té per què ser perillós, però és cert que es pot fer servir de manera malintencionada. Com que el Partit pel Canvi ja controla el poder executiu, és el moment d'ampliar horitzons i fer-se amb el legislatiu. Ja que hi som, també podem revisar aquelles institucions que supervisen les nostres tasques, que ens fiscalitzen. I la cirereta del pastís de tot això és limitar la capacitat de finançament dels contrincants. Com? Doncs limitant el finançament de les seves campanyes electorals. Tot de cop, amb un sol decret que inclogui aquestes lleis. Però per què hem triat aquests tres aspectes? Comencem per controlar el poder legislatiu, el Parlament. Si veiem que aquesta cambra no para de posar-nos pals a les rodes i de dificultar les nostres accions, és important aprovar mesures que ens permetin aprovar lleis sense la seva aprovació o dissoldre la cambra en cas que ens dificulti en accés l'acció de govern. El Partit pel Canvi ja té tres quartes parts de la cambra controlada, però en altres escenaris amb majories absolutes més limitades, aquest pot ser un bon camí per tirar endavant mesures, diguem-ne, dràstiques.
8: La majoria més 1, és a dir, 50 més 1, no té la capacitat de canviar l'estatus quo. Punt. Si tu vols canviar l'estatus quo, necessites majories qualificades. Després posem-nos a discutir quan qualificades han de ser aquestes majories. Però la majoria més 1 no pot canviar l'estatus quo.
1: Totes aquestes mesures, en favor del projecte polític autocràtic, suposen deslegitimar les institucions. Com es fa això?
10: Se les pot deslegitimar sobretot traient-los-hi la capacitat d'actuació.
11: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
10: I presentant-les com una cosa que no són, és a dir, presentant-les com un problema insalvable de cara a la societat, presentant-les com gent indesitjable.
4: En alguns sistemes presidencialistes, el que pots fer per assegurar-te el control del legislatiu és obligar a la convocatòria d'eleccions al Parlament sabent que aquests comicis seran guanyats per tu, ja sigui de forma legítima o il·legítima. A l'Equador, on el sistema és presidencialista i hi ha eleccions al Parlament i també presidencials, és a dir, per escollir directament el president, existeix el concepte de mort creuada. La situació implica que, en cas que el president es vegi obligat a convocar eleccions presidencials i sotmetre's a les urnes, aquest mateix president també pot dissoldre el Parlament quan normalment no és una atribució que li correspondria. D'aquesta manera, si tens assegurada una victòria electoral en els dos camps, pots prendre el poder absolut.
1: Unes altres institucions que poden complicar l'acció de govern autocràtica són les encarregades de fiscalitzar el govern en qüestions de transparència, en complir la llei de contractes públics, auditar els concursos de l'administració. Imagina't si es poguessin eliminar o legislar de forma diferent, donant més llibertat a l'executiu per fer i desfer com vulgués.
12: Anul·lar tots els sistemes de fiscalització.
6: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
12: Però això ho estan fent. Totes les oficines antifrau, tots els mecanismes de fiscalització que es van crear per garantir que el funcionament de l'executiu de manera especial, tots els temes de transparència, tots aquests temes els han carregat en les comunitats on tenen majoria PP i Vox.
13: Bé, corrupció ve de corrompre i és, doncs, portar accions que indueixin a obrar il·legítimament.
6: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
13: Poder afavorir unes persones en contra d'unes altres, és a dir, afavorir determinats interessos, lobbies o persones que va en detriment dels drets i de poder atendre les necessitats d'altres persones. No podem fer una política que vagi a afavorir unes èlits. Hem de poder, doncs, construir entre tots una política que ajudi a una millor redistribució de la riquesa, a un mantenir o reequilibrar les condicions de vida dignes per totes les persones. És que és una partitocràcia, vull dir, si els mateixos polítics són els que nomenen els càrrecs de control, doncs una mica és una dir, estem aquí tots compromesos a mantenir o a vegades amagar o a tapar determinats casos.
4: A Mèxic aquest any ha passat una situació molt semblant a la descrita. La seva cambra de diputats, el seu Parlament, ha desmantellat l'Institut Nacional de Transparència, Accés a la Informació i Protecció de Dades Personals i ha transferit totes les seves competències al poder executiu. Aquest moviment ha estat denunciat per diverses organitzacions de la societat civil, periodistes i entitats d'advocats del país.
1: Amb el poder legislatiu i les autoritats de transparència desactivades, només fa falta acabar amb les esperances de l'oposició a poder retornar al poder. Com bé hem vist al llarg del nostre podcast, les eleccions són el mecanisme que, ben gestionades, permeten les alternances en el poder. Però què passaria si les fem injustes, canviant com es reparteixen els diners, les subvencions, entre els partits durant les campanyes electorals? Pots prohibir-les per tots els partits en nom de la transparència o simplement eliminar-les per l'oposició, només blindant-les pel teu partit. Vegem-ne un exemple.
4: No ens movem de Llatinoamèrica perquè ara parlarem d'El Salvador. El país dirigit per Nayib Bukele ha aprovat aquest any una llei que elimina qualsevol finançament públic d'un partit polític. Tampoc és que hagi trobat gaire oposició, ja que actualment la seva formació ocupa 54 dels 60 escons del Congrés del País Centroamericà.
1: Tantes mesures, tan juntes i tan importants, no agradaran a tothom. L'oposició és més que probable que surti als carrers. Com ha de reaccionar un partit amb pretensions autoritàries? Què faran la resta de partits tradicionals? I la societat civil? En l'àmbit institucional és probable que els partits de l'oposició facin actes de protesta. Pot ser que es manifestin dins del Parlament o que denunciïn vetos. En un context d'autocratització, l'oposició pot queixar-se, però pot continuar fent joc al govern fins a cert punt. És el que havíem parlat abans. L'oposició té l'incentiu de quedar-se dins el sistema sempre que cregui que podrà optar al poder a les següents eleccions. Ara bé, què passa si la democràcia realment s'està debilitant?
10: Si l'oposició creu en la qualitat democràtica del país i en el sistema democràtic de debò, doncs ha de fer tot allò que, independentment de l'actuació del govern, però ha de fer tot allò que asseguri que no hi ha un debilitament de la qualitat democràtica d'aquell país, encara que en algun moment aquesta actuació no li representi un guany electoral. Si un país s'acomoda a una situació nova de pèrdua de pèrdua democràtica, no? Si la gent s'acostuma, si la gent, per no fer soroll, doncs més o menys ja es conforma, si no hi ha una resistència activa en aquest sentit, etc etc, al final acabaràs tenint això.
14: Quan estàs a l'oposició, creus que el govern tira sol i que et consulta poques coses. Quan estàs al govern, creus que l'oposició vol destruir-te. Llavors, suposo que això forma part de, bueno, de la posició en la que estàs, no?
1: Però el més important és, sobretot, la reacció que tindrà la ciutadania al carrer, per una qüestió de números, bàsicament. Si l'oposició és capaç de mobilitzar la població davant de tots aquests canvis, la situació es pot posar tensa.
15: Quan un país perd les institucions democràtiques, sens dubte, el que cal fer és accentuar, intensificar la lluita per la democràcia.
6: Carles Riera, activista polític i número 2 de la CUP Crida Constituent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
15: Òbviament, això ha estat així sempre, eh? Per més que això porti períodes de foscor, de repressió, de patiment, però és imprescindible mantenir, superar i augmentar la lluita per la democràcia i per aprofitar l'avinentesa per tal de crear un escenari democràtic més gran i millor que l'anterior. La política també és allò que succeeix en la mobilització. El periodisme és política. Els mitjans de comunicació fan sobretot i principalment política. Els grups econòmics fan política cada dia. Sí? Per tant, la mobilització social, la mobilització popular, és política. I la societat civil organitzada, els moviments socials, són agents polítics i són subjecte polític. I precisament són la garantia del canvi quan l'statu quo degenera i necessita, com us deia abans, destitució i constitució d'un nou escenari més democràtic.
16: Un cas bastant contemporani de les mobilitzacions que poden néixer fruit de grans canvis legals són les protestes de l'oposició argentina a la llei Òmnibus, aprovada per Javier Milei el 2024. Ja hem vist abans què significava una llei Òmnibus. En el cas argentí, aquest paquet es va impulsar per aprovar unes 200 lleis que, segons el gabinet de Milei, servien per desregular l'economia argentina i reduir la seva despesa pública. No pensava el mateix l'oposició, que va sortir en tromba al carrer, amb mobilitzacions multitudinàries i que va causar diversos enfrontaments amb les forces de seguretat. En total hi va haver 20 detinguts i 150 ferits.
1: En aquest context és important aturar-nos un moment a parlar del rol dels cossos de seguretat. Un dels trets definitoris de l'Estat és que té el monopoli en l'ús legítim de la violència. És a dir, que l'Estat és l'únic que ha de tenir la potestat d'exercir la violència sobre algú sempre de manera legítima. Quin és el rol de la policia en una democràcia?
12: Si no hi ha policies que mirin que la convivència en l'espai públic es produeix en els termes que s'ha establert, no funciona. És a dir, jo m'agradaria poder creure en aquella cosa de que tots som bons i tots ens portem molt bé, però és que no és gaire veritat. Les forces de seguretat són un servei molt delicat, molt delicat, entre altres coses, perquè cada dia fan actuacions que tenen a veure amb els drets fonamentals de les persones, i això és una cosa importantíssima.
1: En un context de deteriorament democràtic, amb l'oposició i la ciutadania mobilitzada, un autòcrata intentarà beneficiar-se de les forces de seguretat. El control del carrer és essencial. Aquí rau la importància de dotar a les forces de seguretat de totes les garanties legals necessàries, que sàpiguen que tenen l'empara del govern.
16: Tenim uns quants casos de lleis que buscaven protegir a les forces de seguretat de forma ràpida i eliminant certs escolls legals que limitaven les seves formes d'actuar. El primer exemple el trobem als Estats Units amb la doctrina de la immunitat qualificada del 1967. Aquesta permet als funcionaris estatals i locals evitar les conseqüències personals relacionades amb les seves interaccions professionals, tret que violin una llei clarament establerta. Pels grups pro-drets humans i civils, aquest és un mecanisme utilitzat per escapar de la rendició de comptes i la responsabilitat civil per participar en actes violents i abusius. No fa falta anar tan lluny per veure casos similars. Per associacions com Amnistia Internacional, l'aprovació de la popularment coneguda com a llei Mordassa del Partit Popular Espanyol el 2015 va significar una disminució de les llibertats d'expressió, reunió i informació. A més, permetia als cossos de seguretat utilitzar armes com les bales de goma i autoritzava les devolucions en calent d'immigrants a les zones frontereres com Ceuta o Melilla. Finalment, altres casos d'arreu del món són similars. Jair Bolsonaro va eliminar 19 punts de la llei d'abús policial del Brasil l'any 2019, permetent pràctiques com la detenció en manilles o la no obligació al fet que els agents de policia s'identifiquin davant la persona detinguda. O la llei de protestes d'Egipte del 2013, on els límits a les actuacions policials són gairebé inexistents.
1: Tants canvis i tants sobtats poden deixar sense aire i sense les idees clares a molta gent. Potser alcen la veu contra algunes d'aquestes decisions. Tenen por de les mesures preses.
16: De ministres i simpatitzants que s'han tornat dissidents d'un govern que fins fa poc defensaven, hi ha moltíssima hemeroteca. A Israel, el 2023, una reestructuració massiva del poder judicial que es va efectuar sota el govern de Benjamin Netanyahu va causar que el mateix ministre de Justícia, Yoav Galan, denunciés la ingerència de l'executiu en el poder judicial. Evidentment, el primer ministre del país de l'Orient Mitjà no li va fer gaire il·lusió a aquest moviment i va expulsar a Galan de l'executiu, causant una gran onada de protestes ciutadanes. Per altra banda, el 2019, Gran Bretanya va veure com, després de la victòria del Brexit en el referèndum del 2016, alguns partidaris d'aquest moviment van abandonar el vaixell. De fet, el diputat encarregat de mantenir la disciplina del Partit dels Conservadors, George Young, conegut com a Lord Young, va dimitir després de no poder assegurar que el Brexit comptés amb el suport parlamentari suficient en aquells moments.
1: Quan les decisions són complicades i polèmiques, és quan aquests governs pateixen per mantenir-se junts. Si el Partit pel Canvi es vol mantenir ferm i tirar endavant amb les seves promeses i programa, ha de sobreposar-se a aquesta situació.
0: Ho sents? Ni un sol crit. Ni una sola crítica. No sona res. Tot està en calma als carrers. Però no tothom se sent còmode, líder, enmig d'aquesta calma. Hi haurà moltes persones del teu voltant, del teu partit, que abandonaran el camí cap al canvi. Algú deixarà el seu escó, marxarà del govern o fins i tot s'unirà a les protestes de l'oposició. Potser hauràs de castigar algun trànsfuga. No tant de fer llàstima, ni molt menys sentis llàstima per tu. No tothom està preparat per prendre el control absolut.
11: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic: Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extres de veu: Oriol Buixader, Alba Bruc, Assumpció Coll, Sara Corsellas, Tomàs Hinojosa, Laura Hurtado, Aquetza Martín, Lluc Peric, Clàudia Patller, Martí Pernia, Martí Puig, Robert Rodríguez, Ferran Rovira, Marta Trabado, Pol Trilles,
6: Gerard Ullastre i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Abel Escrivà, Joan Josep Baibé, Montserrat Nebrera, Anna Sofia Cardenal, Pere Aragonès, Benet Salelles, Artur Mas, Montserrat Tura, Feliu Madaula i Carla Riera. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que és tan dolç com una carícia. I sabeu? Carícia és el seu títol. El sentim?
3: Hola, sóc la Clara Gardella. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cossetans. El poema que he escollit es diu Carícies i ho ha escrit Carme Cabós. He escollit aquest poema perquè és molt bonic. Carícies. Nit de Bengales. El respir de les fulles denses de l'aire. La gran lluna jugant entre crisàlides. Les braçades del mar vessant les platges i les teves carícies sempre somiades.
2: Moltíssimes gràcies, Clara, per recitar aquest poema tan ben recitat. Ens has fet sentir les carícies de la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!
3: Adeu, embaladits!
4: Ens agrada la poesia!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
5: La xarxa de comunicació local.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Us parla Pere Païssa i és per presentar-vos el programa més matinal de Ràdio Molins de Rei, La Tenora, programa que cada dia dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Avui començarem amb sardanes del jove compositor badaloní Jordi Paulí. Escoltem en primer lloc la sardana Glòria, sardana que va estrenar l'any 1994, i després Pare i amic, una sardana de l'any 2003, i les escoltarem amb la cobla

Hem començat el programa d'avui escoltant dues sardanes de Jordi Paulí amb la cobla Bohèmia. La primera es deia Glòria i la segona que hem escoltat, Pare i amic. Bé, i ara escoltarem dues sardanes més d'aquest jove compositor de Badalona, i la que escoltarem ara es diu Noces d'Hort a Badalona, i després una sardana que va dedicar a Bòsnia l'any 1995 i que li va posar per nom Pau per Bòsnia. Escoltem-les, les dues, amb la cobla Bohèmia.

Hem pogut escoltar dues excel·lents sardanes del mestre, o d'aquest jove compositor, en Jordi Paulí, que es diuen Noces d'Hort a Badalona i Pau per Bòsnia amb la Cobla Bohèmia. Bé, i ara canviarem i escoltarem una sardana de Francesc Camps que es diu Recordant Lluís Duran. I després del mestre Lluís Duran, escoltem Amics de Massanes. Les sardanes són interpretades per la Cobla Ciutat de Girona.

Acabem d'escoltar una sardana de Francesc Camps que es diu Recordant Lluís Duran i després Amics de Massanes de Lluís Duran amb la cobla Ciutat de Girona. Bé, i tot seguit, però això sí, d'aquí un moment escoltem Dansaires Massanencs i després Records de Massanes, les dues sardanes de Lluís Duran amb la cobla Ciutat de Girona.

Acabem d'escoltar la cobla Ciutat de Girona amb dues balladores i alegres sardanes de Lluís Duran. La primera es diu Dansaires Massanencs i l'altra que hem escoltat, Records de Massanes. Bé, ara canviarem i escoltarem quatre sardanes dedicades a Vilassar de Mar. La primera es diu Vilassar de Mar Sardanista, és de Ramon Iglesias. I després, 30 anys a Vilassar de Mar, d'Antoni Segré. Aquestes sardanes les podrem escoltar amb la cobla Flama de Farners, una cobla de Santa Coloma de Farners.

Hem pogut escoltar la cobla Flama de Farners amb les sardanes Vilassar de Mar, sardanista de Ramon Iglesias, i després 30 anys a Vilassar de Mar del compositor Antoni Segre. Bé, ara escoltarem una sardana d'una jove compositora que es diu Isabel Matina, noia que va néixer a Mataró l'any 1966, i la sardana que escoltarem d'ella amb la cobla La Flama de Farners es diu Vilassar de Mar a Pep Ventura.

La sardana que acabem d'escoltar porta per nom Vilassar de Mar, de Pep Ventura. Sardana d'Isabel Medina, i que hem escoltat amb la copla Flama de Farners. Bé, amigues i amics, ja per acabar, escoltem la darrera sardana per avui. Es diu Nit de Sardanes a Vilassar de Mar. També és d'aquesta jove compositora, que és Isabel Medina, i l'escoltarem també amb la copla Flama de Farners. I d'aquesta manera em despedeixo de tots, de vostès, fins demà, amb un nou programa de La Tenora. Adeu-siau.

0: desencadenar la crisi migratòria a Ceuta. El ministeri d'Exteriors rus ha respost així a les acusacions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre una possible intervenció de Moscou en aquesta crisi. El govern espanyol insisteix que té proves per assenyalar Rússia i Israel d'intentar desestabilitzar Espanya i la Unió Europea a través dels missatges que van portar 70.000 migrants a finals de juliol a la ciutat autònoma. Amb tot, el govern espanyol ha aprovat també un paquet d'ajudes de més de 300 milions d'euros a Ceuta d'aquí a finals d'any per tal de pal·liar aquesta crisi. I la Generalitat eliminarà l'accés amb contrasenya a La Meva Salut i deixarà l'IDCAT mòbil com a única via d'entrada. Les dues opcions conviuran fins al gener del 2027, però a partir del 15 de setembre ja no es podran crear noves contrasenyes. El canvi busca simplificar l'accés i reforçar la seguretat del servei després dels robatoris de credencials detectats al 2024. I a Manresa, dos menors han estat detinguts pels Mossos en relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys. La víctima, veïna de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca, va estar localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume la matinada d'ahir, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. Els fets han passat durant la Festa Major de Manresa i l'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial i també un minut de silenci avui al migdia a la plaça Major. I pel que fa al temps, avui la calor tornarà a augmentar a Catalunya, amb domini del sol i alguns núvols baixos, sobretot al litoral sud i les Terres de l'Ebre. Al migdia poden créixer també nuvolades inofensives al Pirineu, especialment a l'oriental.
1: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri de Bonavista.
3: Molins de Rei al dia.
2: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
3: Molins de Rei al dia.
2: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia, de dilluns a divendres, a Ràdio Molins de Rei.
3: Molins de Rei al dia.
2: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
4: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Aquest dilluns, nova temporada a Ràdio Molins de Rei. Tornen els programes habituals, les veus familiars, la proximitat, l'actualitat local. Ràdio Molins. La programació en directe torna amb força de dilluns a diumenge de 7 del matí a 1 de la matinada. Ràdio Molins de Rei. Aquest dilluns 7 de setembre, la ràdio nostra seguirà bategant al ritme de Molins de Rei. Ràdio Molins de Rei. Escolta'ns al 91.2 FM, a radiomolinsderei.cat i no oblidis seguir-nos a les nostres xarxes socials, a X, Facebook i Instagram. Ràdio.

Pues no sabeu pas com estic de content i eufòric de retrobar-vos de nou, benvolguts i mai prou ben ponderats oïdors de Ràdio Molins de Rei, en aquest espai de les restes de sèrie per escoltar temes musicals gens actuals i que avui està dedicat a cançons referents al concepte de sabor, que, com ningú no ignora, és la impressió que causa un aliment o una altra substància al sentit del gust i que està determinat principalment per sensacions químiques detectades pel gust, la llengua, així com per l'olfacte, l'olor, i pot venir dels components naturals de l'aliment o de substàncies químiques afegides per reforçar o reduir

determinades sensacions i fer la ingesta més agradable. I cal tenir present, entre altres coses que comentarem al llarg d'aquest programa, que la temperatura de l'aliment, les malalties o el tabac poden afectar la percepció de la sabor. I dit això, iniciem ja, musicalment parlant, la trobada radiofònica d'avui amb Los Panchos, que ens interpreten el conegut bolero titulat Sabor a mi, un tema de l'any 1959, obra del compositor i cantant mexicà Álvaro Carrillo, que va ser inicialment gravat per artistes com ara Los Tres Ases i Rolando La Serie, convertint-se en la cançó més reeixida del 1960 a Mèxic. Va, recordem ja aquell passaran más de mil años, muchos más.

sabeu prou bé, hi ha diverses classes de sabors, com ara la dolça, la salada, l'àcida, l'amarga, l'umami, la picant i l'astringent. I si acabem d'escoltar Los Panchos interpretant Sabor a mi, us proposo gaudir ara de la música de la Sonora Matancera, una orquestra fundada el 12 de gener de 1924 sota la iniciativa del compositor Valentín Cané, nascut justament a San Carlos i San Severino de Matanzas, municipi de Cuba, fundat l'octubre del 1693 entre la desembocadura dels rius Yumurí, San Juan i Canímar. El tema que podem escoltar, a càrrec de la dita agrupació musical cubana, es titula, més per on, Sabor a ti.

El gust salat respon a la capacitat específica de les papil·les gustatives ubicades en ambdós costats de la part davantera de la llengua. La detecció es fa mitjançant canals iònics capaços de detectar els ions solubles i d'altres metalls alcalins. A continuació, us proposo escoltar una altra orquestra cubana. En aquest cas, la Vieja Trova Santiaguera, fundada l'any 1994 per Amado Machado, Aristóteles Rimonta, Pancho Cova i Reinaldo Hierrezuelo. El nom d'aquest grup està íntimament relacionat amb Santiago de Cuba, la segona ciutat més important del país per la seva història, economia i població, fundada pel conqueridor espanyol Diego Velázquez de Cuéllar el 1515. D'aquest grup musical podem escoltar el tema Gusto y Sabor, enregistrat l'any 1995.

0: Lo que le gusta al chico, ¿eh?
1: El dolç és un dels 5 gustos bàsics i dels únics que és acceptat de manera global per totes les cultures de la Terra com a plaent. S'esdevé per estimulació de les papil·les corresponents per l'acció de substàncies generalment no iòniques, com la majoria dels sucres i els glucòsids i els productes de síntesi. Ah, i he llegit que algunes substàncies iòniques produeixen també la sensació de dolç, com ara el plom i les sals de beril·li. Tot seguit podem escoltar Salsa i sabor, un tema enregistrat l'any 1972 per Ernest Anthony Pond Jr., artísticament conegut com Tito Puente, que va ser un legendari percussionista nord-americà d'origen porto-riqueny, nom ineludible del jazz a nivell mundial, que va desenvolupar el seu treball en el camp de la música plena, cha-cha-cha, mambo, bolero, pachanga, guaracha i del jazz i la salsa.

0: salsa de mà.
1: El gust amarg és el sabor més marcat entre els gustos que poden identificar els nostres sentits especialitzats. En general, es classifica com a desagradable o repulsiu. La reacció espontània vers el gust amarg, quan no s'espera, porta a especular que fisiològicament és un mecanisme protector que ha ajudat els humans a identificar substàncies tòxiques. En tot cas, i en opinió personal de qui ara us parla, un sabor que no ha de ser en absolut amargant és el sabor d'amor, que justament és el títol de la cançó que sona ara mateix en una interpretació del conjunt originari de Torremolinos, Danza Invisible, considerat com una de les bandes que van formar part de l'entramat de la renomenada moguda madrilenya durant els anys 1980.

0: Esteu escoltant restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: Els receptors del gust àcid es troben sobretot als laterals de la llengua. És un gust propi d'alguns àcids, com per exemple la vitamina C de la llimona. Sovint apareix juntament amb el gust amarg i el seu origen evolutiu és alertar el cervell de possibles verins o substàncies perilloses per al cos. I ara una cançó que de cap manera podia faltar en aquest espai. Sapore di sale. Un tema aquest que ens canta el seu autor, l'italià Gino Paoli, que el va compondre probablement a la platja siciliana de Capo d'Orlando, on l'individu s'allotjava per fer una sèrie de concerts inspirat per la resonant història d'amor que l'home, llavors casat i amb una filla, vivia des del 1962 amb Stefania Sandrelli, que, mira tu, en aquells moments era menor d'edat.

mi, també anomenat proteic, és un dels gustos bàsics que reconeixen els receptors especialitzats de la llengua humana. El nom, segons que he llegit, respon a una paraula japonesa que significa saborós i va ser identificat pel químic japonès Kikunae Ikeda l'any 1908, tot i que no va ser acceptat com a gust bàsic fins a la dècada de 1980. I molt properament als nostres dies, concretament l'any 2019, un home que es fa dir artísticament Rumberto, que després de 15 anys d'experiència en el món de la música com a cantant i compositor, va sorgir amb l'objectiu de fer dels esdeveniments, casaments i festes un moment únic i inoblidable, tot combinant un repertori de música contemporània amb peces clàssiques de rumba catalana i flamenc que conviden a ballar, cantar i divertir-se, ens interpreta la bonica cúmbia titulada Gustoso Porro, en la que ens deixa clar que el que ell vol és aquell cigar totalment o parcialment farcit de cannabis amb efectes gairebé immediats i que, des del luego, jo desaconsello amb tota fermesa.

La coentor, cuissó, picantó o gust picant és una sensació de cremor aguda captada pel sentit del gust a la llengua en contacte amb certes substàncies que activen la sensació d'aciditat i de calor en el canal iònic sobre els receptors del dolor i que també participa als mecanismes de la picor. I ha arribat ara l'hora de gaudir de la veu i el ritme de l'enyorat Peret, que ens interpreta Saboreando, un tema que l'home va enregistrar l'any 1978 amb la discogràfica Ariola.

Astringent és qualsevulla de les substàncies que, amb la seva aplicació externa, local, retreuen els teixits i poden produir una acció cicatritzant, antiinflamatòria i antihemorràgica, com ara els alcohols, els tanins, la quina, el nitrat de plata, l'acetat de plom, el sulfat de zinc, etc. El sabor astringent és una sensació entre sequedat intensa i amargor que es produeix a la boca. I, per si us interessa, aquest sabor és una de les qualitats organolèptiques pròpies dels vins negres. I ara podem escoltar una de les filles de la faraona, Rosario, que ens interpreta Sabor, Sabor, un dels temes de l'àlbum de Ley, enregistrat l'any de les Olimpíades de Barcelona, és a dir, el 1992.

Els termes gust i sabor solen confondre's, però mentre que el mot gust es refereix específicament als sabors bàsics que percebem a la boca, i tot i que el gust és una part del sabor, amb aquest mot de sabor es defineix la combinació de gust, olor i sensacions químiques, referint-se més aviat a les sensacions. I ara el conjunt Buena Vista Social Club, que va reunir 20 músics cubans veterans dels anys 50 a finals del 90, ens ofereix el tema Tiene Sabor, que forma part del disc de l'any 2005, Lost and Found, que aquí és com es coneixen les oficines d'objectes perduts.

Us diré ara algunes expressions o frases fetes relatives al gust que he trobat en preparar aquest espai d'avui. Tenir bon gust, que vol dir tenir criteri estètic o bones preferències. Tenir mal gust, és a dir, tot el contrari. Amb molt de gust, que és una expressió de cortesia. És del meu gust, equivalent a m'agrada o va amb les meves preferències. És qüestió de gustos, que vol dir que cada persona té preferències diferents. Fer el gustet, que significa concedir un desig o un caprici a algú. De mal gust, o sigui, inapropiat o ofensiu, sobretot en humor o comentaris. Agafar gust a alguna cosa, és a dir, començar a agradar-te una activitat. Fer gust de no res, que és insípid, mancat de gràcia o interès. I tenir el gust al cul i el cul de vacances, que significa tenir molt mal gust. I també he trobat refranys, com ara, cada gust és un món. Per a gustos, colors. Del gust i del color no han escrit els autors. Al bon gust no hi ha disgust. Tants caps, tants barrets, tants gustos. I el vi pel color, el pa per l'olor i tot pel sabor. I també frases i dites sobre el tema en espanyol, com ara tener buen gusto, com en català, sobre estil o preferències refinades. Tener mal gusto, és a dir, de mal criteri, coses hortires o ofensives. Mucho gusto, una salutació formal. Es de mi gusto o no es de mi gusto, que vol dir que m'agrada o no m'agrada. Con mucho gusto, cortesia per expressar voluntat d'ajuda. A gusto, que s'aplica com a sinònim de còmode o tranquil. I agarrar-le el gusto a algo, que vol dir començar a agradar-te alguna cosa. I uns quants refranys. Para gustos los colores. Sobre gustos no hay nada escrito. Cada loco con su gusto. A buen gusto, buen sazón. Donde hay gusto, no hay dolor. O al que le gusta el durazno, que se aguante la pelusa. I ja per cloure el programa d'avui, em plau fer-ho amb Herb Alpert and the Tijuana Brass, que ens interpreta la versió instrumental del conegut tema Sabor a miel, amb el que us dic adéu, aprofitant la vinentesa per convocar-vos des d'ara mateix per al proper programa a les zones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes peces musicals relacionades amb els bànols i ventalls. Tot desitjant-vos, mentrestant, i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat, la C32 registra retencions importants en sentit Barcelona a l'altura de Mataró, amb 2 quilòmetres de congestió per un accident que obliga a tallar un carril. També hi ha circulació intensa a la 2, a Castellnou de Seana, en sentit Barcelona, per un altre accident que també deixa un carril tallat. Finalment, a l'AP7, a Mollet del Vallès, direcció Girona, un tercer accident deixa un altre carril tallat en aquest punt. I en clau política, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposa a la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. Segons l'Espanyol, l'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada amb la participació de forces marroquines. La petició arriba tot just després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació.

0: matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer Sant Carles. Els veïns han sentit trets a les 3 de la matinada i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i de la façana de l'edifici. No consten ferits i els dos ocupants del pis han fugit en cotxe, però han estat interceptats a la ronda de dalt i detinguts per un presumpte delicte de tentativa d'homicidi. I també a Manresa dos menors han estat detinguts pels Mossos en relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45. La víctima, veïna de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca, va ser localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume la matinada d'ahir, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal ha assumit la investigació i els agents han escorcollat també un pis de la travessera dels Drets sense descartar no registres. Els fets han passat durant la Festa Major de Manresa i l'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial i també un minut de silenci aquest migdia a la plaça Major. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

Una de les millors coses que es poden col·leccionar són fotografies. S'imagineu? No heu pensat mai allò de lo bonic que seria si alguna imatge que veieu, qualsevol cosa que veuen els vostres ulls, sense haver de passar per càmera fotogràfica o per mòbil, poguéssiu fer clic i mantenir a la retina, a la ment, per sempre, aquella imatge i poder-la recuperar quan sigui, esclar, no? Simplement captar el moment exacte que estàs veient. Doncs sí, el més semblant que podeu fer és això, fer un recopilatori de fotografies, que ha canviat molt la història d'això de recopilar fotografies, perquè avui que les tenim en format digital, doncs ja no té aquell punt romàntic que tenia abans quan les havíem de repassar en paper. De fet, d'aquest punt melancòlic de veure fotografies ja mig desgastades pel temps, no?, en un àlbum o guardades en una caixa de llauna i anar-les anant repassant, anant repescant, aquelles fotos, a més, que tenien un punt... Què us diré? Doncs improvisat, eh? No eren buscades, sinó que les agafàvem al vol. Color sèpia moltes vegades, o color d'aquelles fotos dels anys 80 que estan envermellides o que estan ja mig desgastades, si sabeu a què em refereixo, no? Doncs això ho transmeten super, super bé els The Cure amb aquest tema, tot un clàssic, Pictures of You. El van treure, vaja, l'any 1989, i els més fans de The Cure, que sé que n'hi ha molts que ens esteu escoltant, segurament recordareu que formava part de l'àlbum Disintegration. Estava esperant l'oportunitat per escoltar els The Cure, i que en un moment o altre de l'Obert han de sonar, perquè són d'aquelles bandes que tenen la gràcia, i això crec que és difícil d'aconseguir, no sé si estareu d'acord, tenen la gràcia de que ajunten poesia pura, lírica pura, i amb el missatge, amb un tipus de sonoritat, amb una composició musical que hi va perfectament. Quan el missatge de la lletra i el missatge musical conjuguen perfectament, sabeu que una cançó arriba a l'ànima. Pictures of You, us recomano aquest tema i tot l'àlbum dels The Cure. No sé si també li agraden si enterra

0: referència a si és una mica així gòtic, també, el nostre company, l'Enric de Cardedeu. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Jo et veig més lluminós, eh? Els de Cure són com a més de tardor, més melancòlics i arrossegadets. Jo et veig més lluminós a tu, Enric.
1: T'haig de dir que el meu mes és la tardor, eh? Ai, la meva estació.
0: Mira, coincidim també. Sí.
1: I m'agraden molt, però t'haig de dir que no tinc tanta cultura musical anglesa com m'agradaria.
0: Bueno, és simplement tenir edat, Enric.
1: Ah, ja està, no? Exacte, mira, fàcil com això.
0: Escolta, que avui preguntem per una cosa molt divertida, que qui més qui menys ho ha intentat i a molts ens hem quedat allò amb l'intent només, eh? Col·leccionables.
1: Doncs sí, jo tinc molt aquesta intriga que t'has dit, de saber si alguna persona sobre la Terra o a Catalunya ha aconseguit acabar-ne algun, perquè t'haig de dir que fins i tot jo m'he sorprès de saber fins on ens remuntem amb els col·leccionables, Núria. A veure,
0: t'haig de dir que... Ara faràs història dels col·leccionables?
1: Sí. T'haig de dir que no estem parlant ni de rinocerons llanuts ni de l'antiga Grècia, evidentment, però saber que van aparèixer a finals del segle XIX m'ha sobtat, perquè dius, ostres, evidentment no hi havia anuncis per la televisió, llavors els col·leccionables, però sí. I és que tot plegat van començar a publicar-se l'any 1872 a Europa, que déu-n'hi-do, eren targetes il·lustrades llavors que venien amb els productes d'extracte de carn i es consideraven la llavor d'aquest fenomen, no?, que ara omple tot aquest final d'estiu, principi de temporada, deixant dir més que de tardor. De fet, a Catalunya, les primeres col·leccions impreses comercials van sorgir pels vols del 1895, per tant, molt poc després, uns 20 anys i escaig, amb làmines de temes populars i costumistes, abans de passar a omplir àlbums d'esports a principis del segle XX, que va ser un enorme boom.
0: Esports ja van ser dels primers col·leccionables que hi havia, doncs, eh?
1: Sí, al cap de poquet de començar aquí ja van començar. De fet, ara ve el format de fascicles, com pròpiament comentem avui, pel que fa a obres culturals o llibres per lliuraments setmanals, diria ser el concepte modern del col·leccionable de quiosc, que tots coneixem. Sí. El sistema agafa molta força coincidint amb l'expansió de la impremta de masses i la premsa durant les primeres dècades del segle XX. I pel que sembla, Núria, els temes dels col·leccionables és un tema fora de modes, modes que tornen o de modes que no han marxat mai.
0: I
1: és que en un dels col·leccionables més esperats per aquest setembre és la celebradíssima expansió de cartes celebració 30è aniversari de Pokémon.
0: Què dir? Sí, encara.
1: Núria, pensa que jo vaig ser un dels que vaig fer la primera generació de cromos Pokémon quan tocava per edat, no dic que hi hagi d'edat amb això, però jo tenia uns 8 o 9 anys, cosa que vol dir, com hem dit, que fa 30 anys, o el que és igual, més d'un quart de segle, que la cosa ja aguanta.
0: Tant de temps fa dels Pokémons, ja?
1: Oi que sembla increïble?
0: Sembla increïble.
1: Sí.
0: Clar, la gràcia dels Pokémons, que això també ha evolucionat, és que no només les cartes les tens per posar a l'àlbum, sinó que serveixen per jugar. I això... mola molt. Clar, no és una cosa estàtica que tu mires simplement. No, serveixen per jugar.
1: Inclús el fenomen aquest que després ha hagut, i ara per les sèries, d'aquest joc, no?, de que la gent va pel carrer, tiquet en llocs, després s'ha sabut que això ha servit per alimentar els inicis de la IA i de llocs de plataformes de mapes, no?
0: Els caçadors de Pokémon, et refereixes, no? Allò que la gent quedava per caçar Pokémon amb el mòbil.
1: Sí,
0: això encara es fa, Enric, tu saps?
1: Es fa, encara. Com a mínim, em consta que es fa. Tinc algú al meu entorn que encara ho fa i sí. I tant. Llavors...
0: Curiosíssim, eh? Després... Digues.
1: No, que s'ha lucrat la persona que va inventar els Pokémon, eh?
0: Déu-n'hi-do, i això és només un dels col·leccionables. Parlàvem al començament d'estiu, just la primera setmana, ens enganxava la setmana final del Mundial de Futbol, no?, que ha sigut un boom, una bomba, vaja, el col·leccionable d'enguany del Mundial de Futbol. I, en fi, de tota mena, jo sé, a més, que aquests àlbums de cromos, estiguin acabats o no, també són... Són peces de col·leccionista, aquests més antics, no?, que els trobes als mercats dels encants i tot això.
1: I la gràcia és, recordo l'entrevista que vam fer, no?, que, com bé deies a principi de temporada, que la gràcia és fer, ja no la compra, sinó aquest intercanvi, no?, aquest punt de trobada, aquest punt social, no?, que ara moltes vegades en molts jocs actuals es perd, perquè són més de pantalla, doncs en aquest cas tornar a sortir carrer, a punts de trobada, conèixer gent, fer vincles, etc.
0: Estem parlant de col·leccionables bàsicament en cromos, en paper, amb targetetes, però vaja, podeu col·leccionar o podeu ampliar qualsevol col·lecció que hagueu fet a la vida, eh? Aquella col·lecció jo me'n faig de tasses.
1: Ah, veus?
0: Jo té un límit d'espai, però bueno.
1: Jo tinc primers fascicles de moltes coses. La primera suspensió del cotxe teledirigit, saps? El primer màstil del vaixell de fusta.
0: Sí.
1: El primer... podria haver col·leccionables de la primera cosa, saps? Sempre i guanyaríem.
0: T'imagines? Ah, doncs mira, estaria bé.
1: Veus?
0: És una filosofia de vida, també.
1: Sí,
0: va,
1: sí, sí.
0: Expliqueu-nos-ho tot sobre les col·leccions que teniu o que us agradaria fer o alguna anècdota, que això és el que ens fa més gràcia. Com ho fem, Enric, per participar?
1: Doncs mira, això és molt senzill. Entreu al nostre Instagram i a l'Instagram trobareu el reel que pengem cada matí i allà doncs, trobareu, podeu escriure o explicar-ho, o també al nostre WhatsApp del programa. Per tant, també el teniu especificat allà al reel, també us ho anirem comentant durant tot aquest programa d'avui. Per tant, esperem els vostres àudios i també esperem els vostres comentaris. Volem escoltar-vos a veu. Vinga,
0: mira, va. I com que jo sé que molta gent està dient, però el WhatsApp, jo vull entrar per WhatsApp. Sí, el tens, jo el també tinc.
1: Home, i tant. Digues, he allargat aquesta frase per trobar-lo. És el 696-16-46-65. 696-16-46-65. El vostre programa de confiança.
0: Obert per vacances. Molt bé. Enric, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Salut i bon programa.
0: Fins ara vol dir fins a les 10. A les 10 tornarem a connectar i ens farem ressò de tots els missatges que ens aneu enviant al llarg del matí. Vinga, va, que parlant de col·leccionables, sempre que tenim corda per estona, eh? Podríem omplir les dues hores, l'Enric i jo, xerrant d'això, lleugerament i d'aquestes cosetes. Volem que parleu vosaltres. Enviem-nos missatges i a les 10 els llegirem. Anem per feina, perquè parlarem d'altres qüestions a part de col·leccionables i molt, molt xules totes.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs mireu, justament ara fèiem ressò, no? Fèiem un apunt sobre la intel·ligència artificial, la que va, deia l'Enric, va sortir, o podria ser el començament, no?, amb aquesta caça de Pokémons que en fi, que convocava moltíssima gent als carrers. Doncs parlarem de la IA, de la intel·ligència artificial, justament, però un pas més enllà, com fer... El projecte es diu IA amb consciència, perquè es fa la idea. Com fer, doncs, això, utilitzar-la de manera que tingui consciència. Més que la IA, jo crec que la consciència l'hem de tenir nosaltres, eh? Però ara ens ho explicaran des de Terres Lleidatana. Serà la primera entrevista de l'Obert per Vacances d'avui. Després marxarem cap a Calella per conèixer com és això d'enamorar-se, de tenir un crush a la tercera edat. Diuen que l'amor no té fronteres i no té edats. Doncs avui ho comprovarem amb un reportatge que ens hem preparat des de Ràdio Calella. Tornarem a Tarragona, perquè avui dimecres s'inaugura el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT. Ens fa moltíssima il·lusió, no us podeu imaginar l'ambient de festival de teatre que tenim aquí durant aquests dies, que tindrem durant aquest cap de setmana, i us volem convidar a tothom que ens escolteu que passeu un moment o altre això, a veure bon teatre, noves dramatúrgies per Tarragona. Parlarem del FIT, doncs. El reportatge sobre els col·leccionables, ampliant-ho tot, ens el duen des de Tordera, des de Ràdio Tordera. També des d'Altafulla marxarem al capdamunt d'una ermita per connectar el nostre cos, la nostra ment amb la natura i tot plegat a través del moviment corporal. I és que diuen que el setembre pot ser com un recomençament, no? Com fer un reset i tornar a començar, com si fos un any nou que comença ple d'oportunitats i noves esperances. I un parell de punts culinaris abans de tancar programa. Al convent de Santa Clara de Tortosa, les monges ens ensenyaran a fer dolços típics i tancarem amb l'espai de cuina avui amb la companya Marina Pérez Got, que ens va tastar una delicatessen, de fet, delicatessen avui dia, però un plat molt popular de la cuina tradicional mallorquina. Les aubergines farcides. Doncs tot això omplirà les dues hores d'avui de l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances.
0: Com sempre, com és tradició, el programa comença fent ronda d'actualitat. Passem per les quatre províncies, de les quatre capitals, vaja, de Catalunya. La primera parada la fem a Girona, els companys de Girona FM, concretament el Pau Villafanya, que ja el tenim preparat. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, el primer municipi que és protagonista de la ronda és Salt. Salt ha multat 110 conductors aquest any 2026 per circular pel carril bus, i això tot plegat gràcies a les càmeres dels agents de la policia local.
3: Les infraccions estan sancionades amb 200 euros cadascuna i s'apliquen a partir de les proves que obtenen els agents de la policia local de Salt, que van en moto a través de les càmeres que porten instal·lades. Aquest sistema permet gravar l'evidència de la infracció i al moment connectar-se en temps real a la DGT per conèixer tota la informació del vehicle. Els principals motius de les sancions han estat per circular pel carril bus incomplint l'ordenança de circulació, tot i que la policia també n'ha imposat per aturar-se al carril bus per fer càrrega o descàrrega.
0: I mira, ja les poblacions comencen a fer balanç turístic i balanç també del que ha estat l'estiu amb aquestes altes temperatures. Ens expliqueu que Lloret de Mar estudia diferents estratègies per mantenir l'atractiu turístic tot i l'increment de les temperatures.
3: Sí, i és que el fet que cada vegada siguin més freqüents les onades de calor podria ser un desincentiu a l'hora d'atraure visitants al municipi. Per això l'alcalde, Adrià Lamelas, ha explicat que cal actuar i estar preparats per tenir una infraestructura turística que pugui acollir els visitants mentre hi hagi episodis d'altes temperatures. Algunes de les primeres accions, diu, són crear més espais d'ombra, més refugis climàtics i naturalitzar zones urbanes. Això hauria de permetre baixar la temperatura i garantir que els turistes segueixin passejant pels carrers comercials.
4: Ens hem d'adaptar, hem de visualitzar el futur i treballar per prevenir-ho, no? I perquè quan arribi, estar preparats. Aquest és un gran tema, hem de crear més espais de refugis climàtics dels que ja hem creat, perquè ens estem preparant per això. Hem de crear més espais d'ombra, hem de crear espais més naturalització, menys asfalt, menys ciment, i tot això ja ho estem fent. Ja estem preparant el municipi de Lloret de Mar pel que vindrà del canvi climàtic.
3: De moment, els empresaris estan a l'espera de veure si la temporada vinent aquestes onades de calor tenen un efecte en les reserves.
0: I encara us expliquem que 140 investigadors es reuneixen per treballar sobre l'impacte dels llacs arreu del món. I on ho fan? Evidentment, a Banyoles.
3: Es tracta del congrés Gleon, que per primera vegada a la història es fa a la capital del Pla de l'Estany. El canvi climàtic, l'increment de la temperatura de l'aigua o el creixement de les algues són alguns dels temes que tractaran els grups de treball del congrés, que s'acabarà aquest divendres 4 de setembre.
0: Molt interessant tot plegat. Pau, moltíssimes gràcies i fins demà.
3: Fins demà.
0: Acomiadem doncs el Pau Vilafanya des de Girona FM i ara enllacem amb la companya de Rubí Ràdio, amb la Marina... No, la Marina Pérez, no, la Mariona Jerez. Tenia aquí un parany a guió. Mariona, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, comencem parlant sobre la vaga de bibliotecaris de Barcelona, no?, que fa tancar més d'una trentena de biblioteques, i és que el Consorci de Biblioteques manté la negociació oberta amb el comitè d'empresa i defensa les millores presentades.
5: Sí, la vaga, que va iniciar el 26 de maig, va tenir un punt àlgid ahir dimarts, quan es va convocar els treballadors a tancar totes les biblioteques de Barcelona i manifestar-se davant de la Sagrada Família. La jornada ha tingut un seguiment d'un 60% al torn de matí i un 55% al torn de la tarda. Segons el consistori, s'afirma que les biblioteques de les 37 que hi ha a la ciutat van obrir només 4 durant el matí. El gerent del Consorci de Biblioteques de Barcelona, Ferran Burguillos, ha dit que mantenen la negociació oberta amb el comitè d'empresa i ha defensat les millores presentades en les 13 reunions celebrades des de febrer. Entre les millores que s'han presentat hi ha l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals pels 482 llocs de treball del conjunt del Consorci de Biblioteques de Barcelona, la funcionalització absoluta i total de la plantilla del Consorci en el marc de l'Ajuntament i una millora retributiva d'un 8%. Escoltem a Burguillos.
6: A veure, durant tot aquest període, des del febrer, que portem treballant, vam constituir al febrer la comissió negociadora i hem dut a terme fins a 13 reunions de la pròpia comissió negociadora fins a finals de juny, d'acord? Hem anat plantejant i hem posat al damunt de la taula diverses millores, no?, que estan vinculades també a aquesta adhesió al conveni municipal.
5: Per altra banda, Pau Solsona, delegat sindical de la CGT al comitè d'empresa del Consorci, declara que no accepten l'acord i volen seguir endavant. Insisteixen que no hi ha negociacions des del juliol i que han quedat estancades.
0: Per altra banda, us reportem el gran èxit de The Weeknd a Barcelona. Han fet parada la banda en la seva gira After Hours Till Dawn.
5: Sí, The Weeknd ha desplegat aquest dimarts a Barcelona un espectacle audiovisual de gran format en el marc de la seva gira. Ho ha fet davant de més de 50.000 persones que s'han aplegat a l'estadi Lluís Companys, on el cantant canadenc ha ofert un extens repertori que ha combinat diverses cançons del seu treball més recent amb èxits consagrats de la seva discografia. L'autor d'àlbums com After Hours, Down FM o Hurry Up Tomorrow ha apostat per una posada en escena inspirada en una distopia, amb una gran estàtua coronant la pista, escenografia, cos de ball, flames, làsers, efectes especials i focs artificials. El seu tour, que ja ha fet parada a Madrid, ahir va passar per l'Estadi Olímpic de Barcelona i ja ha recaptat més de 1.000 milions de dòlars.
0: Mariona, tal com ho expliques, vas estar al concert, tu, no?
5: No, què va.
0: Però t'agrada, no? The Weeknd?
5: Jo m'apunto a tots els concerts.
0: Molt bé, ho has explicat amb molta passió. Vinga, va, que ens posem seriosos ja per una darrera notícia en clau necrològica, i és que ha mort un home embolcat al camió formigonera que conduïa, això, a l'Esquirol.
5: Sí, ha mort aquest dimarts a primera hora de la tarda en volcar el camió formigonera que conduïa a la carretera BP5207 en el terme municipal de l'Esquirol, a Osona. La víctima és un veí de Cerdanyola del Vallès de 49 anys i, segons han explicat des del Servei Català de Trànsit, les causes del sinistre estan sota investigació. Des del principi d'any ja portem 88 persones que han perdut la vida en accidents a les carreteres, 34 d'aquestes són motoristes, 10 vianants, 5 ciclistes, 4 conductors de tractors i una de patinet.
0: Mariona Jerez, moltíssimes gràcies des de Ràdio Rubí. Una abraçada.
5: Gràcies, fins demà.
0: Fins demà. Cap a Lleida que marxem. Des de 1 a 1 saludem el company Quim Gasó. Quim, bon dia.
7: Hola de nou, bon dia.
0: Hola de nou, ben trobat. Escolta, comencem parlant de la detenció d'un menor relacionat amb la mort violenta d'un home a Balaguer, vinculada amb un accident de trànsit. El jove ja ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
7: Sí, en uns fets que es remunten a dimecres passat, dia 26 d'agost, quan cap a les 11 de la nit hi va haver un accident de trànsit al nucli urbà de la capital de la Noguera. A l'interior del vehicle sinistrat, els Mossos hi van localitzar el cos sense vida d'un home que presentava, però, possibles signes de violència criminal previs a l'accident. Els agents van obrir una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort i aquest dilluns van detenir el menor que presumptament estaria relacionat amb els fets. El jove, com bé deies, ja ha passat aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
0: I un nom propi, el de Joan Baraut, que és el nou cap regional del cos d'agents rurals a Lleida. Aposta per la proximitat, la prevenció i la coordinació com a principals eixos d'actuació. Baraut substitueix a Llorenç Ricou després de 23 anys al capdavant de l'àrea.
7: Aquest dimarts va tenir lloc la presentació del nou cap del cos d'agents rurals a la delegació territorial del govern a Lleida. El nou cap va explicar els reptes que afronta el cos, que doblarà plantilla i en seran 170 d'agents en 4 anys a Ponent.
8: Primer seria reforçar aquesta proximitat amb el sector primari i la presència al territori. Val? La regió de Lleida no es pot liderar d'esquenes al sector primari, d'esquenes als agricultors, d'esquenes als ramaders. El segon repte, gran repte, seria el de reforçar les relacions institucionals i la coordinació operativa. Però no quan es produeix una emergència, una incidència, sinó abans. I per últim, el tercer repte, el tercer gran repte, seria potenciar la prevenció i la pedagogia. Val? Perquè la prevenció és la millor eina per protegir el medi natural. Una societat que està informada és una societat més compromesa amb la conservació del patrimoni natural.
7: Entre d'altres aspectes, Barot va destacar les actuacions del cos en els incendis de la campanya de la Sega. Enguany han registrat 17 a la província de Lleida, afectant unes 700 hectàrees.
0: I ràpidament us expliquem també que la sinistralitat a les carreteres catalanes s'ha reduït un 11% fins al 31 d'agost, això en comparació amb el mateix període de l'any passat, i ha tancat el 8è mes de l'any amb 87 morts.
7: Així ho indiquen les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, publicades aquest dimarts. Dels 87 morts arreu de Catalunya, 73 han estat homes i 14 dones, mentre que gairebé 4 de cada 10 víctimes mortals han estat motoristes, que augmenten un 13%. En aquest sentit, els col·lectius vulnerables aglutinen més de la meitat del total de la mortalitat a les vies catalanes, registrant 34 motoristes, 10 vianants i 5 ciclistes entre les víctimes. El tipus d'accident més freqüent ha estat les sortides de via, amb 27 casos, i els xocs frontals, amb 24, mentre que l'AP7 ha condensat la xifra més elevada de víctimes mortals amb 12.
0: Doncs vinga, amb aquestes notícies que ens arriben des de Ponent, també anem a tancant la ronda informativa. Quim Gasó, des de Lleida 1 a 1. Moltíssimes gràcies.
7: Gràcies, fins ara.
0: Però no tanquem sense abans passar per Tarragona, en aquest cas per Terres de l'Ebre. I és que allí, entre les notícies destacades, en tenim un, el rescat de 28 gossos a l'interior d'un habitatge de Santa Bàrbara. Algun dels gossos portaven xip i han pogut ser retornats als seus propietaris. La resta continuen amb l'entitat engrescats i en cases d'acollida. Ens en dona més detalls la companya de la Plana Ràdio, Tere Giné.
9: Efectivament, Núria, 28 gossos van estar rescatats de l'interior d'un habitatge de Santa Bàrbara en una actuació en què participava l'entitat Engrescats. Inicialment, els Mossos d'Esquadra havien informat l'entitat que hi havia 5 gossos, però una vegada a l'interior de l'habitatge en van aparèixer més, fins a arribar a 27 animals rescatats. El número 28 va ser localitzat el passat diumenge. La gerent d'Engrescades, Núria Espanya, explicava els problemes que presenten aquests animals.
10: Hi ha una mica de tot. La majoria en molts de problemes dermatològics degut a la gran brutícia que portaven incrustada dins d'ells, problemes de pell, otitis, molts tenen infeccions a les orelles, també de la mateixa brutícia, les almohadilles pues, estan cremades, hi ha algun que tenen sang, estan pelades, pues, d'això, de mateix, tot de la superfície poc neta que vivien. pipis, caques, de tot, no? I després n'hi ha un que el tenim ingressat perquè tenia una pulmonia. Alguns han estat, els vam tindre que donar els primers dies poc menjar i per anar augmentant, perquè quan tenen tanta gana i mengem molt, tampoc no és bo per a ells.
9: Una de les sorpreses era comprovar que gairebé tots els gossos portaven microxip, fet que ha permès reconstruir diferents històries i fins i tot recuperar animals que havien estat perduts pels seus propietaris. Espanya explica emocionada que un dels casos va poder confirmar que un gos rescatat era un animal que una família feia temps que buscava. Els gossos estan ara repartits entre diferents refugis i cases d'acollida mentre es resol la seva situació. L'entitat també demana estar alerta davant possibles situacions de maltractament o acumulació d'animals i actuar quan hi hagi indici de que aquests no es troben en bones condicions. Engrescades també fa una crida a la ciutadania perquè faci donacions a través del seu Bizum 05614, ja que l'atenció d'aquests animals suposa una important despesa veterinària i de manutenció per l'entitat.
0: Moltes gràcies, Tere Giné, companya des de la Plana Ràdio. I encara un darrer apunt molt ràpidament per recollir les altres notícies de Tarragona, del Camp de Tarragona. Marina Pérez Got, bon dia.
11: Bon dia.
0: Comencem parlant de canvi climàtic. Tira.
11: Doncs sí, parlem de canvi climàtic i és que des de la Universitat Rovira i Virgili estan estudiant què hauria passat amb les danes de Tarragona si la temperatura del mar hagués estat més baix. Pel que fa a la precipitació, l'estiu ha estat sec a molt bona part de Catalunya, excepte el Camp de Tarragona, on els episodis de precipitació intensa de l'agost han fet que localment s'hagi superat la mitjana climàtica de pluja d'estiu, tot i que encara tenim el mar molt calent. Veurem què passa aquesta tardor. Altres notícies, Núria. Per
0: la castellera, no?
11: Exacte. Per segon cop, tres colles tarragonines participaran en la jornada de diumenge del concurs de castells. Ja coneixem les 42 colles que poden participar a les tres jornades del concurs de castells i tres a la jornada de diumenge de Tarragona, que són la Jove de Tarragona, els Xiquets de Tarragona i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau. També hi seran a la jornada de diumenge tres colles de Barcelona, els Castellers de Sant, els de Vila de Gràcia i els de Barcelona. L'últim concurs de castells, els de la Vila de Gràcia havien anat a la jornada de dissabte, igual que els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Recordem els primers classificats, que són els castellers de Vilafranca, la Vella de Valls i les Joves de Valls. Ara ja tenen menys de 48 hores per confirmar la seva participació.
0: Ah, que potser si diuen que no, potser diuen que no.
11: Els Minyons de Terrassa solen renunciar.
0: Sí, és veritat, tens raó amb això.
11: I dos apunts així molt ràpids. Avui ja es presenta la programació completa de les festes de Santa Tecla d'aquí a Tarragona. La podran conèixer d'aquí una estona i continuar. El tret de sortida oficial es fa avui al Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que en parlarem més endavant.
0: Farem la segona entrevista d'això. Moltes gràcies, Marina. Fins ara.
11: Fins ara.
0: Doncs vinga, tancada la ronda d'actualitat ràpidament. Entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: I comencem parlant sobre intel·ligència artificial, que què us hem de dir, no? Ja ho veieu, està tenint un gran impacte en un munt d'àmbits del nostre dia a dia, però... I els mestres que ens estan escoltant diran, sí, sí, el món educatiu possiblement és un dels àmbits en què doncs, se'ns gira més feina, perquè ha irromput aquesta tecnologia, vaja, amb una potència increïble, i això afecta a més població vulnerable, joves i adolescents, fins i tot infants. Com l'han de manipular? Com l'han de, no? com l'han de tocar? Com utilitzar la intel·ligència artificial perquè sigui realment una eina i no se'ns giri en contra o no malmeti justament la formació dels nostres joves i infants? Doncs d'això ens en poden donar més detalls en una entrevista que fa el company d'UAU Lleida, el Quim Gasó. Quim, bon dia.
12: Hola de nou.
0: Parlem d'una entitat que es diu Xerpia, ho dic bé això?
12: Correcte, ara ens ho dirà el seu fundador, el Javi Badia, que ja el tenim també als estudis d'UAU Lleida Ràdio, que saludem ja en el dia d'avui. Bon dia, Javi.
13: Hola, bon dia. Moltes gràcies per comptar amb mi.
12: Per parlar, com bé deies, Núria, d'aquesta iniciativa de formació en intel·ligència artificial que ha desenvolupat el programa I amb consciència, una proposta educativa creada a Lleida Ciutat per alfabetitzar, diuen, alumnat de secundària en intel·ligència artificial. Anem directe al gra, Javi. Com definiries la relació entre els adolescents i la intel·ligència artificial?
13: Perfecte. És una relació força intensa. Hem de pensar que ha irromput la intel·ligència artificial com una cosa que els dona resposta a qualsevol tipus de pregunta, els dona amb molta seguretat, damunt els hi fa la pilota, no? Llavors, clar, és una eina que està a l'abast de qualsevol, Per tant, què millor, no? Què millor que utilitzar-la i que ens doni respostes.
12: Això, evidentment, doncs, té els seus riscos, té també els seus beneficis. Clar, el tema de la intel·ligència artificial el sé molt novedós, és un dels temes també que volíem tractar. Cadascú l'utilitza una mica en base als coneixements que pugui tenir, amb diverses finalitats, fins i tot també per treure-li partit en diversos àmbits d'interès, en els quals poden tenir cadascú doncs, aquest interès precisament. És molt complicat generalitzar, ho sé, però en termes generals, per què utilitzen la intel·ligència artificial els adolescents?
13: Bàsicament, té diversos usos. El principal, pel que estem aquí, és perquè els ajudi a fer tasques. No? Els ajudi a estudiar, els ajudi a fer treballs, els ajudi a fer deures, els explica una cosa d'una manera diferent, li faci preguntes per preparar un examen. Sí, és cert que molts estudis van en la línia que també l'utilitzen molt com a consellera, no? Per motius més personals, em pots ajudar, tinc aquest problema... Però bé, això és un altre, és un altre meló a obrir.
12: I anant primer en el cas dels centres educatius, després parlarem de la relació general, els mestres, els professors, la gent que ha d'educar aquests futurs adults, quins problemes es troben a l'hora de decidir com l'he de fer servir, ja no tan sols en l'àmbit més purament avaluatiu, que possiblement aquí doncs hi ha hagut molts canvis en els últims anys, però ja en la relació completa dels alumnes amb aquesta nova tecnologia.
13: Clar, hem de tenir en compte que el sistema educatiu té moltíssima inèrcia. Fer qualsevol canvi costa molt. Pues clar, si a un professional qualsevol ja li està costant molt aquesta adopció de la IA, imagineu a un docent que té que interioritzar-la pel seu ús del dia a dia, però a sobre també ha de pensar com ensenya l'alumnat, com fa un bon ús, que no me la utilitzin malament, que aprenguin... és molt més complicat, val? És molt més complicat. Llavors aquí és on estem tenint la problemàtica, però bé, el sector docent és un sector ultramotivat que li fica més hores que un rellotge. Jo porto pràcticament 4 anys fent formacions a centres educatius, a professorat de tots els nivells, i hi ha una motivació molt gran per fer aquesta adopció amb intel·ligència artificial i poder-la portar a l'aula amb molt, molt de criteri.
12: Ho veu més els professors i docents com una oportunitat o com una amenaça la presència de la intel·ligència artificial?
13: Tot depèn. És un sector molt ampli, però en general jo el que estic veient és que és una eina que generalment dona molta por, molta inseguretat, però a la que comences a tocar-la, comences sobretot a comprendre-la, com funciona, li veus moltes possibilitats. Llavors vas veient com la gent a les formacions se va engrescant i va, ostres, i em pot fer ajudar amb això, i me pot fer això altre, i me pot descarregar de tasques més burocràtiques i li puc aportar jo valor a la tasca més de persona, més empàtica, més d'acompanyament. Jo penso que en general la visió és positiva.
12: I precisament per abordar aquest gran repte entre els adolescents i la intel·ligència artificial, tornem al motiu de l'entrevista, des de Xerpia, aquesta, ja ens explicaràs tu ben bé, però plataforma, entitat que vas fundar, heu creat el programa Ja amb Consciència. De què es tracta?
13: Sí, bueno, Xerpia neix amb l'objectiu d'apropar les formacions d'AI als centres educatius. Jo durant gairebé 4 anys, com t'he dit, he estat formant centres, claustres, professorat, i m'he donat compte de que el gran problema és... i ara què fem amb l'alumnat? Vale, en sabem molt, sabem fer moltes coses, ens pot ajudar molt a la tasca docent, però i l'alumnat, què passa amb ell? Llavors, a partir d'aquí, neix aquesta idea, dèiem Consciència, que és un programa educatiu que el que pretén és alfabetitzar l'alumnat de secundària en l'ús de la intel·ligència artificial. O sigui, no tant utilitzar-la, que sí que es fa amb mòduls posteriors, però saber què és, en què consisteix, quins riscos té, la part ètica, els biaixos, etcètera, etcètera, etcètera.
12: Imagino que amb un temari que no és concret no ha de ser igual ensenyar sobre intel·ligència artificial que fer-ho sobre llengua, matemàtiques o història. Jo t'ho deia fora de micros, que havia estat repassant una mica la vostra web per fer-me una idea de com s'ensenya això, i m'ha cridat l'atenció que baseu el vostre mètode en 4 consignes molt clares, que són pensa, qüestiona, comprèn i actua. Ens pots fer 5 cèntims una mica en què consisteix això, que implica cada fase?
13: Sí, si ens parem a pensar, és una metodologia que ens val per qualsevol qüestió que tinguem a la vida, no? O sigui, per què el pensa? Perquè nosaltres li fem una pregunta a l'intel·ligència artificial, no? Li donem una instrucció, un prompt. Nosaltres hem de pensar abans de fer aquest prompt, perquè en funció de com sigui aquest prompt, on tindrem un tipus de resposta o una altra. Serà millor resposta, estarà basada en dades més fiables o no. Per tant, aquest pensa és hiperimportant abans de fer qualsevol tasca a la vida. Un cop la IA ens genera una resposta, hem de qüestionar-la. Sempre ho dic, hem de ficar-la en quarantena, perquè moltes vegades la IA s'equivoca, al·lucina, inventa, Per tant, hem de validar si això és cert o no és cert, o si podem millorar a base d'iteracions. Un cop tenim la resposta que nosaltres ens satisfà, l'hem de comprendre. No és qüestió de copiar i enganxar. És qüestió de veure, ostres, això que m'ha generat, sí, sembla fiable, però i ara què faig amb això? I aquí ve l'últim pas, que és actuar. Ara que he comprès la resposta que m'ha donat, ara la fico en pràctica.
12: Deixem parar-me en el primer punt, perquè possiblement és difícil avaluar-los un per damunt de l'altre, però crec que és molt important el tema de pensar sobretot del pensament autònom, que és un altre dels aspectes que remarqueu. És a dir, la capacitat d'utilitzar la IA sense deixar de banda la capacitat crítica. És realment possible, o quan un infant, quan un adolescent s'habitua a utilitzar doncs, aquests mecanismes, aquesta tecnologia, tendeix a deixar de banda d'un per fer servir l'altre?
13: És possible, evidentment. El que passa és que és difícil. No és una resposta trivial. Hem de pensar, jo sempre fico l'exemple de la calculadora. Si tu li dones a un infant que encara no sap fer operacions una calculadora, et costarà moltíssim que aprengui a operar, perquè ja té l'eina que li doni la resposta. Si tu li dones la calculadora en el moment que ja té aquestes operacions consolidades, li potencia, en pot fer més, etc. La IA passa una cosa semblant. Val? Hem de respectar una sèrie de processos d'aprenentatge, una sèrie de processos cognitius, i l'hem d'incorporar d'una manera progressiva i amb criteri. Però és cert que un dels grans riscos de la intel·ligència artificial és la descàrrega cognitiva. Però això no només li passa als alumnats, ens passa a nosaltres. O sigui, ens acostumem a que la IA ens faci un post o ens faci un correu electrònic o ens faci un resum i ja, ostres, si ho fa molt bé, per què jo ho he de fer? I ens trobarem que en un temps ens costarà molt per a alguns professionals escriure segons què o resoldre segons quins tipus de problemes, perquè ho hem descarregat a la intel·ligència artificial.
12: Clar, hem parlat bastant de la teoria, per això. Deixa'm imaginar una mica com és una sessió d'aquestes que duu a terme vosaltres una mica més en la part pràctica. Quins són possibles dilemes, qüestions, dubtes, inquietuds que pugueu tractar al llarg d'una classe amb adolescents?
13: Nosaltres ho hem volgut fer tot molt proper, molt vivencial. Llavors tenim una narrativa amb tres personatges. Tenim el professor Bit, que és el professor de tecnologia expert a mi. Tenim a la Sia, que és la protagonista real, que és l'alumna que vol aprendre i saber com funciona realment, i tenim la Noèlia, que és la professora d'Humanitats, una mica més reticent, que fica damunt de la taula conceptes més humanistes, i bé, és una part molt important dels claustres, aquesta, i molt necessària. Llavors, a partir d'aquí, sempre partim de la mateixa premissa, que la IA ja està a la vida del nostre alumnat. No? I comencem a desplegar des de la música que escolten, les sèries que veuen, els posts que els hi surten a les xarxes, tot és l'intel·ligència artificial. Per tant, a partir d'aquí, nosaltres d'un punt de partida, comencem en base a connexions quotidianes de l'alumnat per generar reptes, generar explicacions. Tenim vídeos audiovisual que expliquen els conceptes, tenim treball individual, tenim treballs en grups, metodològicament és molt divers, podem utilitzar la classe inversa i que els alumnes ho facin des de casa i després reflexionin a l'aula. O sigui, és un material molt viu i molt modulable.
12: Hem parlat molt, Javi, del que ens dona la IA, però molt poc del que li donem nosaltres. Què passa amb les dades que compartim? Més concretament, quan parlem de menors d'edat, que possiblement és més sensible que el tema.
13: Sí, és un tema clau aquest. Primer hem de pensar que depèn molt les dades, un, del tipus de plataforma que utilitzem, no? Si és una plataforma lliure, o és una plataforma ja corporativa, no? Que ja la tenim protegida, si treballem en local, si treballem al núvol, etcètera. Però bé, en termes generals jo penso que, jo sempre dic que hem de tenir en compte com si tot el que li compartim està en un servidor d'una companyia tecnològica. Per tant, tu què li donaries a una companyia tecnològica? Quines dades li donaries? Llavors, a partir d'aquí, no? Reflexionem, no? Li donaries el teu nom? Li donaries un número de compte? Li donaries patologies que tens? Li donaries la teva foto perquè jo pugui servir per entrenar una IA? Llavors aquí hi ha un treball molt ferm de què es pot compartir i de què no es pot compartir.
12: Doncs de ben segur, Núria, que al llarg dels darrers mesos, anys, anirem parlant de sobres del tema de la intel·ligència artificial amb un col·lectiu tan, com deies, al principi sensible com és als menors d'edat encara en etapa formativa, els adults del dia de demà. N'hem parlat de tot plegat amb el Javi Badia, que és el fundador de Xerpia, d'aquest programa d'intel·ligència artificial aplicada a l'educació. Moltes gràcies, Javi.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
0: És esperançador veure que hi ha gent que es preocupa per aquests temes, no? I que realment posa remei perquè les coses funcionin millor. És molt esperançador. Moltíssimes gràcies, Quim Gasó, des de UAU Lleida. Moltíssimes gràcies, company.
12: A vosaltres.
0: Passem d'un tema a l'altre. Diuen, i no és un tòpic, que l'amor no té edat. Amb els anys canvien les prioritats, les experiències i també la manera d'entendre les relacions. Però les ganes de compartir la vida amb algú continuen presents. Això és la introducció que ens aporten els companys de Ràdio Calella per introduir, com dèiem, un reportatge molt, molt bonic que ens parla sobre l'amor a la tercera edat. Us imagineu? Segons a quina edat, no? Tenir un crush? Doncs sí, sembla que és possible.
14: Qui va dir que les papallones a la panxa tenen data de caducitat? Deixem-nos d'històries. L'amor no entén d'edat. Avui parlem de tornar-se a enamorar a la tercera edat i ho fem molt ben acompanyats pel president de l'Espai Caixa de Calella, un lloc per on passen més de 1.200 persones grans amb moltes ganes de compartir i de menjar-se el món. Josep Maria Granyó, primer de tot, què és l'Espai Caixa de Calella?
15: L'Espai Caixa de Calella, per resumir, és una associació entre l'associació de la gent gran de Calella i el que és la Fundació La Caixa. Els dos optimitzem cada una de les fortaleses de, tant de la Fundació La Caixa com de l'associació. I som una associació amb aproximadament 1.200 socis, el qual és una de les més numeroses de totes les que té la Fundació La Caixa a Catalunya.
14: A dins de l'entitat podríem dir que feu moltes activitats, gran quantitat d'activitats que involucren, doncs, que junti molta gent. Ja veus per on vaig una mica. Aquest concepte d'ajuntar-se amorosament, no? Se'n parla molt, sobretot el jovent, no? Però de la gent gran poder se'n parla poc. Llavors la meva pregunta és, què tal és l'amor a la tercera edat? Se'n troba a dins de l'Espai Caixa? I aquest, m'has comentat, 1.200 persones. Es troba l'amor allà dins?
15: Una de les nostres coses, una de les moltes coses que estem fent allà és intentar socialitzar la gent, no? D'alguna forma integrar-los una altra vegada a la societat. Ara del que se n'està parlant molt de l'edatisme, no? I dintre del concepte d'edatisme està també el que nosaltres procurem a través de les coses que fem, els balls, les excursions, les activitats artístiques. Mirem també de que la gent, d'alguna forma, trobi el buit que en aquests moments pot tindre, no? Que ja ens trobem en moltes circumstàncies. Hi ha gent que quan enviude, pues, el que vol és estar sol. El que lluitem en aquest cas és contra la soledat, no? Però també hi ha molta gent, sobretot la parcel·la dels homes, que el que busquen és companyia. I la companyia, dius, bueno, és amor, és interès, és de no trobar-se sol, és una lluita interna, no ho sé exactament, no? Si és amor o no és amor. Jo suposo que no és el mateix l'amor platònic quan tens 18 o 19 anys a quan tens 65 o 70 anys i potser vens d'una relació molt llarga perquè has enviutat, no? Però sí, jo et puc dir que hi ha gent que ho té clar, que el que busca és una companya, i n'hi ha que diu, si la trobo, doncs millor. Però també et dic una cosa, la búsqueda és més per part de l'home que de la dona. La dona potser està més preparada per aquesta independència. Però ens trobem amb casos molt curiosos aquí, d'un percentatge, home, bastant elevat, de persones que s'han conegut aquí i han format parella. També la parella que es forma és també una mica especial i diferent, perquè hi ha moltes vegades un entorn familiar, no? Moltes vegades cada un viu a casa seva i després es troben els caps de setmana o quan se'n van de vacances, no? Però bueno, l'amor, això seria una cosa de que jo ho he preguntat amb ells. El que sí es troba és carinyo, comprensió, companyia, protecció, etc, etc. Sempre és millor estar dos amb companyia que no sols.
14: Hi ha quelcom que li diries a una persona que poder té prejudicis, no? De fet, ho has comentat una mica, va relacionat amb l'edatisme, no? Que són aquests prejudicis de, oh, aquesta gent a la tercera edat ja, l'amor, doncs no es troba, no? Això, doncs, el tren ja ha passat, que es diu. Què li diries a aquesta gent que pensa així, d'aquesta manera negativa?
15: Nosaltres no forcem, lògicament, a que la gent s'ajunti, no? El que sí, ells els hi donem una mica el teatre perquè, d'alguna forma, coneguin més gent. Però jo diria una cosa, hi ha un gran problema avui dia amb la gent gran, que és la soledat, no? I una forma de combatre la soledat és, d'alguna forma, ajudar-los a formar parelles. I a vegades són parelles, moltes vegades, més estables, que també fan canviar la gent. A vegades una persona que tu l'has conegut amb la primera dona, que tenia un caràcter, a lo millor, especial, social, el trobar una segona dona s'ha calmat. M'entens? Vull dir que a vegades aquests canvis també poden ser positius. Però sobretot és el lluitar contra la soledat. L'amor, jo suposo que és un amor diferent, eh? Vull dir, però és imprescindible i necessari, sobretot amb l'home.
14: Doncs ja ho heu vist, l'amor no té data de caducitat. La capacitat d'emocionar-se, de compartir i de sentir aquestes papallones a la panxa ens acompanya tota la vida. Així que ja ho sabeu, mai és tard per obrir el cor i deixar-se sorprendre.
0: Home, i a ritme de veneres tanquem, clar que sí, des de Ràdio Calella. Jordi Terme, moltíssimes gràcies per parlar-nos de papallones, que és una cosa que ens ve molt de gust ara amb aquestes hores del matí. Els companys de Ràdio Calella també oferint-nos aquest podcast que ens parla de l'amor dels crush a la tercera edat. Seguim endavant. A Tarragona estem d'enhorabona i us volem convidar a tots, especialment des d'avui i durant tot el cap de setmana. I és que estem de Festival Internacional de Teatre. El FIT d'enguany, 13a edició, que té sintonia pròpia, és aquesta que estem escoltant, i té un nom propi, el del Joan Negrier, el seu director, que no sé si està dels nervis, si ja està tranquil perquè la feina està feta. Inaugureu avui, aquesta mateixa tarda. Joan Negrier, bon dia.
16: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Com esteu, Valtros? Què tal?
16: Doncs bé, amb els nervis típics d'una estrena i amb la tranquil·litat també de saber que tenim un equip meravellós que està fent una feina excepcional.
0: A veure, que hem d'explicar a tot Catalunya què és això del FIT, que nosaltres el tenim molt interioritzat a Tarragona, són 13 edicions, aquí hi ha un ambientasso de festival brutal, però perquè la gent ho sàpiga d'arreu de Catalunya, què té d'especial aquest Festival Internacional de Teatre que es fa a Tarragona? Perquè n'hi ha d'altres, per tot Catalunya. Què té d'especial el FIT, Joan?
16: Bé, doncs tot especial, jo suposo que l'ambient que s'hi crea, sobretot per dir la sensació més rellevant que hem tingut aquests últims anys, però té la particularitat de que és un festival on tenim un abonament complet, que crec que és l'únic festival de teatre que això ho pot aportar, on l'espectador fidel pot veure tot allò que s'hi ha programat. I, a més, també convoquem al públic, als programadors internacionals de les companyies i a l'organització, a uns sopars populars que fem entre funció i funció, que generen un lloc de debat sobre allò que han vist els dies anteriors o abans de sopar, i, per tant, crec que és com l'objectiu d'un festival, no? A congregar gent per parlar de teatre i per crear sentiment crític.
0: De fet, té aquest, això és el que crea al final, aquest ambient de comunitat, de festival, perquè moltíssima gent compra l'abonament sense saber encara quin serà el cartell, però confien cegament en que allò els agradarà. I aquesta intensitat també és un festival que té el carinyo de la gent perquè està fet com a molt des de casa, no? Cuideu moltíssim des de la mateixa organització fins a la programació que hi hagi, doncs això, que sigui un festival casolà.
16: Bueno, com que l'equip que l'organitzem som els de la Sala Tró, no? que som un equip molt reduït, doncs, malgrat que pel FIT, evidentment, som un equip més gran, l'hem d'incrementar perquè som molts més dies de feina en general, intentem sempre cuidar al màxim tots els detalls. Crec que, jo sempre dic, no? Allò que tu vols que et facin quan te'n vas a un lloc, fes-ho tu quan vingui algú a casa teva. I és el que intentem fer dintre de les nostres possibilitats, però sí que ens arriba que les companyies estan molt agraïdes del tracte que tenen aquí a Tarragona, de l'ambient que hi ha, de lo bé que se senten, de com els cuidem, i crec que això per mi és primordial.
0: Companyies, en fi, d'arreu del món, de l'estat espanyol, de Catalunya, no cal dir-ho, però també d'arreu del món, i que presenten propostes, i això és una altra característica del FIT des de la seva primera edició, particulars, especials, i és que el subtítol del Festival de Teatre és Noves Dramatúrgies.
16: Exacte, Noves Dramatúrgies, sí. El que intentem sempre, durant aquestes 13 edicions, ha sigut portar les noves dramatúrgies, els nous creadors i creadores escèniques que hi ha arreu del món, a casa nostra, perquè puguin conèixer el públic del FIT, què és el que estan doncs, creant en les seves sales d'assaig, aquests creadors i creadores, que els ocupa i preocupa els creadors contemporanis, que seran, dic jo sempre, els clàssics del futur. No només els de fora, també ens interessa molt fer un focus dels artistes locals, artistes de casa nostra, del Camp de Tarragona, sempre estem rascant per trobar-ne algun que estigui a la programació, i també de Catalunya, evidentment, perquè aquells que venen de fora puguin saber també què es fa a casa nostra.
0: En aquest sentit, hem vist propostes com una mica atrevides, no? O potser, no, doncs això, no de teatre convencional, com podríem entendre usant, evidentment, les noves tecnologies, multidisciplinars totals. Si n'haguessis de triar, i ara entrem ja en matèria en programació, si n'haguessis de donar-nos algun d'aquests exemples del que veurem a la programació d'enguany, com a noves dramatúrgies, de dir, ostres, aquí fan un experiment especial.
16: Clar, no puc dir-te en una sola, perquè realment totes les produccions que hi ha a la programació del FIT ho són. Ja fa anys que hem tret la definició de teatre, dansa, música, circ o escenes híbrides, perquè el teatre contemporani, les arts escèniques contemporànies ja ho contemplen tot. Per tant, qualsevol de les produccions que la gent vegi aquí, segur que els sorprendran, perquè surten de la convencionalitat del teatre que estan acostumats a veure. El teatre, que seus en una platea, veus una funció i te'n vas, amb una història que t'expliquen, amb començament, nus i desenllaç. Aquí, evidentment, moltes es fan en teatres, però d'altres es fan a espais no teatrals, com per exemple l'església Sant Miquel del Pla, que hi haurà l'Anna Confetti fent secrets, i que sempre el públic, com diem, del FIT, allò que s'endurà d'aquest festival, com a mínim, és sorpresa.
0: Molt bé, és una experiència, allò que es diu avui dia tant, no?, de les activitats culturals i d'oci, diu, no és una activitat, és una experiència, i de fet sí que realment és això. És això.
16: Sí, perquè justament no només hi ha exhibició, sinó que a més el festival, com tu dius, és una experiència perquè també t'aporta formació, fem workshops, aquests sopars, com deia, als vespres, al Passeig de les Palmeres, o també aquests vermuts teatrals que fem divendres i dissabte, on amb un vermuter també podem veure un espectacle i debatre d'allò que hem vist i començar a fer sinergies entre participants, entre el públic, entre companyies, i crec que això és per mi bàsic, també.
0: És que conviuen amb aquests espais de socialització, conviuen perfectament a públic, més que motivat i exaltat, diguéssim, no? Encara amb els ulls brillants del que acaben de veure, conviuen amb els mateixos membres de les companyies. Escolta, i abans ja has passat de puntetes, però crec que és molt important el tema de les localitzacions dels espais, i és que escampeu teatre per tota la ciutat i en espais que a vegades tenen aquell punt de teatre de proximitat, no? Aquell punt tan íntim i tan bonic en què ens ve de gust que ens expliquin històries.
16: Exacte, ja, vol dir, el festival va néixer amb aquesta filosofia, no? Fer teatre en espais emblemàtics, històrics de la ciutat. Afortunadament, el públic ha anat creixent i hem hagut d'ocupar espais teatrals amb un equipament tècnic important per poder proposar a les companyies que venen cada vegada més potents i amb més necessitats tècniques, però sempre mantenim aquesta filosofia inicial que dèiem, aquest esperit de fer teatre en espais no teatrals. Aquest any, com deia, doncs, tenim l'Anna Confetti en una església, o tenim la calidesa de la companyia Coma 14 a la sala d'actes de la cooperativa obrera, etcètera, etcètera. I també, a part d'això, crec que és important dir que no només fem programació a la ciutat, sinó que també sortim fora de les muralles. Enguany estem a la Canonja i a Vilaseca, que ens han acollit, els hem seduït, i ja són municipis FIT amb els seus equipaments meravellosos, i que crec que això anirà creixent segons passin els anys.
0: El públic d'aquí de la zona ja ho coneix, de fet no només de Tarragona ciutat, sinó, com deia el Joan, de tots els voltants. Vull dir, el FIT ja és un referent de venir a gaudir de bon teatre, però per si ens esteu escoltant de fora, dèiem això dels espais perquè també és una manera de conèixer la ciutat des d'un punt de vista doncs, més intern, no com a turista, sinó que vens a gaudir d'una activitat cultural i a més t'emportes una imatge de Tarragona que és prou especial i prou interna. Joan, va, que en dos minuts és allò tan difícil. Explica'ns alguna de les obres que veurem. Ja no et dic destacar, perquè totes són petites joies, petites perletes triades, allò amb bisturí, no? Però alguna, Joan, per posar-nos la mel a la boca.
16: Bé, crec que és important destacar que la Glòria Rivera, aquesta artista de Guissona que fa 5 o 6 anys va estar aquí al FIT, quan encara feien premis al Young Fit presentant el seu primer espectacle, aquest any inaugura com una gran artista ja un festival com el nostre, amb Bon Babà, que és una preciositat de peça que és cabaretera, amb couplets, parla de les guerres, de les de la festa, de l'auge de l'extrema dreta, és meravellós. I, a més, abans i després de l'espectacle al Teatre Tarragona, veurem a la Rambla, davant del mateix teatre, la companyia Gisela de Foc, d'aquí, de Tarragona, de l'Aixà, concretament, que estrena Dones de Llum, un espectacle on tres ballarines faran una itinerància per aquest tros de la Rambla fins al balcó del Mediterrani, preciós, amb uns vestits espectaculars, plens de llum i de música, que serà espaterrant. Això per inaugurar. I, com et deia, tenim companyies d'arreu de l'Estat, com Cali Canto, amb l'Imani, el Seminari, o Mètode Rosa, també, del Pere Faura, aquí al Tarragona.
0: Ai, ja ens hem quedat sense temps. En fi, repasseu a cartell tranquil·lament entrant a la pàgina web del FIT, fit.cat. Fàcilment ho trobareu.
16: Exacte.
0: Joan Negrier, molta merda per avui per la inauguració i bon festival.
16: Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
0: Una abraçada forta.
16: A reveure. Adéu, adéu.
0: De veritat que val la pena. Passeu-vos per Tarragona des d'avui i fins a dissabte a la nit amb una festassa inclosa de tancament. El Festival Internacional de Teatre, el FIT 2026, aquí a Tarragona. Vinga, va, que tanquem la primera hora de l'Obert. Tornem a les 10:03.
17: La xarxa de comunicació local.

Sis per la meitat, quan desgrano les faves, asseguda al sofà. Estic tranquil·la quan agafo el carro per anar a comprar. Quan xerro amb la del peix,

si és calívo les cebes i el foc va crepitant. Estic tranquil·la que m'hi ha la mossara com cada Sant Joan. Com fem la ratafia per quan vingui tot sant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposava la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. Segons l'Espanyol, l'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada amb la participació també de forces marroquines. La petició arriba després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores al país es reunirà amb autoritats del govern de Zelensky, també de diverses regions, i el govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i també el primer d'una regió europea en fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra al 2022. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a 3 trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també dins a la façana de l'edifici. No hi ha ferits confirmats i els dos ocupants del pis han fugit en cotxe, però han estat interceptats a la ronda de dalt i també detinguts presumptament per un delicte de tentativa d'homicidi.

0: I un home també moria aquest dimarts embolcat a un camió formigonera que conduïa a la carretera BB-5207 al terme municipal de l'Esquirol, a Osona. La víctima és un veí de Cerdanyola del Vallès de 49 anys i les causes del sinistre estan encara sota investigació. I pel que fa al temps, avui la calor tornarà a augmentar a Catalunya amb domini del sol i alguns núvols baixos, sobretot al litoral sud i també a les Terres de l'Ebre.
1: Notícies en xarxa.

0: 4 minuts sobre les 10 del matí i el que fem és obrir la segona hora de l'Obert per Vacances. Ens durà fins a les 11 amb altres continguts que ja hem avançat abans. Vaja, podcast, mira, els tinc per aquí, eh? Parlarem de... Deixeu-me repassar la llista. Oh, sí, ui, hem de fer moltes cuinetes. Hem de marxar a fer dolços amb les monges del convent de Santa Clara de Tortosa. Hem d'anar a fer aubergines a l'estil mallorquí amb l'àvia i la mare de la Marina. També hem de recomençar a fer un reset de la nostra vida, eh? I recomençar, i això ho farem des d'una ermita a Altafulla. Que xulo, eh? Quina segona hora més potent. I encara hem de parlar de col·leccionables. De moment, amb les vostres idees, les vostres opinions, les que ens heu fet arribar a través d'Instagram i també a través del nostre WhatsApp. Totes les ha recollit l'Enric de Cardedeu, l'Enric Rubió, i ara ens les explica. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, recordem, tema del dia, col·leccionables, no només de cromos, de cartes, sinó de qualsevol cosa, de fascicles, qualsevol cosa que hagueu col·leccionat a la vida. Són col·leccionistes els nostres oients?
1: Són col·leccionistes frustrats, deixa'm dir-ho així, perquè, pobrets meus, ja dic jo que bé, mira, l'Eugènia, per exemple, que crec que ens va contactar l'Eugènia a principi de temporada escrivint també,
0: es diu...
1: Sí, diu, ja fa anys que vaig decidir deixar de comprar fascicles als meus nets. Ara ja són grans, però era impossible poder-los acabar i cada vegada eren més cars.
0: Sí, trenquem un vot a favor, una llança, allò que es diu, en fi, un agraïment especial per tots els avis i àvies del món perquè són els que nodreixen, els que et donen, compren els cromos directament, perquè els pares ja passen. Diuen, això no t'ho acabaràs mai. En canvi, els avis allí pacientment cada diumenge, no?, amb el sobrat de cromos.
1: Sí, ara això que diré és edatista, ho sé, però segurament compren aquestes fascicles més de cromos, més de joguines pels nens i també per ells, doncs, gent més gran, doncs, també literatura clàssica i coses d'un altre. Sí, per tant, són uns grans consumidors, ens ho han dit, sí, i tant. Mira, també tenim en Pere, que diu, els fascicles són una espècie de crèdits per aquells que volen quelcom i no poden comprar-ho de cop.
0: Oh! Sí, és veritat, ja t'ho podrien donar tot de cop, no?
1: Oi? Sí, mira, on haig de firmar,
0: ja està.
1: Sí. I després també un comentari molt enginyós. En aquest cas, la Núria de Manlleu, diu, sí. Si diuen que cuidant una planta sense que se't mori és el primer pas per poder ser un adult responsable, acabar una entrega de fascicles hauria de convalidar una bioenginyeria amb entrada directa a NASA.
0: Digues que sí. Digues que sí, perquè sempre falten els últims cromos que els has de demanar, no?, a l'editorial... o no? Sempre falta algun. Per tant, s'ha de ser proactiu, no només a comprar-los, sinó a canviar-los, aconseguir els que et falten. Sí.
1: Ah, exacte, el que dèiem abans, eh? Sí.
0: Et capacita, et fa un adult capaç, totalment.
1: Home, i aquesta responsabilitat de buscar-te les garrofes pel teu compte, quan ets molt jovenet moltes vegades, amb aquests cromos, i aquí ens diu l'Alba, ens diu, no conec a ningú que mai n'hagi acabat cap, com a mínim dels que entreguen peces per muntar un cotxe, una maqueta o alguna cosa per l'estil. De cromos, sí que jo mateixa vaig poder acabar un àlbum.
0: Vinga, un àlbum, ja. Sí, si n'acabes un ja és molt. Escolta, què fas amb tots els cromos que un cop l'àlbum està acabat et queden repetits? Perquè sempre hi ha els 3, 4 o 5 cromos que et surten sempre, que el tens repetit 300.000 vegades, tu i tothom.
1: I t'haig de dir que jo en tenia molts, jo no

0: que es vaig forrar una carpeta, o potser dues o tres, ja ni me'n recordo, però...
1: Sí, per aprofitar-los, no, allò?
0: Sí.
1: Tal qual.
0: I tant.
1: Bueno, això que dius de forrar, també és veritat que els cromos que anaven amb enganxines, a vegades et sabia com a greu enganxar-los a l'àlbum, per què no? Perquè un cop quedava allí plasmat ja no el podies treure.
0: Sí, exacte. Sí, ja era, és una cosa que podies fer només una vegada, eh? Sí.
1: I enganxar-lo bé, que encaixés amb el quadradet, que si l'enganxaves tot tenies un trauma. Sí.
0: I aquells que eren dobles, que llavors si no concordava, cagada pastoreta, eh?
1: Sí. Tal qual.
0: Mira, i també tenim un àudio aquí perquè té en intermig el programa, que ens han enviat aquests comentaris i aquest àudio, que en aquest cas és la Susana. Mira, jo no l'he ni escoltat, l'he posat directe, a veure què ens diu, perquè ens ho ha enviat ara mateix.
2: Per ell. Bon dia, Obert per Vacances.
1: Hola, Susana.
2: Jo, a veure, ara ja de gran, no... Bé, de gran, aviam, tinc 33 anys, també sóc gran. Diguéssim que d'edat adulta no he fet col·leccionables. Quan era petita sí que recordo anar amb el meu pare al quiosc...
1: Ai, que guai.
2: ...a comprar coses. No recordo quins col·leccionables eren, però sí que recordo que era bastant insostenible, perquè, clar, havies d'anar cada diumenge a buscar el diari o la revista amb el que tingués. Jo crec que acostumaven a ser cotxes, o cotxes d'aquests de petits, d'escalèstric o de carreres, o de, bueno, de col·leccionista, bàsicament.
3: Sí.
2: Que era més pel meu pare que no pas per mi.
0: Ep.
1: No.
2: Però no recordo allò de ostres, hem acabat la col·lecció, sincerament.
1: Aquestes col·leccions a mitges, eh? Amb el pare sempre. També, allò amb l'excusa de la nena. No, és que es pompa la nena,
0: sí,
1: i el pare col·leccionant cotxes.
0: Ah. Exacte, és com a la platja, sí. No, compro aquests camions i aquests cotxes per la que jugui la sorra la nena. I veus, nena, aparta, deixa'm jugar, que està jugant el papa ara, eh? Doncs jo de petit sempre ho deia, que d'adult... Mira, això és una cosa que de petit ho deia, que d'adult només tindria fills per poder seguir jugant a la platja. Veus aquestes coses?
1: Enric, t'asseguro que pots seguir jugant a la platja sense tenir fills.
0: Sí, ho segueixo fent, eh? I a més sense fills, us imagina't.
1: Sí, no t'enredis. Escolta, està molt bé això, i mira, m'ha fet pensar una cosa, que abans els col·leccionables, els cromos, o els col·leccionables els compraven als quioscos, i avui dia ja n'hi ha als supermercats, ja n'hi ha tot arreu, o sigui, és... No? S'ha desvirtuat una miquinya, això.
0: I des d'aquí també, mira, un clama, que estan desapareixent moltíssims quioscos al nostre territori. Aquí a Cardeu, per exemple, n'hi havia un d'emblemàtic a la plaça, ha tancat, i també és un punt de reunió, és un punt de barri, que la gent es coneix, que es preocupa per qui té l'entorn, que els quiosquers i quiosqueres coneixen a tot el barri absolutament. Des d'aquí també, home, doncs reclamar això, que la gent vagi a consumir aquí, no? Que si pot, doncs que revistes i diaris no compri a grans superfícies i vagi al quiosc del barri a tota la vida.
1: Doncs sí, aprofiteu. Enric, no tenim massa més temps, perquè ara hem de donar pas a un reportatge molt xulo que ens han fet sobre
0: Fantàstic.
1: Això dels col·leccionables. Tornem a connectar a les 11?
0: Home, i tant que sí, aquí en tindràs.
1: Vinga, fins ara.
0: Fins ara.
1: Doncs mira, des de Ràdio Tordera, com dèiem, ens han preparat la companya Clàudia Icar, ens ha preparat un reportatge xulo sobre això, els col·leccionables, i crec que també parla de les cartes Pokémon. Escoltem-ho.
4: Avui us porto un tema que probablement ens desperti una mica la nostàlgia, perquè avui parlarem de coses que es poden col·leccionar. En el reportatge d'avui explicarem què vol dir col·leccionar i en posarem alguns exemples. I encara que la primera cosa col·leccionable que ens ve al cap són els cromos, avui parlarem d'altres coses que també es poden col·leccionar i potser no coneixíeu. Primer de tot, què vol dir col·leccionar? Encara que tothom ja en té una idea clara del que significa, segons el diccionari, col·leccionar és reunir objectes d'una mateixa classe, normalment per algun tipus d'interès o afició. I és que quan col·leccionem alguna cosa, normalment hi ha un objectiu que és completar aquella col·lecció. Això només ho podem aconseguir amb persistència i compromís, perquè començar una col·lecció moltes vegades no significa que l'acabarem completant, perquè hi poden haver una sèrie d'elements que ens poden impedir acabar-la si realment no ens agrada al 100% la col·lecció que estem fent. Per exemple, pot ser que ens cansem del disseny, que ens deixi d'interessar el tema, o simplement que arribi un moment en què ja no compensi continuar gastant diners per aconseguir les peces que ens falten. Però això sí, com més a prop estàs de completar-la, més ganes tens d'aconseguir el que falta. Per tant, més que acumular objectes, podríem dir que col·leccionar també té una part de repte, d'emoció i fins i tot de competició. I si parlem de col·leccionables, és impossible no parlar dels cromos. Els cromos han estat durant anys un dels grans exemples de col·leccionisme, especialment entre els nens. I una de les coses que els fa tan addictius és que normalment no sabem què ens tocarà. Compres un sobre, l'obres i gran part de l'emoció ve d'aquí. Pot ser que tinguis sort i et toqui un cromo que no tenies, o te'n poden sortir diversos de repetits. Però quan en tens de repetits, comença una part molt important, els intercanvis. Vas pel col·legi o pel parc preguntant quins tens, quins et falten, jo tinc aquest repetit, te'l canvio per aquell. I si tenies molta sort, algú tenia justament aquell que et faltava. D'aquesta manera, els cromos no només servien per completar un àlbum, sinó que també servien per relacionar-nos amb altres persones. I també servien per ajudar l'altra gent a aconseguir cromos que per tu ja no tenien cap utilitat, perquè els tenien repetits, però que per aquella persona eren justament els que necessitava. Un dels esdeveniments de cromos més recents va ser el del Mundial de Futbol, que va aprofitar per fer un àlbum de cromos de jugadors que participaven en aquesta competició. Compta amb 112 pàgines i 980 cromos. Jo, personalment, no hi vaig estar molt ficada dintre d'aquest món, però per les xarxes socials vaig veure que persones que eren molt fans del futbol se'ls compraven i intentaven aconseguir tots els cromos. Amb això ens demostra que, encara avui, els àlbums de cromos continuen tenint un públic important. Però els cromos de futbol no són l'única col·lecció que s'ha fet. Hi ha hagut col·leccions com les cartes de Pokémon que, tant antigament com actualment, tenen molt moviment entre els aficionats que intenten aconseguir-les. Però aquí ja no només parlem de completar un àlbum. Les cartes es poden col·leccionar, intercanviar i, en alguns casos, fins i tot utilitzar per jugar. I això fa que la mateixa carta pugui tenir diferents funcions. A més, algunes cartes poden arribar a tenir molt valor entre els col·leccionistes, sobretot si són difícils de trobar o si es troben en molt bon estat. Per tant, en aquest cas, una carta pot arribar a ser molt més que simplement una carta. Ara passem a una col·lecció que potser molta gent no coneix, i és que fins fa poc era molt viral col·leccionar figures que es deien Sony Angels. I aquestes tenen una història força curiosa. Però primer de tot, per qui no sàpiga què són, els Sony Angels són figures petites en forma de bebè que tenen unes ales a l'esquena. I es distingeixen entre elles perquè porten diferents gorres o accessoris, que poden tenir forma de fruita, verdura, flors o molts altres elements. La gràcia dels Sony Angels és que els podies enganxar a qualsevol lloc. Normalment, molta gent els enganxava a la part de darrere dels telèfons, perquè semblés que el ninot estava traient el cap, però molta altra gent també ho enganxava als seus portàtils. Aquests ninots es venen dins d'una caixa i no saps exactament quin model et tocarà fins quan l'obres. Per tant, tornem a tenir aquella sensació de sorpresa que també trobàvem amb els cromos. Els Sony Angels existien des de l'any 2004 i el seu disseny està inspirat en els ninots Keepeye, creats el 1909 per la il·lustradora nord-americana Rose O'Neill. Amb els anys s'han anat fent populars en diferents parts del món i especialment a partir del 2023 va començar a tenir molta més presència a les xarxes socials, sobretot a TikTok, on es van començar a fer molts unboxings. Un unboxing és un vídeo on una persona grava com obre una caixa i descobreix quin producte li ha tocat. I les xarxes socials van ajudar molt a convertir els Sony Angels en una moda. Aquí podem veure com la manera de descobrir un col·leccionable ha canviat. Abans podies veure els teus amics obrint un sobre de cromos al pati de l'escola i ara pots veure centenars de persones fent un unboxing a TikTok. I si ens hi fixem, tots aquests exemples tenen una cosa en comú. Els col·leccionables s'adapten al que els interessa a cada generació. I això no és una cosa nova. De fet, hi ha col·leccions que fa molts anys que existeixen. Un exemple molt conegut són els segells. Durant molts anys, col·leccionar segells ha estat una afició molt popular. La gent guardava segells de diferents països, èpoques, colors o temàtiques i els organitzava en àlbums. I aquí la gràcia ja no era només aconseguir-ne molts, sinó trobar-ne alguns que fossin diferents, antics o difícils de trobar. Després tenim els cromos, que han format part de la infància de moltes generacions, sobretot amb els àlbums de futbol, però també amb sèries, pel·lícules o dibuixos animats. I si avancem una mica més en el temps, trobarem col·leccions com les cartes Pokémon, que han aconseguit mantenir-se durant molts anys i que encara avui tenen molts aficionats. Però també hi ha col·leccionables que es posen de moda durant un període concret, com el cas que hem vist dels Sony Angels, que es van fer molt populars, sobretot a través de les xarxes socials. Algunes han existit durant dècades i d'altres han aparegut fa relativament poc, però totes tenen una cosa en comú, la voluntat d'aconseguir-ne més. I això demostra que els col·leccionables no desapareixen, sinó que canvien segons els gustos i les modes de cada generació. Avui en dia, amb les noves tecnologies d'internet, sembla que no col·leccionem tantes coses. Però la realitat és que també continuem col·leccionant. Només que moltes vegades no ho fem físicament. Per exemple, abans parlàvem de les cartes Pokémon, que es podien col·leccionar físicament. Però actualment també podem tenir una col·lecció digital. Des del 30 d'octubre del 2024, podem col·leccionar cartes Pokémon en un joc per al mòbil anomenat Pokémon Pocket. En aquest joc pots obrir sobres virtuals, com ho feies físicament, i anar col·leccionant totes les cartes. El format ha canviat, però la idea continua sent exactament la mateixa. La sorpresa, la possibilitat que et toqui una carta especial i les ganes d'aconseguir-les totes. Per tant, podem dir que els col·leccionables han desaparegut? Doncs no. De fet, continuem veient àlbums de cromos, cartes i figures, especialment quan estan relacionades amb fenòmens que tenen una comunitat molt gran al darrere. Un exemple molt clar és el futbol. Quan arriba una gran competició, és habitual que tornin a aparèixer àlbums i col·leccions de cromos. I aquí passa una cosa curiosa. Encara que avui els nens tinguin mòbils, videojocs i xarxes socials, l'àlbum físic continua tenint un atractiu especial, perquè és una cosa que pots tocar, guardar i ensenyar, i pots compartir l'experiència amb altres persones. A més, completar físicament una col·lecció dona una sensació diferent de tenir-la en una pantalla. Pots veure l'àlbum a la prestatgeria, agafar-lo, mirar quins cromos tens i quins et falten. És una experiència més física i per a moltes persones també més sentimental. Per tant, col·leccionar també és una cosa molt psicològica. Podem dir que moltes vegades col·leccionem per nostàlgia. Ens guardem aquells objectes perquè encara que passin els anys, continuaran formant part de nosaltres. I quan ens tornem a veure, podem pensar en com vam aconseguir aquell cromo, figura o objecte. Podem recordar amb qui els vam intercanviar, on els vam comprar o fins i tot l'emoció que ens va fer aconseguir-lo. Per tant, com ja hem dit abans, aquests objectes poden arribar a ser molt més que simples objectes. Poden convertir-se en records i arribar a tenir un valor sentimental per a aquella persona. I potser per això hi ha persones que, encara que ja no col·leccionin activament, continuen guardant les seves col·leccions durant molts anys. En definitiva, col·leccionar continua formant part de la nostra societat, encara que els formats vagin canviant. Des dels segells i els cromos fins a les cartes, els Sony Angels o les col·leccions digitals. L'objectiu continua sent el mateix, aconseguir allò que ens falta. I vosaltres, què col·leccioneu?
1: Doncs mira, això és el que es preguntem. De fet, és el que ens heu anat contestant i abans de les 11 intentarem tornar a recollir les vostres impressions sobre els col·leccionables. Què col·leccioneu, què us agradaria col·leccionar o aquell col·leccionable que vau fer, que vau poder acabar, que no, que us porta aquests records. Perquè, de fet, d'això parlava la Clàudia Icar, la companya de Ràdio Tordera, del punt nostàlgic de les col·leccions, també, de com els àlbums físics es mantenen, tot i que estem en un àmbit digital, perquè tenen aquest punt emocional. I és que l'emoció, no?, t'impregna des de cop obres el sobre de cromos i estàs emocionat pensant quin cromo et tocarà, fins això, fins que acabes la col·lecció, o no, i ho tens allí, o quan fas els intercanvis. Molt xulo, molt emotiu, aquest reportatge de la Clàudia Icar, companya de Ràdio Tordera. I vinga, d'un contingut a un altre, i ara seguim parlant d'emocions, però també del cos, de la natura, de la ment, tot plegat en connexió. Marxem a una ermita d'Altafulla. I és que ara al setembre passa una cosa molt curiosa. Ja sabem que l'any comença oficialment l'1 de gener, però molta gent aprofita el canvi, no?, el tancament de les vacances i el començament del mes de setembre com per fer un reset, per tornar a començar. És allò de que tornem a la feina, a l'escola, als horaris, a les rutines, i també ens fem propòsits, encara que no els anomenem ben bé així. És una mena de segon any nou. Avui volem parlar d'aquest retorn, de com recuperar el ritme, però també de com aprofitar aquest moment per parar un instant i preguntar-nos com reprenem la vida, si és realment la que volem o si hem d'incloure algun canvi. Eduard Virgili, company d'Altafulla Ràdio, tu tens clar això?
3: Bon dia, bon Núria. Dia. Jo ho tinc clar. Sí, suposo tu que ho tinc clar com tothom.
1: N'hi ha que no podem...
3: Que ho tenim clar d'aquella manera.
1: D'aquella manera.
3: O que no ho tenim clar.
1: N'hi ha que tampoc no fem aquest trencament del tot entre agost i setembre, perquè encara estem com ens pilla treballant encara, no? Com que no hem tancat cicle.
3: Però, per exemple, jo sé que començaré vacances el 14 de setembre i que tornaré a la ràdio el 5 d'octubre. Per tant,
1: aquest any
3: nou no serà el mes de setembre, serà una miqueta més tard. Segurament que a tu et passarà el mateix molta gent que ens està escoltant s'identificarà amb això. Però no deixa de ser realment aquest inici d'any, aquest tornar una miqueta al curs. Escolta, deies que sóc a l'ermita, per reflexionar tot això...
1: Mira, estàs en una muntanya?
3: Al capdamunt de la muntanya de Sant Antoni. Hi hem pujat, literalment, i també metafòricament, perquè si hi ha una cosa que ens demostra aquesta pujada és que activar el cos també ens pot ajudar a activar el cap. I qui ens acompanya és la Raïssa Jané, que és professional del moviment corporal, sociòloga i vinculada des de fa molts anys al món del pilates i el benestar. Raïssa, bon dia i gràcies per fer-nos confiança.
5: Hola, bon dia, Eduard.
3: Tu has pujat caminant, jo he pujat en cotxe. Segurament que tu estaràs més ben preparada ara per fer aquest reset, no?
5: Com a mínim tinc una mica més de claretat mental, a lo millor, perquè com les cames s'han cansat i el cor també, doncs així no he pensat tant. I això ajuda, eh? No pensar tant ajuda, eh? A vegades pensem massa, Eduard.
3: Escolta, però jo ja he vingut amb les cames cansades perquè just ahir, que era 1 de setembre, vam reprendre les sessions de calistènia.
5: Perfecte.
3: Per tant, avui vinc encara una miqueta amb els cruiximents de la primera sessió. Per tant, jo també he tingut temps de pensar.
5: D'acord. Bé.
3: Escolta, què té el setembre perquè ens faci aquesta sensació de començar de nou? És tema cultural, és una qüestió més psicològica o realment el canvi de rutines ens afecta?
5: Des del punt de vista sociològic, és clarament una organització social, és a dir, és un temps que en diferents entitats, com l'educativa, l'esportiva, s'inicia el curs ara. Per tant, encara si tenim fills, clarament ens ho marca, o sigui, tu ara comentaves que et falta fer vacances, no? Com a Eduard professional, però com a pare... Les vacances del teu fill, com les has gestionat? Perquè, no? Vull dir-te que, per tant, sí que ens marca una mica aquest inici de curs a la pròpia organització social. Per tant, sí que és cultural des d'aquest punt de vista.
3: Com es fa una bona transició entre el ritme de vacances, tot i que potser són vacances laborals i no familiars, atenent això que ara deies, i el ritme habitual que reprendrà una gran majoria de gent si encara no ho ha fet aquesta setmana, els propers dies?
5: Hi ha una cosa que a mi m'agradaria posar aquí, reflexionar amb vosaltres i compartir, que és que les vacances a vegades ens donen oportunitat a que es despertin els anhels de dir, ostres, això per què no puc tenir el meu dia a dia? Aleshores, les vacances són una oportunitat per escoltar-nos, no? Això d'haver d'esperar les properes vacances, doncs, per gaudir d'un matí més tranquil o d'una passejada abans de qualsevol cosa. O sigui, és un moment revelador en aquest sentit. Llavors, el que jo us convidaria, i em convido a mi mateixa, és a incorporar allò que les vacances em diuen que necessito i fer-ho rutina i fer-ho hàbit, perquè és allò que em fa bé.
3: Vindrien a ser els petits regals de cada dia? No ho sé, és a dir, mira, avui és dimecres... quan sortim de treballar amb la parella i anirem a prendre una copa de vi.
5: Tal qual. Què passa? Que hem de tenir molta fermesa per no deixar-nos atrapar per aquest bucle de les obligacions o l'estrès o el que les imposicions que ens marquem o ens marquen, no?
3: Clar, ens podem deixar moltes coses pel camí o podríem tenir la sensació fins i tot que no vivim el dia a dia. És a dir, volem que arribi ja. Ens hem posat la meta el dissabte perquè farem un esmorzar de clotxa amb els amics. Però clar, si volem arribar el dissabte, perquè és el regal que ens fem de la setmana, estem passant per alt 72 hores, dimecres, dijous i divendres.
5: Totalment, eh? I aquest és el repte. Jo crec que això ens farà que gaudim més del nostre dia a dia, que estiguem més a gust amb el que fem i més en pau amb el que fem, independentment que el que fem no sempre ens agrada o suposa un esforç i de més, no? Una reflexió és que jo, per exemple, que des de fa uns anys em dedico al meu propi projecte, no?, empresarial, jo aquest tema d'haver d'esperar el cap de setmana per gaudir o les vacances per gaudir fa molts, o sigui, he estat molts anys sense sentir-ho, no? I de fet pensava, hòstia, quina pena la gent que els dilluns està depre, no? O tal. I ara ho començo a sentir, ho haig de dir clarament, és a dir, perquè al final és feina i al final són obligacions, per molt que el projecte jo l'estimo i estic motivada, no? I és veritat, però m'ha passat per primera vegada això que t'estic comentant. Aquestes vacances, pel primer cop, no he tingut ganes de tornar a treballar. Primer cop en 22 anys, eh?
3: El cos ens avisa moltes vegades d'això i ho fa abans que el cap. Ens diu que estem saturats, ens diu que estem estressats, que desconnectats fins i tot de nosaltres mateixos. És molt important connectar, saber què vol un mateix.
5: Sí, sí, sí, i escoltar el cos. Al tanto que aquí a vegades ja ens pot enganyar també, o ens podem autoenganyar, no? En el sentit de que el cos ens avisa contínuament, el que passa que també tenim una societat, vivim en una societat on hem normalitzat els analgèsics, amb la qual cosa, si tens unes contractures o tens un mal de cap lleu que t'impedeix fer una activitat diària, doncs això ho tapem fàcilment i a més està normalitzat, eh? Llavors, a vegades costa una mica escoltar el cos de veritat, i el problema és que quan l'escoltem és perquè ens atura forçadament, i això és que hem cedit massa, aquesta no escolta.
3: Fins a quin punt moure'ns, caminar, fer exercici, ara ho dèiem, començar també la pujada que has fet fins aquí al capdamunt de la muntanya de Sant Antoni, o simplement sortir de casa, per no fer res, per caminar, ajuda a ordenar-nos també els pensaments.
5: Sí, i això a nivell bioquímic està supercomprovat, que ajuda, que el moviment el que fa és que reconnectem neurològicament amb altres connexions, no? I que això ens ajuda sobretot a la claretat mental. A vegades inclús hi ha gent que l'ajuda a ordenar els pensaments, però a vegades ens ajuda perquè de cop i volta ens centrem en caminar o el que passa durant el camí, i això ens allibera com del run-run mental aquest continu, no?, que és esgotador. Però l'exercici físic i l'activitat física són dues coses diferents, són essencials, llavors, i és important.
3: No cal que sigui una pràctica esportiva intensa, simplement amb activitat física n'hi hauria prou.
5: Sí i no, és a dir, el mínim és...
3: Tu ets del món de la dansa i treballes des de fa anys amb el moviment, eh? Per tant, sí. Núria, ho diem perquè la Raïssa ho està explicant en primera persona, tot això.
5: Sí, sí. Activitat física s'entén amb la mobilitat normal, i això és com obvi dir que cada dia ens hauríem de moure, però hi ha gent que no perquè té una feina sedentària, per tant, aquesta gent només que surti a caminar ja és bo, però és important fer exercici físic perquè s'activen altres esferes i perquè té uns beneficis evidents, en cos i en ment.
3: I al setembre, quan tornem a posar-nos objectius, com podem evitar convertir també l'exercici en una obligació més? Que aquesta és l'altra cosa. Sí. Ens apuntem al gimnàs o en unes sessions dirigides perquè d'aquesta manera ens obliguem a assistir-hi.
5: Sí, aquesta obligació jo l'entenc com a compromís. I els compromisos poden ser més estrictes o menys. Jo crec que hem de ser permissius a nosaltres mateixos, perquè tenim tanta informació, tant bombardeig, tanta exigència d'estar perfectes, de tenir una vida estupenda, física, laboral, familiarment, que al final ens saturem. Llavors jo crec que hem de ser permissius, és a dir, és millor dir, vinga, va, faré exercici cada setmana, però no determinar si una, dos, tres vegades, o sigui, ser amables però ferms, és a dir, que tampoc siguem massa laxes, perquè al final la responsabilitat i el compromís requereix d'una voluntat ferma, perquè és molt fàcil dir no, perquè tinc mal de cap, no perquè vull la nena, o jo, o la feina. És tan fàcil posar-nos excuses que és important autoobligar-se i ser estrictes, però cadascú sap fins a on.
3: M'ha agradat això, eh? Amables però ferms.
1: Sí.
3: M'ho quedo. Som ara a l'entorn d'una ermita, de l'ermita de Sant Antoni d'Altafulla, en un punt elevat, amb aquesta sensació de distància respecte al poble. Sí que és cert que ara, tot just fa un momentet, aquí al costat, Núria, hi ha uns contenidors i ha pujat un camionet de la brossa.
1: Sempre hi ha alguna cosa.
3: Però, en tot cas, Raïssa, necessitem també aquests espais per desconnectar del soroll quotidià. I el que és molt important, desconnectar també de les noves tecnologies, que anem les 24 hores del dia amb el cap com si el tinguéssim posat a internet.
5: 100% d'acord. Jo crec que la natura apel, eh? La natura apel vol dir no anar amb massa... Com t'ho dic, això? És a dir, anem a la platja sense sombreta quan es pugui, m'entens? Sense la nevera. Anem una mica a pèl a la natura, anem i sentim, si podem deixem el mòbil, si podem, evidentment a vegades no podem perquè ens hem habituat tant que ens agafa ansietat si estem desconnectats del mòbil per si no sé què pot passar, no? Però si tenim l'opció que estem en un entorn segur, com un bosc que tenim, aquest bosc que tenim aquí que està a prop del municipi, atrevim-nos a anar una mica nus a la natura i ja està. Simplement. Llavors, això és que ens baixa el cortisol i ens equilibra el sistema nerviós. I això sí que és medicina i això hauria de ser un aliment, igual que no ens oblidem dels àpats. En podem fer un, potser, si estem molt estressats, o dos, però són tres, no? Rutinàriament. Hauríem d'incorporar aquestes rutines a la natura, així, però senzill, sense masses artificis, 20 minuts al dia, si pot ser, Si vius a la ciutat, has de buscar l'alternativa. Però jo parlo de com a altafullenca o com a barcelonina a finca d'Altafulla, que és una gran és diferent viure a una ciutat. I parlo ara des d'aquí, des de l'ermita. I això de la perspectiva que deies és superimportant, perquè i això m'ajuda molt de dir, jo tinc un problema, vinc aquí preocupada i faig aquesta introspecció necessària i tal, però veig a vista d'àguila, no? I a vista d'àguila és els detalls és que no es veuen. Llavors, això també m'ajuda.
3: Mira, qui tingui la natura a prop... Perfecte tot el que acabes de dir. Si no, alternatives que jo m'havia notat, que cadascú s'aferri allí on vulgui, La meditació, la religió, l'esport, l'art, la música, el que importa és trobar alguna cosa que permeti a tota persona poder-se aturar i fer aquest exercici. Raïssa Jané, gràcies per aquesta estoneta. Reflexionarem entorn de tot plegat.
5: Fantàstic, moltes gràcies, un plaer.
3: Ja ho veus, Núria? Sí. Quan tu comencis vacances, després, quan t'hi tornis a posar, fes aquest exercici de trobar la petita gracieta de cada dia i si pot ser, anar tranquil·la després a la feina.
1: Jo crec que això ha de ser com un mantra, Tota aquesta entrevista amb la Raïssa, me l'aniré anant posant, perquè són dit coses que ja sabem, que la teoria, que sí, que ho hem de fer, però que tu has d'anar recordant, perquè et cali i realment ho fem, perquè tot això que ha dit, no?, de fer una mica de moviment, la natura, tot això ho sabem, cal interioritzar-ho i realment activar-ho, fer-ho, molt bé. Molt interessant, a mi m'ha motivat
3: molt. Activar el cap i moure el cos.
1: Tal qual. Ai, Eduard Virgili, moltíssimes gràcies. Demà més,
3: Que vagi molt bé i tant, demà més, a reveure.
1: Adéu, adéu. L'Eduard des d'Altafulla, des d'aquest punt alt a la muntanya. I nosaltres que seguim endavant, ara marxem cap a Tortosa, entrem en la part gastronòmico-culinària, el tram final de l'Obert per Vacances d'avui. I és que al barri de Santa Clara de Tortosa, entre carrerons estrets i silenciosos, s'amaga un espai amb segles d'història. És un convent que ha vist créixer i transformar la ciutat al seu voltant. Allà ens obren les portes, almenys a través de les veus de qui millor el coneixen, les monges, el convent de Santa Clara, estem parlant, Santa Clara de Tortosa. Crec que el David Benito conversa amb elles i a més li donaran alguna recepta dolceta.
6: Hi ha espais que formen part d'una ciutat no només per la seva història, sinó també perquè han acabat donant forma a tot allò que els envolta. És el cas del convent de Santa Clara de Tortosa, un edifici estretament lligat al barri que l'acull i que, de fet, també li dona nom. El barri de Santa Clara és un dels indrets amb més personalitat de Tortosa. Situat a la part alta de la ciutat, els seus carrers estrets, les cases i, sobretot, la tranquil·litat que s'hi respira contrasten amb altres zones més transitades. Però per entendre d'on ve aquesta identitat, hem de començar precisament pel convent. L'historiador Jacobo Vidal ens explica d'on prové el nom de Santa Clara i com el convent acaba identificant també tot el barri que l'envolta.
7: Santa Clara es diu així perquè hi ha la fundació monàstica. Normalment les fundacions monàstiques anaven fora murs. De fet, el convent de Santa Clara s'ha mantingut dempeus perquè va quedar dintre muralles ja al segle XIV. I fixa't que on està Santa Clara actualment, tot i que està Santa Clara, tendim a dir cap avall que és el rastre. El rastre és l'eixample que quedarà fora muralla. La zona que actualment també parlem del rastre, que seria l'inici de la zona de carrer Montcada, això estava vinculat al convent de Santa Clara. Vull dir, hi ha hagut molt de canvi, fins i tot des del punt de vista dels noms.
6: Però la història d'aquest indret també està marcada per la manera de com Tortosa va anar creixent i transformant-se al llarg dels segles. Un dels elements fonamentals per entendre la configuració de la ciutat són les seues muralles. Amb la construcció i ampliació del recinte emmurallat, espais que inicialment podien quedar més allunyats del centre urbà passen a formar part de la ciutat protegida. I això és, precisament, el que passa amb Santa Clara.
7: Al voltant d'esta muralla que es fa a la dècada de 1360, de fet, Santa Clara és el primer que es fa a partir del 1365, en el context de la guerra entre el rei d'Aragó i el rei de Castella. Clar, el rei d'Aragó es posa molt nerviós perquè li estan entrant no només tropes castellanes, sinó que el gran problema el té amb els seus antics aliats francesos. I mana que es facin les muralles de totes les ciutats. Envia carta als procuradors de Tortosa i els diu que sots pena de perdre el cap, és a dir, es tallen el cap, que facin el favor de fer les muralles. Les primeres que es fan són les de Santa Clara, que actualment diem que són les muralles del rastre. Pues és el mur de Santa Clara.
6: Les muralles ens ajuden, per tant, a situar el convent dins de l'evolució urbana de Tortosa. Però si posem el focus directament en Santa Clara, hem de tirar enrere diversos segles. La presència de la comunitat de les Clarisses forma part de la història de la ciutat des de fa molt de temps. Jacobo Vidal ens situa ara els orígens del convent i en el moment de la seva fundació.
7: I la primera data que se'ns dona de Santa Clara és 1233, que potser és massa aviat, però cap a la dècada de 1240 segur que ja estaven instal·lats els franciscans i les clarisses, que és la branca femenina dels franciscans, a Tortosa com a gran ciutat de la corona d'Aragó. Perquè a partir del segle XIII, quan arriben Sant Francesc, Sant Domènec, seran els ordres mendicants que voldran instal·lar-se al món els que faran els grans convents que tindran més incidència en el món medieval. I estos convents s'instal·laran al costat de les ciutats. Ja dic, normalment és fora murs, en el cas de Santa Clara va quedar intramurs.
6: Fins aquí hem conegut part de la seva història, però Santa Clara no només és patrimoni, arquitectura o passat. Darrere dels murs del convent hi continua havent vida. Actualment, la comunitat de les Clarisses manté una manera de viure que des de fora pot resultar desconeguda. Per això han volgut travessar, almenys a través de la veu, les portes del convent. Ho hem fet d'una manera curiosa, a través d'un torn. Allà hem pogut entreveure la mare abadesa Sor Maria Cinta, que ens explica com és la vida a Santa Clara i quina és la funció de la comunitat que hi viu.
8: 8 segles que estem aquí i crec que és un bien espiritual per al barri, perquè siempre, pues, las personas que han vivido en este barrio, pues, venían aquí a hablar con las monjas, a presentarles sus problemas, sus cosas, y el barrio, ahí el convento, pues, siempre, pues, las apoyaba, les ayudaba en todo lo que podía. Si necesitaban una escalera para subir a cualquier sitio, les dejábamos una escalera. Que necesitan un poco de arroz, le damos arroz. Que necesitan lo que necesitaban, pues, siempre acudían a nosotras. Y sí, y luego espiritualmente pues también las puertas de nuestra iglesia están abiertas para todos.
6: I al voltant de Santa Clara també s'han mantingut tradicions que han passat de generació en generació i que connecten el convent amb la gent de fora. Una de les més conegudes té a veure amb una petició molt concreta, que no plogui. Quan s'acosta una boda, una festa o una celebració important a l'aire lliure, encara hi ha persones que porten ous a les Clarisses perquè preguin perquè el temps els acompanyi. Sor Maria Cinta ens explica com viuen elles esta tradició.
8: Pues no lo sé, pero en los historiadores en nuestra orden pues lo cuentan desde mucho tiempo atrás. Yo ya conocí a un padre que ya murió, padre Oma Ochevarría, que escribió un libro de Santa Clara y ya ahí ponía lo de los huevos. Como la gente, no sé si asocian a Clara, porque nuestra madre fundadora se llama Clara, no sé si asocian a Clara por el huevo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues bueno, tienen esa devoción de cuando una pareja se va a casar o hay unos niños que van a celebrar la primera comunión u otras cosas, pues vienen y nos ofrecen la ofrenda de los huevos y nosotras le rezamos. Y este año, como ha llovido mucho, no quería que lloviera, venían a que rezáramos para que, pues, por lo menos en ese momento que iban a celebrar lo que sea, pues que no les lloviera. Y bueno, en algunos ha coincidido que no ha llovido, en otros pues no lo sé, pero bueno.
6: Uns ous que, més enllà de la tradició de les pregàries, també tenen una utilitat ben pràctica dintre del convent. I és que una altra de les activitats que mantenen les clarisses és l'elaboració dels dolços, una reposteria artesanal en què aprofiten també els productes que reben.
8: Sirven para la repostería y otros nos los comemos nosotras para la comida que hacen, porque también nosotras nuestras comidas son muy, muy pobres, no son aquello... La idea de los dulces fue porque la comunidad no tenía muchos ingresos y pensamos, nosotros venimos, una hermana y yo, que es mi hermana, esta que está aquí, venimos de otra comunidad, de Soria, aquí a Tortosa, por unos motivos familiares, por mi madre concretamente, para cuidarla. Entonces, en el convento que estábamos, allí se fabricaban los dulces y nosotros trabajamos allí en los dulces. Y cuando vinimos aquí vimos que había necesidad para la comunidad de ingresos y entonces pues nos decidimos a hacer dulces.
6: Una tradició que a més permet que la gent de Tortosa i els visitants continuen tenint un petit contacte amb la vida del convent, perquè els dolços que preparen les monges es poden comprar directament a Santa Clara. Per als que vulguin tastar-los, Sor Maria Cinta ens explica quan podem apropar-nos al convent per comprar-ne.
8: Porque el sábado hay pasta seca, como pastissets, otros bebaditos, otras pastas. Y luego hay pastas de hojaldre, pasta salada, hay dulces, sopa de la reina, hay más variedad. Pero durante la semana también pueden venir aquí a comprar pasta seca, ¿no? Porque pasta con pastelería no.
6: I així, entre història, pregàries, tradicions i dolços, el convent de Santa Clara continua formant part de la vida de Tortosa. Ho fa potser d'una manera discreta, darrere d'uns murs que durant segles han vist transformar-se la ciutat mentre l'interior es mantenia d'una forma molt diferent de la que trobem només uns carrers més avall. I potser no és casualitat que el convent i el barri comparteixin també una mateixa sensació. Santa Clara és un barri de carrers estrets, racons amagats i, sobretot, silenci. Un silenci que sembla dialogar amb la vida que continua, dia rere dia, a l'interior del convent. Perquè parlar de Santa Clara és parlar d'un convent, però també d'un barri, i en definitiva d'una part de la història i del patrimoni viu de Tortosa.
1: Imprescindible, doncs, la visita a Tortosa i la visita concretament en aquest barri, el de Santa Clara, i tastar els dolços, evidentment, de les monges de clausura de les Clarisses. Moltíssimes gràcies, David Benito, des de Ràdio Tortosa, per aquest fantàstic podcast de patrimoni. I tanquem amb un podcast de cuina i cultura a la darrera píndola informativa, diguéssim, en format reportatge de l'Obert per Vacances d'avui. Ens du cap a Mallorca. De fet, hi anem de la mà de la companya Marina Pérez Got. La trobem entre fogons, en la seva mare i amb la seva àvia fent unes aubergines molt típiques d'allà. Ara ens ho expliquen.
9: Cuinar és una cosa que molt habitualment passa de mares a àvies a fills. La cuina ens ha definit com a cultura durant molts anys i també ha mostrat la nostra identitat. Avui cuinem amb Antònia Ramis Bennàsser, sa meva abuela, que ja us avanço que ha viscut dues dictadures espanyoles, una guerra mundial, una guerra civil i, evidentment, una pandèmia mundial. Anem cap a Mallorca, entre Solla i Felanitx, i allí amb ella hi ha la meva mare i un got Ramis, tot per cuinar.

0: albergínies rellenes. Em va de bé.
1: S'abuela ho té clar, però realment què li posa a ella?
0: Igual que es peix, rellena.
2: Però com se fan amb què? Se fan rellenes. Que se fan en carn.
0: Sí.
2: I que se li posa sa carn.
0: Carn.
2: No se mescla.
0: Sí.
2: Amb què se mescla?
0: En salt, en sa carn.
2: I que més? No li poses pa banyat en llet. No li poses ceba.
0: Que sí.
2: I sal, prebabó, Sí.
0: Anem molt bé.
1: A simple vista, els ingredients són fàcils. Ara anem a veure què té de diferent.
2: Perquè molta gent els fa aquí amb una salsa de domàtiga i en el forn. I la predina els fa farcides, però passades per la paella, poc fregides, i després li fa una salsa que ho tirava damunt i fa xup-xup-xup-xup en sobrou i en verduretes i no els fan en el forn.
1: Han format part de la cuina mallorquina i crec que és interessant saber com s'arriba fins aquí.
2: Les aubergines farcides, pues, les aubergines ja són de l'edat mitja, però no aquí, els van instal·lar els àrabs. Se poden fer de mil maneres, farcides de carn, farcides de peix, farcides de verdures, però les més típiques són les de carn, que eren un menjar antigament de senyors. No, la puricom carn no menjaven cada dia.
1: Era habitual poder-ne menjar als bars i restaurants. Ara no tant, perquè amb el turisme tot s'ha unificat molt. Definir la cuina mallorquina, com la podem definir?
2: Que és cuina mediterrània total, que antigament la cuina mallorquina només era els productes que hi havia aquí, perquè no arribaven vaixells, no arribaven els productes que arriben ara. Per això, les sopes mallorquines eren pa dur, en sues hortalisses i ses verdures que tenia sa gent a sort. Cada vespre se sopaven sopes mallorquines.
1: Ens estem desviant. Tornem a les albergínies.
2: Sí, és que hi ha gent aquí que les fa així, en salsa de domàtica, també la poden fer en salsa de bechamel, que els fan. Hi ha gent que els fa en bechamel, en el forn. Però aquí la nostra tradició familiar és de fer-les a foc lent en salsa. A la cassola. Sa abuela em va prendre de la seva sogra perquè va venir a viure aquí quan se va casar i no sabia fer res. Era molt jove i va prendre de la seva sogra. I jo em vaig aprendre d'ella, de ma mare, i a força de mirar i de provar, fer-les. I tu com n'has après?
3: Jo, de tu.
2: Ah, i no, ja està.
3: I de sa abuela, perquè jo amb sa abuela cuinava molt.
1: Cuina i identitat van de la mà. Aquestes receptes encara perduren?
2: Se perd. Avui en dia a les escoles els hi demanes a vegades que és un arròs brut, que són unes sopes i això, i molts no ho saben. Hi ha una petita part que sí, però la vida d'ara, la gent, no poc aquestes coses s'han de fer a poc i entens. I tens ara, avui en dia, la gent fa feina i no n'hi ha. I s'estima més fer coses ràpides o comprar menjar preparat, que també en venen preparades, però el gustet familiar no s'ha de perdre. Se reunia tota la família, ara molta gent no dina en família ni sopa, pràcticament. N'hi ha que sí, però la majoria per qüestions horàries o per coses, i així com va l'educació dels nens, molta gent ja no forma part de perdre identitat. Si perden llengua, perden cuina, perden les paraules, com se fa tot, és un pot de tot, és una part de cultura.
1: A vegades és per mandra, altres per falta de temps i altres per no saber per on començar. És important mantenir les receptes de casa, aquelles que ens fan diferents, perquè també és la nostra identitat.
4: Vesteges teu cor, que avui el tren tots, que li peguis...
5: Doncs mira, ja tinc idea de què fer per sopar. Aquestes aubergínies farcides, que segur que no em queden ben bé, com les de l'Antònia. Antònia, es deia Marina, la teva àvia, sí? L'Antònia i la Llum, la mare de la Marina. No em quedarà segur com les seves. Però vaja, també a casa tenim la pròpia recepta, que d'això es tracta. Avui, amb aquesta conversa de cuina tan, tan entranyable, amb la família de la Marina Pérez Got i amb accent, ja ho veieu, mallorquí, és el darrer contingut hagut gairebé de l'obert per vacances. No em vull descuidar d'un parell de col·laboradors que encara han d'entrar, de companys, que els tenim pendents i esperant connexió. Per una banda, connectem amb Ràdio Ciutat de Tarragona, amb la Lídia Porta. Arriba a l'agenda.
6: Obert per vacances.
5: Doncs vinga, anem per feina i avui ens quedem bastant a propet de casa pel que fa a les activitats de l'agenda. Lídia Porta, bon dia.
7: Hola, bon dia.
5: Bon dia. Mira, us tornem a recomanar ja els actes centrals de la festa de Torredembarra.
7: Doncs sí, tenim Santa Rosalia, que fins al diumenge hi haurà moltíssimes activitats, però bueno, avui us recomanem la cercavila del Seguici Popular Infantil. I el que he trobat interessant és que la cercavila compta amb un tram inclusiu amb sonorització reduïda i sense foc als carrers de Santa Rosalia i de Givert, doncs per totes aquelles persones que vulguin gaudir de la cercavila, però a una certa distància, perquè no tothom li agrada el foc. I després hi haurà doncs, un ball parlat del Ball de Diables i a la nit hi haurà la desballada dels gegants.
5: Molt bé, i això durarà tot el cap de setmana, però vaja, avui mateix ja tenim festa grossa, doncs, eh?
7: Sí, i perfecte. Hem parlat amb el regidor, perquè ens expliques una miqueta com... Què queda per aquests pròxims dies?
8: Tant el dia 3 com el dia 4 són la màxima expressió de cultura popular a Torrenca, surten tots els balls en ple, no queda cap element del Seguici a cap magatzem, per tant, podrem gaudir de totes les entitats i de tots els balls al carrer, a les places.
5: Molt bé,
7: doncs això.
5: Això pel que fa a Santa Rosalia, quedem-nos a Tarragona fent simplement un apunt perquè ja us hem preparat entrevista i hem fet entrevista abans per dir-vos que avui comença el FIT, el Festival Internacional de Teatre.
7: Sí, m'he trepitjat una miqueta, però no passa res. Ja doncs està. Això. Jo vull dir el que és avui, que és el dia de la inauguració, que tenim primer uns punxadiscos, la Sicària DJ Track, a les 6 de la tarda, a la vegada que hi ha un espectacle de la companyia Gisela de Foc, que són de l'Aleixà, que és Dones de Llum, i també a dues hores més tard, a les 8, hi haurà dintre del Teatre Tarragona una representació que es diu Bomba Va, d'una neocabaret, que és la Glòria Rivera. I a partir d'aquí, doncs, 4 dies de funcions, performance, vermuts, workshops, tot el que ens ha explicat el Joan, doncs
5: molt bé.
7: Hi ha tot això.
5: Avui, a partir de les 6, davant del Teatre Tarragona, la festa grossa d'inauguració. I, per altra banda, mira, tanquem l'agenda amb un festival d'art emergent.
7: Sí, tenim la 15a edició de l'Arnou, que és un festival que la idea és que connectar joves creadors amb les galeries d'art o espais d'art on aquestes persones doncs, vulguin anar a ensenyar els seus materials. Llavors, avui i demà encara es poden visitar diverses propostes a diferents centres de Barcelona tots aquests artistes, però hem volgut destacar que avui hi haurà una lectura a càrrec de Toni Cañuelas a la galeria Chiquita Room d'allà de Barcelona a les 7 de la tarda, que és com una lectura d'una performance i tal com un poemari, tot bastant alternatiu, però si és el que us agrada, jo segur, us invito que aneu, que segur que està molt, molt divertit.
5: Molt bé, Art Nou de Barcelona, aquest festival d'art emergent. Doncs Lídia, moltes gràcies per la gent també ràpida i concisa avui i demà tornem a parlar.
7: Demà més.
5: Una abraçada.
7: Una abraçada.
5: I li he dit que esgarraparia uns minutets per anar tranquils, però va ser que no, eh? Enric, bon dia de nou. Enric.
9: Teníem unes quants àudios, però no passa
5: sí,
9: res.
5: Sí, però sí, els podrem escoltar. Tira, col·leccionable.
9: Sí, va, doncs algú. Tiro.
5: Sí.
9: Tiro amb el primer, seguint una miqueta amb la veu que teníem ara, eh? Escolta això.
10: Jo tot el que he arribat a col·leccionar a la meva vida ha sigut els stickers a l'escola. Em barallava amb els nens per aconseguir els meus stickers i menjar-los al meu àlbum.
9: Va, anem ara també amb un altre. Te'ls tiro directes.
5: Sí.
11: Ostres, doncs el tema dels col·leccionables, jo crec que els dos únics col·leccionables que he aconseguit acabar és, primer, una col·lecció sobre personatges històrics de Tarragona, de cromos, que va fer el senyor Avelló el 2015 o el 2016, que això que eren cromos de personatges de Tarragona, tipus el fantasma de la casa Castellarnau, els germans Excipions, i vaig acabar sencer.
9: Terra,
11: i després, el primer àlbum de cromos de la Lliga F, de la Lliga Femenina, de l'any 2021 o 22, que va ser, doncs són els dos àlbums de cromos sí. Que he quedat així com enganxables. I després també vaig fer la col·lecció de les Monster High allà.
5: Ai, les Monster High. Escolta, sí. Ho hem de deixar aquí, Enric, que no tenim massa
9: més aquí, cap
5: temps.
9: Problema.
5: Sí. Digue'm, avança'ns el contingut de demà, però el tema del dia.
9: Tornar a l'escola, fàcil, ràpid i cru, per segons qui.
5: Tornar de l'escola, en sèrio?
9: Sí.
5: Uf, vinga, va.
9: Ja ho veus. Quina sort n'hem de tornar, Núria.
5: És el que toca. Doncs, Enric Rubio, gràcies per la concisió també. Moltíssimes gràcies per aquestes connexionetes. Demà més.
9: Adéu.
5: Adéu, adéu. Sap greu, fer córrer els nostres companys a última hora, però és que tanqueu l'Obert per vacances. Demà dijous, demà més.
6: Vine segur estàs, sempre buscant el llac. Allò que es triomfa perquè és per tant més bona que el pa.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Vam ascendir a poc a poc, emocionats. Vam treure el cap. El sol ens enlluernà. De moment no vam veure res. Després vam veure visions. Ai, mare de Déu! I quina planxa! Quina planxa! Acabàvem de treure el cap per un forat que donava a la plaça de Catalunya.
14: Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres. Hey! Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres.
15: Mira, Déu, sabem com es mouen els fils. El sol del migdia fa vagos als cocodrils. Em vull fotre un barrigasso, recepteu-me pils. Cau el greix del sostre, penja...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposava la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. L'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada amb la participació també de forces marroquines. La petició arriba després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el seu suport del poble català ucraïnès, al poble ucraïnès, volíem dir, davant la invasió russa. Durant les 48 hores, el país es reunirà també amb autoritats del govern de Zelensky i també de diverses regions. El govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i el primer també d'una regió europea a fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra el passat 2022. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a tres trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també a la façana de l'edifici. No hi ha ferits confirmats i els dos ocupants del pis van fugir en cotxe però han estat interceptats a la ronda de dalt i detinguts per un presumpte delicte de tentativa d'homicidi. I els Mossos també han obert una investigació per esbrinar l'autor d'una nova agressió per arma blanca i a la tarda a l'estació d'Arenys de Mar. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda i la víctima va ser traslladada a un centre sanitari. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets, però de moment no consta cap detenció. I el jutjat de menors de Lleida ha acordat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut el dilluns per la mort violenta d'un home de 26 a Balaguer. Els fets van passar, com dèiem, el 26 d'agost, quan un vehicle de la víctima va xocar contra diversos cotxes aparcats i va quedar bolcat al carrer Diagonal. A

0: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes amb Pere Païssa. Divendres 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
1: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.

Estimats amics, aquest programa no lleva els maldecaps, però els fa més suportables. Aquest programa no us farà més guapos, però potser us alegri la cara. Aquest programa no és ni laxant ni diurètic, però us pot deslliurar dels mals humors. Remeneu abans, mentre i després de prendre'l, i manteniu-lo a l'abast dels infants. Aquest programa conté dosis elevades de música i no té contraindicacions. Benvolguts oients, sigueu novament benvinguts. Avui encetem el programa amb unes frases d'un fragment de La teva ombra, d'en Jordi Nopca, que diu així. Tot i que el van indemnitzar amb una quantitat de diners que li han de permetre arribar còmodament fins a la jubilació, el pare es va enfonsar. Durant uns quants mesos va tenir cita amb el psiquiatre cada dilluns a la tarda. Li va acabar receptant unes pastilles que s'havia de prendre just abans de sopar i que li feien venir molta son. Va tornar a fumar, ho va deixar, es va reenganxar al tabac i va deixar-ho una altra vegada més. Sovint li feien mal les cames i la mare i l'àvia deien que era una prova evident de mala circulació sanguínea i no s'estaven d'aconsenyar-li que anés al gimnàs. Però ell, en comptes d'això, es va apuntar a un curs de cultiu i modelatge de bonsais. I mira, de cop, l'únic que aconseguia il·lusionar-lo era mantenir en vida l'olivera minúscula que li havia regalat el meu tiet pel seu últim aniversari. Gràcies a aquesta nova afició, el metge li va reduir la dosi de fàrmacs. Un dia que vam passar per davant del laboratori on treballava, el pare va estar a punt de clavar un cop de volant i aturar el cotxe a la porta on havia esperat milers de vegades amb paciència de cocodril fins que el guàrdia li obria. Buenos días. Al costat de l'edifici hi havia una fàbrica de galetes i més enllà el magatzem d'un supermercat i una gran nau dedicada a la venda de pells. Era un polígon industrial com qualsevol altre, però a ell se li havien humitejat els ulls i estic segur que si hagués vingut sol se li hauria escapat alguna llàgrima. Amics, i avui som el dia que som i estem a l'hora que estem, això és Original d'en Pasqual, des de l'estudi Miquel Armengol de Ràdio Molins de Rei, el 91.2 de la freqüència modulada, la veu la posa Lluís Pasqual i la lletra i la música les prenem dels millors.

Esteu escoltant Original d'en Pasqual. Acabada la primera hora, donarem pas als senyals horaris i us esperem després de les notícies d'aquí una estona. No marxeu gaire lluny perquè tornarem de seguida amb més música. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Ara a les 12 Manresa guarda un minut de silenci a la plaça Major en record de l'home de 45 anys mort aquesta matinada en un apunyalament. L'Ajuntament ha convocat l'acte com a mostra de rebuig a la violència i de suport als familiars i també amics de la víctima. La ciutat ha decretat un dia de dol oficial pels fets, que ha tingut lloc també durant la festa major del municipi. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig també aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a tres trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també a la façana de l'edifici. No hi ha ferits confirmats i els dos ocupants del pis han fugit en cotxe però han estat interceptats a la ronda de dalt i també detinguts per un presumpte delicte de tentativa d'homicidi. I els Mossos han obert una investigació per esbrinar l'autor d'una nova agressió per arma blanca, també ahir a la tarda, a l'estació d'Arenys de Mar. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda i la víctima va ser traslladada a un centre sanitari. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets, però de moment no hi consta cap detenció feta. I també el jutjat de menors de Lleida ha acordat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut el dilluns per la mort violenta d'un home de 26 a Balaguer. Els fets van passar el 26 d'agost, quan el vehicle de la víctima va xocar contra diversos cotxes aparcats i va quedar volcat al carrer Diagonal. A l'interior, els Mossos hi van trobar el cos de l'home, que presentava ferides d'arma blanca. La Divisió d'Investigació Criminal també continua investigant el cas. I en clau política, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposava la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. L'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada també amb la participació de forces marroquines. La petició arriba després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I també en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores, el país es reunirà amb autoritats del govern de Zelensky i també de diverses regions. El govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i el primer d'una regió europea en fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra el 2022.
0: Notícies en xarxa.

0: Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes, amb Pere Païssa. Divendres, 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
1: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Aquest programa és una remissió.
3: Aquest programa potser no és original, és musical, amb frases i cançons. Per escoltar-lo tothom cerca aquest dial, que és un canal de sensacions. Mentre el Montano mou les vies des de la sala de control, sona la tria que radia el Lluís Pasqual i

La tasca del pensament s'assembla a la perforació d'un pou. L'aigua és tèrbola al començament, però després es clarifica.

0: Si fas plans per un any, sembra arròs. Si els fas per 10 anys, planta arbres. Si els fas per tota la vida, educa a una persona.
1: Nadie es capaz

if I hang around long enough. If I just stick. Ningú es banya dues vegades en el mateix riu, perquè sempre és un altre riu i sempre és altra la persona.

0: she digs me.
1: Des de Ràdio Molins de Rei, això ha estat original d'en Pasqual. Gràcies a la música, als músics, als poetes i pensadors que han estat, com sempre, els nostres guionistes de luxe. Gràcies als companys que han tingut cura dels controls i, com no, a tots vosaltres, amables oïdors, fidels amics de la ràdio, que ens honoreu sempre amb la vostra confiança i companyia. Fins al proper programa quan tornem, perquè tornarem. Mentrestant, moltíssimes gràcies per somriure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, a una us parla Maria Lara. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha demanat màxima cautela davant l'informe policial que apunta a una possible participació d'agents marroquins en l'entrada massiva de migrants a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol. Bolaños ha assegurat que el govern espanyol analitzarà l'informe amb detall i ha negat que s'hagi ocultat informació sobre la possible implicació del Marroc.
2: Màxima cautela. Estamos en el momento de conocer en detalle y en profundidad ese informe al que se refería la información de un medio de comunicación, el diario El Español. Cuando tengamos conocimiento, pues veremos, pero en este momento lo que corresponde es que tengamos la información en detalle y en profundidad.
1: El document apunta que gendarmes marroquins haurien guiat migrants cap a la frontera seguint instruccions d'agents de paisa. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat a la Policia Nacional que confirmi la veracitat de la informació i quan en va tenir coneixement. Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el seu executiu està mobilitzant tots els recursos dels que disposa perquè Ceuta recuperi com més aviat millor la plena normalitat.
3: Que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad y tengo el convencimiento de que, como en otras muchas ocasiones, Ceuta saldrá reforzada de esta situación. Nuestra prioridad es sacar cuanto antes a la gente de las calles, garantizar una atención digna y devolver a los ceutíes la tranquilidad que merecen.
1: Avui, de fet, hi ha convocades mobilitzacions a Barcelona, Girona i Lleida contra el racisme i l'extrema dreta, al mateix temps que també hi ha mobilitzacions en solidaritat amb el poble ceutí. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a tres trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també a la façana de l'edifici, però no hi consten ferits confirmats. Els dos ocupants del pis han fugit en cotxe, però han estat interceptats a la ronda de dalt i detinguts posteriorment per un presumpte delicte de tentativa d'homicidi. I el jutjat de menors de Lleida ha acordat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut el dilluns per la mort violenta d'un altre home a Balaguer. Els fets van passar el 26 d'agost quan el vehicle de la víctima va xocar contra diversos cotxes aparcats i va quedar bolcat al carrer Diagonal. A l'interior, els Mossos hi van trobar el cos de l'home que presentava ferides d'arma blanca. La Divisió d'Investigació Criminal continua investigant el cas. I dues persones han resultat ferides greus en dos accidents de trànsit aquest matí. El primer, una dona, ha resultat ferida en estat greu per un accident entre un turisme i una motocicleta a la P7 a Mollet del Vallès i, en segon lloc, un motorista ha resultat també ferit a la C32 a Mataró.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri de Bonavista.

A Prevo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació

Hola amics, benvinguts al món de músiques. Ja sabeu que des del mes de març estem fent una selecció de musical treta de suports amb disc de vinil, és a dir, discos negres. Ja us recordeu allò de la mudança, recuperar una discoteca perduda i trobar algunes obres o unes músiques autènticament de col·leccionista o que difícilment es poden trobar en les dates d'avui. Robby, Stefano, Dodi i Red són els quatre components del conjunt italià IPU, que l'any 1976 varen editar un treball una mica especial, Un po' di nostro tempo migliore, una mica del nostre temps, dels nostres temps millors. I el tema, Il tempo, una duona da città, tancava aquest treball musical discogràfic que estava produït per Giancarlo Lucariello i que portava les firmes de Franchinetti, Negrini, Dorazio, entre els compositors propis, entre ells també Battaglia, d'aquest conjunt italià IPO, del qual avui repassem i recuperem aquest disc una mica antològic. És ara el temps de Preludi.

El conjunt italià Hippo, també conegut com Po, compleix ara 40 anys i està capitanejat per Robby Fracchinetti. Va tenir un gran èxit a Itàlia cap allà als anys 60, però també, lògicament, aquí a Espanya, malgrat que aquí greve tots els seus èxits van arribar en versió espanyola, com era el costum de l'època, no mai donar les fonts originals, sinó sempre presentar una versió traduïda a l'espanyol. El disc que estem comentant, Un po di nostro tempo migliore, va estar editat, com hem comentat, l'any 1976 i forma part una mica d'una excepció dintre de tota la seva discografia habitual, que és bastant música més pop, més per gent jove, en aquest cas aborda més el món del pop sinfònic, com era també propi d'aquests moments. Seguim aquest treball amb El Credo i Una història que hace reír.

Credo i una història que fa Ridere són dos temes que hem escoltat del conjunt Hipó, del seu treball Un pont de nostre tempo migliore, un grup que ara compleix 60 anys, ja que es va fundar l'any 1966. Però si diem que aquest treball va ser un treball singular, com sonaven realment el conjunt italià Hipó? Doncs així.

Estat Oceano, un dels altres temes inclòs en aquest Un po' di nostro tempo migliore del conjunt italià Po. I abans de nostra sintonia ha estat un tema d'aquells que dèiem com sonaven els Po a part dels seus treballs singulars. Doncs el tema era Linda, aquell que va fer exitós i èxit a Miguel Bosé, ja fa també lògicament uns quants anys, com també el tema Dame solo un minuto, que també va ser prou conegut en aquells moments. Però retornant a aquest disc singular, el Po di nostro tempo migliore, anem a sentir ara dos temes que tanquen la cara A del disc de vinil, Fantasia i Mediterráneo.

Fantasia i Mediterrània, els dos temes que tanquen la cara d'aquest vinil del conjunt italià Por, un por del nostre tempo migliore. I ens acomiadem ja en el programa d'avui, recuperant, com diem, aquesta obra singular d'aquest conjunt italià que compleix ara 40 anys, justament amb un treball que fa honor al seu any d'inici de la seva carrera, 1966. Gràcies per la vostra atenció i ens emplacem en el proper programa la pròxima setmana. Gràcies i fins ben aviat.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Dol a Manresa per l'apunyalament mortal d'un home a la matinada de dimarts, presumptament a mans de dos menors de 15 i 16 anys. Prop de 200 persones s'han concentrat aquest migdia davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record de la víctima de 45 anys. L'alcalde Marc Aloi ha demanat la condemna unànime de tots els partits i de la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a través de xarxes socials arran del crim.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
0: És dimecres 2 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol demana cautela davant l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants a Ceuta. Sònia Kerr.
3: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana prudència i temps per analitzar l'informe.
4: És el moment de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información, y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe.
3: Avui se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant els ajuntaments espanyols que estan rebent crítiques per ús partidista.
0: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya.
3: Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser les persones grans i els infants, però Salut Pública avisa la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya.
0: L'atur suma a l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya.
3: Un tradicional repunt de la desocupació que s'explica al final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers.
0: En cultura, tot està a punt per a la Setmana del Llibre en Català, amb prop de 300 segells editorials.
3: Del 18 al 27 de setembre, un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb presentacions, signatures i espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció als continguts digitals al voltant del llibre.
0: Els esports, Marc Casador arriba al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera, Joan Barberà.
5: El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Marxa cedit fins a final de temporada.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquest dimecres s'està comportant com les últimes jornades, per tant, més aviat amb calma, amb tranquil·litat i avui amb pocs núvols. Alguns no s'acaben de desfer d'alguns indrets de l'Ebre o del Camp de Tarragona, però són poc destacables. I d'altres, de núvols, creixeran també aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, del nord d'Osona, la comarca del Lluçanès, l'Alt Berguedà, però com a molt acabarà caient alguna gotellada francament dispersa. Quatre núvolets prims també, i una temperatura que avui remunta un palet respecte a ahir. De fet, ja a les comarques de Ponent tocarem els 35 graus, també a l'interior gironí, sobretot cap a la comarca de la Selva i a la plana empordanesa. Pel que fa a demà, un ambient ja més calorós, 37-38 graus a les comarques del Segrià, de les Garrigues, de la Ribera d'Ebre, i demà, amb un bon sol, només al matí hi haurà alguns núvols enganxats a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa?
0: El control de so avui amb nosaltres, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Minut de silenci aquest migdia a Manresa per condemnar la mort d'un home de 45 anys apunyalat a mans, presumptament, de dos menors de 15 i 16 a la matinada de dimarts. Uns fets que han consternat el municipi per la joventut dels dos atacants i que també han desfermat missatges d'odi i de racisme a les xarxes socials que avui l'alcalde ha condemnat. Canal Taronja Central, Quim Roure.
7: Unes 200 persones s'han concentrat aquest dimarts a la plaça Major de la capital del Bages per condemnar els fets que van acabar amb la mort d'un home a punyalades la matinada de dimarts. Amb la presència del conseller de Justícia Ramon Espadaler i amb nombrosos representants polítics, l'Ajuntament de la ciutat ha condemnat els fets de manera rotunda. Marc Aloi, alcalde de Manresa.
2: La justícia ha de ser impecable amb els autors d'aquests fets, dels culpables. Qui la fa, la paga.
7: Aloi també ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular. També han explicat que valoraran els fets des de tots els àmbits.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre. No ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
7: Per aquesta tarda s'espera una nova concentració de veïns just al carrer Sant Jaume, al lloc on es va produir l'apunyalament mortal.
0: Les últimes hores aquest crim ha pres una dimensió política arran dels missatges difosos a les xarxes socials per Vox i Aliança

0: contundents en la persecució dels delictes, ser capaços, en la mesura que en siguem, i en societats complexes això no és tan senzill, doncs de posar elements, evidentment, de prevenció, però en qualsevol cas ara el que toca actuar és en l'àmbit de la justícia.
1: I tenim encara més notícies vinculades als successos. Internen en règim tancat el menor detingut en relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer.
2: El tribunal ho ha acordat a instàncies de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar fa tot just una setmana, quan cap a 10:15 de la nit es va rebre l'avís d'un intent d'un accident de trànsit, volíem dir. El vehicle accidentat circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar bolcat al mig del carrer després de xocar contra diversos vehicles que hi havia aparcats. A l'interior es va localitzar el cos sense vida d'un jove de 26 anys que presentava possibles signes de violència previs a l'accident, en concret ferides d'arma blanca. Els Mossos van detenir dilluns un menor de 17 anys presumptament relacionat amb aquests fets.
1: Els Mossos també investiguen un altre apunyalament, en aquest cas comès a Arenys de Mar, al Maresme.
2: La policia catalana va rebre un avís cap a les 6 de la tarda ahir per una agressió davant de l'estació de Renfe de la localitat. En arribar als serveis d'emergència es va constatar que hi havia una persona amb ferides compatibles amb arma blanca i va ser traslladada a un centre sanitari. De moment no s'ha produït cap detenció.
1: I dos detinguts en relació amb un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat aquesta matí.
2: La policia ha rebut un avís poc abans de la una de la matinada per unes presumptes detonacions al carrer de Sant Carles. Han arribat al lloc, els agents no hi han trobat ningú, però sí que han comprovat que hi havia un impacte d'arma de foc en una façana. Posteriorment, els Mossos han interceptat un vehicle a la Ronda de Dalt, en sentit Besòs, amb dos ocupants que han estat detinguts per la seva presumpta implicació en aquests fets. No consten ferits ni s'ha trobat cap arma de foc.
1: El govern espanyol demana cautela davant l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants massiva a Ceuta del 30 i 31 de juliol. L'executiu analitza el document que el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres ha enviat a l'Audiència Nacional i assegura que no s'ha ocultat cap informació sobre la possible implicació del Marroc. Avui se celebra el Dia de Ceuta, justament, i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments. Esther Vinguell, bon dia.
3: Bon dia. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que han conegut l'existència d'aquest informe per la premsa i que són els primers interessats en saber què va passar.
4: Es el momento de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información, y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe. Por tanto, en este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela.
3: Bolaños ha mostrat respecte davant les manifestacions de suport a Ceuta d'aquesta tarda, però acusa el Partit Popular i a Vox de partidisme i de no facilitar la recuperació de la normalitat a Ceuta. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el seu executiu està mobilitzant tots els recursos de què disposa i en un vídeo publicat a les xarxes socials s'ha mostrat convençut que la ciutat sortirà reforçada d'aquesta situació.
1: Una de les concentracions de suport a les quals feies referència, Esther, i que estan previstes també a molts punts de Catalunya, és el cas, per exemple, de Mataró, on el govern ha decidit desmarcar-se de la protesta perquè considera que la dreta fa un ús partidista de la situació a Ceuta. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
5: Una acció que parteix de la Crida Ciutadana i que posteriorment ha estat promoguda per la presidència de la Federació de Municipis d'Espanya, que lidera el PP, però que no compta amb el suport de tots els seus membres. A la ciutat han anunciat i conviden a participar-hi en aquesta concentració Partit Popular i Vox. El portaveu del PP, Cristian Escribano, reflexiona sobre com respondria la ciutat de Mataró si d'un dia per l'altre entren de forma il·legal 110.000 persones.
6: El que ha passat a Ceuta és com si en 24 hores entressin de forma il·legal a Mataró 110.000 persones, és a dir, gairebé el 80% de les persones que viuen a Mataró. Què passaria? Com se sentirien els ciutadans de Mataró? Espanya recolza a Ceuta i al poble de Ceuta, doncs el Partit Socialista decideix que no hi participarà.
5: Vox també ha publicitat una pancarta on sota el lema No a la immigració defiende España, el partit explica que s'uneix a la convocatòria per recolzar el poble de Ceuta davant la que diuen és una invasió migratòria. Escoltem Judit Cortés, regidora de Vox.
7: No deixa de ser doncs, el que nosaltres portem denunciant fa molt de temps. És una cosa que passa dia rere dia al nostre país, on entren doncs, milers de persones sense doncs, cap identificació, sense saber qui són ni què venen a fer aquí.
5: Per la seva part, els dos socis, el govern de l'Ajuntament, PSC i En Comú Podem, s'han desmarcat de la mobilització. Són crítics amb la gestió del govern central, però lamenten que el PP i l'extrema dreta facin ús polític d'una

0: situació com aquesta.
1: En la mateixa línia s'ha expressat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha rebutjat l'ús de la situació migratòria a Ceuta per fer confrontació política en les concentracions anunciades per aquest vespre.
2: Ens hem expressat sobre aquest àmbit en diferents ocasions. La nostra solidaritat amb el poble de Ceuta, la solidaritat del poble de Catalunya, fruit d'aquesta situació que s'ha viscut en els darrers dies, però també ho hem dit, no? Mostres de solidaritat totes, utilització de la solidaritat com un element de confrontació política, ninguna.
3: Notícies en xarxa.
1: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. S'hi han fet més de 5.800, que són un 30% més que en els mateixos mesos de l'any passat, i les atencions a urgències dels hospitals s'han mantingut en xifres similars. Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser persones grans i infants, però els responsables de salut pública avisen la joventut que no subestimi el risc de la calor. Avui, justament, el Servei Meteorològic ha confirmat que aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. Les insolacions i els cops de calor han estat la causa més freqüent de les atencions als CAPs per altes temperatures. Més de 3.400 persones i una bona part d'entre 15 i 45 anys, relativament joves i sense malalties cròniques. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Ho ha explicat a la xarxa.
5: No sabem si és un efecte d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més... Pues això, d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que és més jove i que no té patologies, d'alguna manera, bueno, subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
4: Des del maig fins a l'agost, més de 1.800 persones han acudit als ambulatoris, també per deshidratació, i un altre grup per altres efectes, com ara l'empitjorament de malalties cròniques. 64 ciutadans han patit una síncopa i el registre oficial del Departament de Salut, el Cívic, recull 5 morts pels efectes de la calor. Han succeït al carrer, segons Mendioroz, i estan sota investigació judicial. El més preocupant per als responsables de salut pública és la tendència dels estius sufocants.
5: Temperatures cada vegada més elevades, cada vegada més extremes, cada vegada de major durada i, per tant, doncs, tant per els efectes directes com indirectes, cada vegada més present en quant a lo que és la salut de la població.
4: A urgències dels hospitals han atès més de 2.000 persones, una xifra semblant a l'estiu passat.
1: Aquest matí han començat les proves de la selectivitat de setembre amb 9.000 estudiants matriculats. Són unes proves que s'allargaran fins divendres i són les últimes que es faran en el mes de setembre, ja que a partir del curs que ve la convocatòria s'avança.
6: Enguany hi ha 770 estudiants més matriculats respecte de l'any passat. La majoria d'inscrits, uns 7.600, són estudiants de batxillerat. 1.300 provenen de cicles formatius. Els resultats es coneixeran a partir del 16 de setembre.
1: I com us dèiem, a partir de 2027, la convocatòria extraordinària de setembre es passarà a fer el mes de juliol per facilitar la matriculació de l'alumnat que es presenta a aquestes proves. A la demarcació de Girona s'hi examinen prop de 800 estudiants que aquest matí han començat les proves. Televisió de Girona, Marc Guibas.
7: Un total de 772 estudiants s'examinaran d'avui fins divendres a les proves d'accés a la universitat per determinar el seu futur educatiu, ja que s'han presentat per pujar nota, d'altres que havien suspès el batxillerat i alguns que simplement volen tenir-la feta per si en un futur la necessiten. Aquestes eren les paraules d'alguns dels estudiants després de fer el primer examen de castellà.
8: Jo per pujar nota, ja vaig fer juny.
9: Jo també per pujar nota, però era bastant assequible l'examen, sincerament. Era com el de juny.
8: Sí, no havia estudiat cap carrera ara mateix, així que per tenir el batxillerat i tot.
7: En comparació amb el setembre passat, s'han presentat a la convocatòria extraordinària una centena més d'alumnes de Girona.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un quart de tres, obrim plana econòmica. L'atur suma el mes d'agost prop de 15.000 persones a Catalunya. Es tracta d'un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu. Enguany també té com a conseqüència la regularització extraordinària d'estrangers. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. Tres dades negatives al mercat laboral a l'agost. Primer, aquest repunt habitual de l'atur a Catalunya de gairebé el 5% respecte al juliol que lidera el rànquing autonòmic. Segona, un increment interanual de la desocupació que es detecta per primer cop en 17 anys. I tercera, la caiguda de l'ocupació per sota dels 4 milions de treballadors. Ara bé, el govern defensa que les 329.500 persones parades esdevenen la xifra més baixa d'un mes d'agost dels darrers 20 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
0: constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost, i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
10: Dades de destrucció d'ocupació tremendament negatives pel sindicat UGT, que reclama al govern un canvi estructural per superar l'estacionalitat del mercat laboral. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
11: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
10: Un increment de l'atur que s'explica per la fi dels contractes lligats a l'educació, al lleure educatiu i a la regularització extraordinària d'estrangers. Ara bé, des de la patronal de la petita i mitjana empresa apunten a una quarta causa que explicaria l'increment de la desocupació. Josep Ginestes, el president de PIMEC.
12: Afirmem, confirmem, ratifiquem amb dades objectives de que el problema està en com dissenyem, repensem i, sobretot, posem èmfasi en les polítiques actives d'ocupació en el nostre país.
10: De tot és negatiu. A l'agost ha pujat un 3% interanual l'afiliació a la Seguretat Social, que aconsegueix un nou rècord històric per 8è mes consecutiu, impulsat per la regularització extraordinària d'estrangers.
1: El Consorci del Campus Clínic avala l'avanç del pla urbanístic i situa la nova Facultat de Farmàcia a Esplugues de Llobregat. L'edifici es farà en un terreny cedit per l'Ajuntament amb previsió d'entrar en servei al setembre de l'any 2032. Esplugues Televisió, Pau Garrido, bon dia.
13: Bon dia. Avui s'ha celebrat la reunió del Consell General a l'Espai Corbaró d'Esplugues de Llobregat, on s'ha enllestit l'avanç del Pla Director Urbanístic, un projecte que vol transformar més de 69 hectàrees situades a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Esplugues. S'han tractat temes com la nova Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, que situarà Esplugues justament. Un projecte que, segons David Escudé, rector de la Universitat de Barcelona, és un pas molt beneficiós per a la ciutadania.
14: Per tant, tots els esforços que vagin amb la línia d'intentar ser molt més eficients en la gestió i en la generació de noves terapèutiques a la farmàcia hospitalària redundarà en un benefici col·lectiu indubtable.
13: Un pla que compta amb més de 380.000 metres quadrats destinats a assistència sanitària, investigació i docència. També es modificarà la mobilitat d'aquests municipis per facilitar el transport, tot amb l'objectiu de crear un model de ciutat més sostenible i, sobretot, molt més connectada.
1: Gràcies, Pau Garrido, des d'Esplugues Televisió, i ens situem ara a les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf. Allà una trentena de municipis han aconseguit millorar en 6 mesos els índexs de recollida selectiva. Ha estat després d'implementar un nou model de recollida que utilitza contenidors intel·ligents, uns contenidors que només es poden obrir amb el clauer que ha de tenir cada família. Canal Blau, Pere Lobato.
15: La Mancomunitat Penedès-Garraf assegura que el primer balanç amb les dades del primer mig any d'implementació del nou servei de recollida de la brossa ha de ser positiu. Tot i les crítiques inicials de molts veïns al nou model de contenidors instal·lats, pels passos a seguir amb els clauers i per la reducció del nombre de contenidors que s'ha aplicat, l'índex de recollida selectiva ha passat del 42 al 57% en aquests municipis, situant-se així lleugerament per sobre del que marquen les normatives europees, i s'ha aconseguit en reduir la fracció del rebuig en un 27%. David Martínez, cap del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, es mostra a la vegada satisfet i prudent.
16: Agafant dades objectives, sí que el balanç està sent prou positiu. I dic prou positiu perquè no m'agrada tampoc donar la sensació de triomfalismes. És a dir, el marge de millora encara és molt gran. Hi ha coses que s'han de millorar.
15: Martínez no amaga que l'incivisme també és un element que ha aparegut amb el nou model de recollida de residus. Ara el repte serà restringir els horaris en què es puguin obrir els contenidors de rebuig per reduir aquesta fracció, ja que actualment està permès obrir-los en qualsevol moment.
1: És moment per a la cultura. Prop d'un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys a Barcelona en la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. En total, 282 segells editorials presentaran els seus catàlegs del 18 al 27 de setembre. 10 dies plens d'activitats, amb presentacions, signatures i també espais per a infants i joves, amb especial atenció enguany als continguts digitals creats al voltant del llibre. David Navarro, bon dia.
17: Bon dia. La setmana repeteix extensió i ocuparà 9.000 metres quadrats del passeig de Lluís Companys. En aquest espai s'hi instal·laran 98 casetes amb 332 expositors, 282 dels quals segells editorials d'arreu dels territoris de parla catalana. Hi haurà tres escenaris dedicats a activitats per adults i joves, un de familiar i espais com una nova zona dedicada a oficis del llibre, que divulgarà la feina de les biblioteques. Tot pensat per, com ha explicat Oriol Magrinyà, president d'editors.cat, repetir la xifra de visitants l'any passat, més de 100.000 persones.
18: Veiem com el sector editorial en llengua catalana cada cop és un sector més complet i cada cop hi ha menys excuses per no llegir en català. I tot això, la setmana permet, durant 10 dies, durant un mes, posar-ho en un aparador i visibilitzar-ho.
17: Més enllà de la inauguració a càrrec del darrer Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida, s'han programat 270 activitats per a joves i adults i una vuitantena per a infants. Això cal afegir més de 200 signatures d'autors previstes i 24 itineraris literaris. Enguany, a més, es dedicarà un espai diari a presentar prescriptors digitals de llibres en català.
1: De Barcelona a Tarragona, perquè aquesta tarda hi comença el Festival Internacional de Teatre, el FIT Noves Dramatúrgies. Ho fa amb l'espectacle itinerant Dones de Llum i la funció inaugural, titulada Bomba Va. Durant 5 dies, el festival reuneix 16 espectacles del bo i millor de l'escena internacional i del territori. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
19: El FIT arrenca amb la funció inaugural Bomba Va de l'actriu i dramaturga Glòria Rivera, un espectacle festiu, canalla i provocador, complirà el Teatre Tarragona. Ya la gente me conoce. La guissonenca va presentar el seu primer espectacle a Tarragona i ara convertida en una de les artistes més sol·licitades, torna amb aquesta proposta plena d'humor àcid i de crítica a l'auge de l'extrema dreta i a les guerres, com ella mateixa ha explicat a Tarragona Ràdio.
20: El discurs de la dona que no ha donat a llum, llavors la llum la tenim a dins i aquesta llum doncs, ens il·lumina per crear, per estar a l'art.
19: Des d'ara i fins diumenge, 16 espectacles del FIT en la seva 13a edició.
1: I amb música arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera.
21: Bon dia, Marta. El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Casado se'n va fins a final de temporada.
22: Bé, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno. Com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
21: Avui a les 5 de la tarda l'Ajuntament de Terrassa fa una recepció oficial al migcampista terrassenc Dani Olmo després de guanyar el Mundial aquest estiu. En un últim dia de mercat, el d'ahir, on l'Espanyol va anunciar l'arribada del defensa de l'Atlètic Club Andoni Gorosabel, jugador de 30 anys que arriba cedit amb opció de compra.
23: Bueno, yo creo que al final es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Y bueno, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí y nada, con ganas de dejármelo todo. Soy un jugador agresivo que intenta estar concentrado todo el partido, que lo que digo, que se deja todo, que lo da todo por el equipo y por el club cuando juega y nada, pues mínimo eso, ¿no?
21: A segona divisió, el davanter Agustín Costia deixa el Centre d'Esport Sabadell. Precisament aquest vespre es decideix el títol de Copa Catalunya de Futbol amb la presència del Centre d'Esport Sabadell, que disputa la final contra el Barça Atlètic. Serà a la Nova Creu Alta a 8:45 del vespre en la lluita pel títol català. És la final de la temporada passada. Escoltem el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
24: Hem de ser conscients que tenim l'opció de lluitar per aixecar un títol. Això, tenim l'opció d'assolir una cosa junts que quedarà per la història. Són dos amb més de 100 i escaig anys. Això parla de la dificultat i ho podem fer a casa i junts. Crec que portem ja temps lluitant per coses maques, no ens ha de fer restar-li valor. Costa molt i s'ha de viure amb intensitat quan estàs lluitant per coses tan collonudes.
21: En bàsquet, el FIEC Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stenonis, que ha signat contracte temporal amb opcions a quedar-se fins a final de temporada. El director esportiu del club gironí és Fernando Sanemeterio.
2: Tras el infortunio de la lesión de Isaac, el club entiende y hace el esfuerzo y nosotros entendemos que necesitamos reforzar esa posición de base para empezar la competición con la doble competición con tres bases y bueno, pensamos en Dominikas, que es un jugador que el año pasado jugó muy bien en una liga evidentemente de nivel inferior a la ACB, pero que creemos que puede estar preparado para jugar a la ACB y sobre todo que encaja bien en nuestro estilo de juego.
21: I avui juguen el gran gruix de partits de la segona jornada de l'hoquei Lliga Catalana Plata Masculina. Gec Manlleu, Olot Mataró, Sant Cugat Vic, Palafrugell Sant Just i Tordera Vilaseca.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: anem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: Fes-la diferent, aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
0: Alegria.
1: Vinga, va, som-hi.
0: Bye-bye.
2: Què podem dir més?
3: És que no sé de què se tracta.
2: Xules, és un programa de coses xules.
4: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
5: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
1: Estupendo.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Dol a Manresa per l'apunyalament mortal d'un home a la matinada de dimarts, presumptament a mans de dos menors de 15 i 16 anys. Prop de 200 persones s'han concentrat aquest migdia davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record de la víctima de 45 anys. L'alcalde Marc Aloi ha demanat la condemna unànime de tots els partits i la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a xarxes socials arran d'aquest crim.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
0: És dimecres 2 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol demana cautela davant de l'informe que atribuiria al Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Sònia Kerr.
3: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana prudència i temps per analitzar l'informe.
4: És el moment de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información, y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe.
3: Avui se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments que estan rebent crítiques per ús partidista.
0: La calor extrema dispara aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya.
3: Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser les persones grans i els infants, però Salut Pública avisa la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Aquest estiu, de fet, ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya.
0: L'atur suma a l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya.
3: Un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers.
0: En cultura, tot a punt per a la Setmana del Llibre en català, amb prop de 300 segells editorials.
3: Del 18 al 27 de setembre, un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb presentacions, signatures i espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció als continguts digitals al voltant del llibre.
0: Els esports, Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera divisió. Joan Barberà.
5: El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Se'n va fins a final de temporada.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquest dimecres s'està comportant com les últimes jornades. Per tant, més aviat amb calma, amb tranquil·litat i avui amb pocs núvols. Alguns no s'acaben de desfer d'alguns indrets de l'Ebre o del Camp de Tarragona, però són poc destacables. I d'altres, de núvols, creixeran també aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, del nord d'Osona, la comarca del Lluçanès, l'Alt Berguedà, però com a molt acabarà caient alguna gotellada francament dispersa. Quatre núvolets prims també, i una temperatura que avui remunta un palet respecte a ahir. De fet, ja a les comarques de Ponent tocarem els 35 graus, també a l'interior gironí, sobretot cap a la comarca de la Selva i a la plana empordanesa. Pel que fa a demà, un ambient ja més calorós, 37-38 graus a les comarques del Segrià, de les Garrigues, de la Ribera d'Ebre, i demà amb un bon sol. Només al matí hi haurà alguns núvols enganxats a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Minut de silenci aquest migdia a Manresa per condemnar la mort d'un home de 45 anys apunyalat a mans, presumptament, de dos menors de 15 i de 16 la matinada de dimarts. Uns fets que han consternat el municipi per la joventut dels dos atacants i que també han desfermat missatges d'odi i racisme a les xarxes socials que avui l'alcalde ha condemnat. Canal Taronja Central, Quim Roura.
7: Unes 200 persones s'han concentrat aquest dimarts a la plaça Major de la capital del Bages per condemnar els fets que van acabar amb la mort d'un home a punyalades la matinada de dimarts. Amb la presència del conseller de Justícia Ramon Espadaler i amb nombrosos representants polítics, l'Ajuntament de la ciutat ha condemnat els fets de manera rotunda. Marc Aloi, alcalde de Manresa.
2: La justícia ha de ser impecable amb els autors d'aquests fets, dels culpables. Qui la fa, la paguen.
7: Aloi també ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular. També han explicat que valoraran els fets des de tots els àmbits.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre. No ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
7: Per aquesta tarda s'espera una nova concentració de veïns just al carrer Sant Jaume, al lloc on es va produir l'apunyalament mortal.
0: Les últimes hores aquest crim ha pres una dimensió política arran dels missatges difosos a les xarxes socials per Vox i Aliança Catalana, atribuint origen marroquí als dos menors detinguts. El govern ha sortit al pas d'aquests comentaris confirmant que tots dos són nascuts a Catalunya i que tenen família.
3: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, s'ha posat al costat de la família de la víctima, ha destacat la feina policial i ha mostrat confiança en l'acció judicial. Són declaracions a la xarxa.
8: Fer una condemna rotunda d'aquest assassinat, d'aquest crim, i posar-nos al costat, evidentment, dels familiars d'aquesta víctima que ha estat assassinada. Agraïm l'esforç policial i la severitat amb la que s'han pogut fer ja les detencions dels presumptes. Estem en aquest terreny de presumpció d'uns autors i crec que la investigació d'alguna manera continua. El que hem de ser és contundents en la persecució dels delictes, ser capaços, en la mesura que en siguem, i en societats complexes això no és tan senzill, doncs d'acusar elements, evidentment, de prevenció, però en qualsevol cas ara el que toca actuar és en l'àmbit de la justícia.
0: Tenim encara més notícies vinculades als successos. Internen en règim tancat el menor detingut en relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer.
3: El tribunal ho ha acordat a instàncies de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar fa tot just una setmana, quan cap a 2:15 de la nit es va rebre l'avís d'un accident de trànsit. El vehicle accidental circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar bolcat al mig del carrer després de xocar contra diversos vehicles que hi havia aparcats. A l'interior es va localitzar el cos sense vida d'un jove de 26 anys que presentava possibles signes de violència previs a l'accident, en concret ferides d'arma blanca. Els Mossos van detenir dilluns un menor de 17 anys presumptament relacionat amb aquests fets.
0: Els Mossos investiguen un altre apunyalament, en aquest cas a Arenys de Mar, al Maresme.
3: La policia va rebre un avís cap a les 6 de la tarda d'ahir per una agressió davant l'estació de Renfe de la localitat. En arribar als serveis d'emergències es va constatar que hi havia una persona amb ferides compatibles amb arma blanca i va ser traslladada a un centre sanitari. De moment no s'ha produït cap detenció.
0: Dos detinguts en relació amb un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat aquesta matinada.
3: La policia ha rebut un avís poc abans de la 1 de la matinada per unes presumptes detonacions al carrer Sant Carles. En arribar al lloc, els agents no han trobat ningú, però sí que han comprovat que hi havia un impacte d'arma de foc en una façana. Posteriorment, els Mossos han interceptat un vehicle a la Ronda de Dalt en sentit Besòs amb dos ocupants que han estat detinguts per la seva presumpta implicació en aquests fets. No consten ferits de moment ni s'ha trobat cap arma de foc.
0: El govern espanyol demana cautela davant de l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants a Ceuta del 30 i 31 de juliol. L'executiu està analitzant el document que el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres ha enviat a l'Audiència Nacional i assegura que no s'ha ocultat cap informació sobre la possible implicació del Marroc. Avui, justament, se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que han conegut l'existència d'aquest informe per la premsa i que són els primers interessats en saber què va passar.
4: És el moment de la cautela, de analizar en profunditat ese informe, esa informació i de conocer tots els detalls que se mencionen en esa pieza periodística i que se refieren a un informe. Por tanto, en este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela.
9: Bolaños ha mostrat respecte davant les manifestacions de suport a Ceuta d'aquesta tarda, però acusa el Partit Popular i a Vox de partidisme i de no facilitar la recuperació de la normalitat a Ceuta. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el seu executiu està mobilitzant tots els recursos de què disposa i en un vídeo publicat a les xarxes socials s'ha mostrat convençut que la ciutat sortirà reforçada d'aquesta situació. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat des de Ceuta que l'entrada massiva de migrants va ser coordinada per Marroc i que el govern espanyol n'era coneixedor. Li ha demanat que assumeixi responsabilitats i avanci eleccions.
10: Que el gobierno asuma sus responsabilidades, tanto las políticas como las judiciales. Las responsabilidades políticas solo señalan un camino. Es evidente que el gobierno, empezando por el señor Pedro Sánchez, no está en condiciones de garantizar la seguridad de nuestro país. Hablamos de la obligación más importante de cualquier presidente. La única salida es convocar elecciones y darle al pueblo voz.
3: Feijo ha fet una crida a participar a les manifestacions d'aquesta tarda per donar suport a Ceuta.
0: Concentracions previstes també a molts punts a Catalunya. És el cas de Mataró, on el govern ha decidit desmarcar-se de la protesta perquè considera que la dreta fa un ús partidista de la situació que es viu a Ceuta. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
11: Una acció que parteix de la crida ciutadana i que posteriorment ha estat promoguda per la presidència de la Federació de Municipis d'Espanya, que lidera el PP, però que no compta amb el suport de tots els seus membres. A la ciutat han anunciat i conviden a participar-hi en aquesta concentració Partit Popular i Vox. El portaveu del PP, Cristian Escribano, reflexiona sobre com respondria la ciutat de Mataró si d'un dia per l'altre entren de forma il·legal 110.000 persones.
12: El que ha passat a Ceuta és com si en 24 hores entressin de forma il·legal a Mataró 110.000 persones, és a dir, gairebé el 80% de les persones que viuen a Mataró. Què passaria? Com se sentiria els ciutadans de Mataró? Espanya recolza a Ceuta i al poble de Ceuta, doncs el Partit Socialista decideix que no hi participarà.
11: Vox també ha publicitat una pancarta on sota el lema No a la immigració defiende España. El partit explica que s'uneix a la convocatòria per recolzar el poble de Ceuta davant la que diuen és una invasió migratòria. Escoltem Judit Cortés, regidora de Vox.
13: No deixa de ser doncs, el que nosaltres portem denunciant fa molt de temps. És una cosa que passa dia rere dia al nostre país, on entren doncs, milers de persones sense doncs, cap identificació, sense saber qui són ni què venen a fer aquí.
11: Per la seva part, els dos socis, el govern de l'Ajuntament, PSC i En Comú Podem, s'han desmarcat de la mobilització. Són crítics amb la gestió del govern central, però lamenten que el PP i l'extrema dreta facin ús polític d'una situació com aquesta.
0: A la mateixa línia s'hi ha referit el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Ha rebutjat l'ús de la situació migratòria a Ceuta per fer confrontació política en les concentracions d'aquest vespre.
14: Ens hem expressat sobre aquest àmbit en diferents ocasions. La nostra solidaritat amb el poble de Ceuta, la solidaritat del poble de Catalunya, fruit d'aquesta situació que s'ha viscut en els darrers dies, però també ho hem dit, no? Mostres de solidaritat totes, utilització de la solidaritat com un element de confrontació política, ninguna.
1: Notícies en xarxa.
0: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. S'hi han fet més de 5.800, que són un 30% més que en els mateixos mesos de l'any passat. Les atencions a urgències dels hospitals s'han mantingut en xifres semblants. Els col·lectius més vulnerables tornen a ser les persones grans i els infants, però els responsables de salut pública avisen la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Avui, justament, el Servei Meteorològic ha confirmat que aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Les insolacions i els cops de calor han estat la causa més freqüent de les atencions als CAPs per altes temperatures. Més de 3.400 persones i una bona part d'entre 15 i 45 anys, relativament joves i sense malalties cròniques. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Ho ha explicat a la xarxa.
16: No sabem si és un efecte pues, d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més... Pues això, d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que és més jove i que no té patologies, d'alguna manera, bueno, subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
15: Des del maig fins a l'agost, més de 1.800 persones han acudit als ambulatoris, també per deshidratació, i un altre grup per altres efectes, com ara l'empitjorament de malalties cròniques. 64 ciutadans han patit una síncopa i el registre oficial del Departament de Salut, el Cívic, recull 5 morts pels efectes de la calor. Han succeït al carrer, segons Mendioroz, i estan sota investigació judicial. El més preocupant per als responsables de salut pública és la tendència dels estius sufocants.
16: Temperatures cada vegada més elevades, cada vegada més extremes, cada vegada de major durada i, per tant, doncs, tant per els efectes directes com indirectes, cada vegada més present en quant a lo que és la salut de la població.
15: A urgències dels hospitals han atès més de 2.000 persones, una xifra semblant a l'estiu passat.
0: Gairebé 3:45 aquest matí han començat les proves de selectivitat de setembre amb 9.000 estudiants matriculats. Les proves s'allargaran fins divendres i són les últimes que es faran en el mes de setembre, ja que a partir del curs que ve la convocatòria s'avança.
3: Enguany hi ha 770 estudiants més matriculats respecte de l'any passat. La majoria, uns 7.600, són estudiants de batxillerat i 1.300 provenen de cicles formatius. Els resultats es coneixeran a partir del 16 de setembre.
0: I com us dèiem, a partir del 2027, del curs que ve, la convocatòria extraordinària de setembre es passarà a fer al juliol. L'objectiu, facilitar la matriculació universitària dels estudiants. A la demarcació de Girona, avui s'han començat a examinar prop de 800. Televisió de Girona, Marc Guibas.
17: Un total de 772 estudiants s'examinaran d'avui fins divendres a les proves d'accés a la universitat per determinar el seu futur educatiu, ja que s'han presentat per pujar nota, d'altres que havien suspès el batxillerat i alguns que simplement volen tenir-la feta per si en un futur la necessiten. Aquestes eren les paraules d'alguns dels estudiants després de fer el primer examen de castellà.
18: Jo per pujar nota, ja vaig fer juny.
19: Jo també per pujar nota, però era bastant assequible l'examen, sincerament. Era com el de juny.
18: Sí, no havia estudiat cap carrera ara mateix, així que per tenir el batxillerat i tot.
17: En comparació amb el setembre passat, s'han presentat a la convocatòria extraordinària una centena més d'alumnes de Girona.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:15, obrim pàgina econòmica. L'atur suma al mes d'agost prop de 15.000 persones a Catalunya. Es tracta d'un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu. Enguany, com a novetat, és també conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Tres dades negatives al mercat laboral a l'agost. Primer, aquest repunt habitual de l'atur a Catalunya de gairebé el 5% respecte al juliol que lidera el rànquing autonòmic. Segona, un increment interanual de la desocupació que es detecta per primer cop en 17 anys. I tercera, la caiguda de l'ocupació per sota dels 4 milions de treballadors. Ara bé, el govern defensa que les 329.500 persones parades esdevenen la xifra més baixa d'un mes d'agost dels darrers 20 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
21: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
20: Dades de destrucció d'ocupació tremendament negatives pel sindicat UGT que reclama al govern un canvi estructural per superar l'estacionalitat del mercat laboral. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
22: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
20: Un increment de l'atur que s'explica per la fi dels contractes lligats a l'educació, al lleure educatiu i a la regularització extraordinària d'estrangers. Ara bé, des de la patronal de la petita i mitjana empresa apunten a una quarta causa que explicaria l'increment de la desocupació. Josep Ginestes, el president de Pimec.
23: Afirmem, confirmem, ratifiquem amb dades objectives de que el problema està en com dissenyem, repensem i, sobretot, posem èmfasi en les polítiques actives d'ocupació en el nostre país.
20: De tot és negatiu. A l'agost ha pujat un 3% interanual l'afiliació a la Seguretat Social, que aconsegueix un nou rècord històric per 8è mes consecutiu impulsat per la regularització extraordinària d'estrangers.
0: Ens situem ara a les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, on una trentena de municipis han aconseguit millorar en només 6 mesos els índexs de recollida selectiva. Ha estat després d'implementar un nou model de recollida amb contenidors intel·ligents, que només es poden obrir amb el clauer que ha de tenir cada família. Canal Blau, Pere Lobato.
24: La Mancomunitat Penedès-Garraf assegura que el primer balanç amb les dades del primer mig any d'implementació del nou servei de recollida de la brossa ha de ser positiu, tot i les crítiques inicials de molts veïns al nou model de contenidors instal·lats pels passos a seguir amb els clauers i per la reducció del nombre de contenidors que s'ha aplicat. L'índex de recollida selectiva ha passat del 42 al 57% en aquests municipis, situant-se així lleugerament per sobre del que marquen les normatives europees i s'ha aconseguit en reduir la fracció del rebuig en un 27%. David Martínez, cap del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, es mostra a la vegada satisfet i prudent.
25: Agafant dades objectives, sí que el balanç està sent prou positiu. I dic prou positiu perquè no m'agrada tampoc donar la sensació de triomfalismes. És a dir, el marge de millora encara és molt gran. Hi ha coses que s'han de millorar.
24: Martínez no amaga que l'incivisme també és un element que ha aparegut amb el nou model de recollida de residus. Ara el repte serà restringir els horaris en què es puguin obrir els contenidors de rebuig per reduir aquesta fracció, ja que actualment està permès obrir-los en qualsevol moment.
0: I és moment per a la cultura. A prop d'un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona en la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. En total, 282 segells editorials que presentaran els seus catàlegs del 18 al 27 de setembre. Seran 10 dies plens d'activitats, amb presentacions, signatures i també espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció, als continguts digitals creats al voltant del llibre. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. La setmana repeteix extensió i ocuparà 9.000 metres quadrats del passeig de Lluís Companys. En aquest espai s'hi instal·laran 98 casetes amb 332 expositors, 282 dels quals segells editorials d'arreu dels territoris de parla catalana. Hi haurà tres escenaris dedicats a activitats per adults i joves, un de familiar i espais com una nova zona dedicada a oficis del llibre, que divulgarà la feina de les biblioteques. Tot pensat per, com ha explicat Oriol Magrinyà, president d'editors.cat, repetir la xifra de visitants l'any passat, més de 100.000 persones.
4: Veiem com el sector editorial en llengua catalana cada cop és un sector més complet i cada cop hi ha menys excuses per no llegir en català. I tot això, la setmana permet, durant 10 dies, durant un mes, posar-ho en un aparador i visibilitzar-ho.
2: Més enllà de la inauguració a càrrec del darrer Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida, s'han programat 270 activitats per a joves i adults i una vuitantena per a infants. Això cal afegir més de 200 signatures d'autors previstes i 24 itineraris literaris. Enguany, a més, es dedicarà un espai diari a presentar prescriptors digitals de llibres en català.
0: Canviem de capital, de Barcelona a Tarragona. Les festes de Santa Tecla estaran marcades per l'aniversari dels gegants moros i també pel foc, perquè es commemoren 600 anys de foc festiu a la ciutat. Finalment, i després de la polèmica oberta aquest estiu, no hi haurà barraques. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: Santa Tecla arrencarà el dia 15 amb la crida i s'allargarà, com sempre, fins al 24. Són 513 actes on la tradició, la música i la gastronomia s'estendran per tota la ciutat. La consellera de Cultura i Festa, Sandra Ramos, ha donat protagonisme al paper de les entitats, tot recordant que enguany es commemoren 600 anys de foc festiu a Tarragona. Hi haurà actuacions extraordinàries del Ball de Diables i del Drac de Sant Roc.
6: No ens cansarem d'explicar que són les entitats realment al cor de la nostra festa. 600 anys de foc festiu, diables, arcàngels, dracs, bíblies, a la nostra festa deixaran ben segur moments inoblidables i repetibles a la Santa Tecla del 2026.
5: Sobre la polèmica de barraques, que no n'hi haurà, Sandra Ramos ha explicat que van oferir poder-les fer al Parc del Francolí, però que els organitzadors ho van rebutjar.
0: I moment per la informació esportiva. Transporta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera divisió.
7: Bon dia, Marta. El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Casado se'n va fins a final de temporada.
8: Bé, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Bueno, sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. No, ja li han parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
7: A la tarda, l'Ajuntament de Terrassa fa una recepció oficial al migcampista terrassenc Dani Olmo després de guanyar el Mundial aquest estiu. A la segona divisió, Agustín Costia deixa el Centre d'Esports Sabadell aquest vespre. Es decideix el títol a la Copa Catalunya de Futbol. El Centre d'Esports Sabadell i el Barça Atlètic es veuran les cares a la nova Creu Alta a 8:45 del vespre en la lluita pel títol català. És la final de la temporada passada. Escoltem el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
26: Hem de ser conscients que tenim l'opció de lluitar per aixecar un títol. Això... Tenim l'opció d'assolir una cosa junts que quedarà per la història. Són dos amb més de 100 i escaig anys. Això parla de la dificultat i ho podem fer a casa i junts. Crec que portem ja temps lluitant per coses maques, no ens ha de fer restar-li valor. Costa molt i s'ha de viure amb intensitat quan estàs lluitant per coses tan collonudes.
7: En bàsquet, el FIAC Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stonis, que ha signat un contracte temporal amb opcions de quedar-se fins a final de temporada. Escoltem el director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
27: Tras el infortunio de la lesión de Isaac,
9: El club entiende y hace el esfuerzo y nosotros entendemos que necesitamos reforzar esa posición de base para empezar la competición con la doble competición con tres bases. Y bueno, pensamos en Dominicas, que es un jugador que el año pasado jugó muy bien en una liga evidentemente de nivel inferior a la ACB, pero que creemos que puede estar preparado para jugar a la ACB y sobre todo que encaja bien en nuestro estilo de juego.
7: I avui es juguen el gran gruix de partits de la segona jornada. Hoquei Lliga Catalana Plata Masculina, GEC Manlleu, Olot Mataró, Sant Cugat Vic, Palafrugell Sant Just i Tordera Vilaseca.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. I avui no podem acabar aquest informatiu sense acomiadar el que ha estat el tècnic resident del programa durant una dècada, durant 10 anys, ni més ni menys, Ivan López. En nom de tot l'equip et volem agrair la boníssima feina, la professionalitat, la simpatia, la comprensió i sobretot l'empatia que ens has ofert en aquests anys. Et trobarem a faltar i et desitgem el millor en el nou projecte que inicies, el programa Rambla 54.
3: Has deixat el llistó molt alt, però també és veritat que ens deixes a molt bones mans. Gaudeix d'aquesta nova etapa que arranca dilluns, oi?
10: Dilluns a les 4 comencem el programa Rambla 54 i res, a veure com va aquesta nova etapa. Gràcies a vosaltres, la veritat és que és un honor, un plaer i estic, bueno, gràcies, molt agraït.
0: Home, han estat 10 anys al capdavant d'aquest informatiu, sí. T'has deixat la pell aquí.
10: Bueno, sí, clar, hem passat de tot, sí, pandèmies i tot, sí, que sí, hem estat aquí donant, bueno, fent el que hem pogut i, bueno, molt agraït.
3: Et trobarem a faltar.
10: I jo a vosaltres,
3: però ens retrobarem.
10: Segur, estic segur.
3: Aquí o en un altre lloc.
10: Gràcies.
0: Segur que ben aviat tornarem a estar junts en algun projecte i bé, en qualsevol cas, després de 10 anys era de justícia fer-te aquest petit homenatge en un informatiu que no és habitual, però avui ens permetreu que diguem aquestes paraules, aquesta deferència al nostre gran Ivan López, al nostre tècnic resident i benvinguda al Francesc Ávila, que es queda amb nosaltres, quedem en boníssimes mans, això queda claríssim a partir d'aquesta temporada. A tots vosaltres, els que ens escolteu, moltíssimes gràcies cada dia per fer-nos confiança i ens trobarem demà, com sempre, a partir de les 2 aquí a la xarxa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem

0: Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada. Gaudeix la tarda i fins demà.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Han trobat un nadó mort en una bossa de plàstic al replà de l'escala d'un edifici del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Els fets han passat entre la 1 i les 2 de la tarda quan una persona ha alertat d'una bossa de plàstic plena de sang en un replà del carrer Llevant. Els Mossos d'Esquadra hi han trobat el cos sense vida d'un infant. La policia ha obert una investigació per esclarir els fets. I encara dir que els Mossos busquen en un habitatge de Santa Bàrbara un nadó desaparegut. Des de fa uns dies els agents inspeccionen l'immoble per veure si en troben les possibles restes. L'avi del menor ha presentat una denúncia per la desaparició del petit. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major d'aquest municipi de la comarca del Montsià, està precintat des d'aquest cap de setmana després que es localitzessin una trentena de gossos al seu interior, alguns morts i altres malnodrits. Per ara no s'ha trobat cap resta humana. Canviant de tema, el govern espanyol demana màxima cautela davant l'informe policial que apunta a una possible participació d'agents marroquins en l'entrada massiva de migrants a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol. El document apunta que gendarmes marroquins haurien guiat migrants cap a la frontera seguint instruccions d'agents de paisà. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que l'executiu està mobilitzant tots els recursos de què disposa perquè Ceuta recuperi quan més aviat millor la normalitat.
3: Que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad y tengo el convencimiento de que, como en otras muchas ocasiones, Ceuta saldrá reforzada de esta situación. Nuestra prioridad es sacar cuanto antes a la gente de las calles, garantizar una atención digna y devolver a los ceutíes la tranquilidad que merecen.
2: Afegir que el director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, ha comunicat al ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que no existeix cap informe policial que atribueixi a les forces de seguretat del Marroc la planificació o l'execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. I parlem del Consorci del Campus Clínic perquè avança el pla urbanístic i situa la nova facultat de farmàcia d'Esplugues en aquest pla que tira endavant. L'edifici es farà en un terreny cedit per l'Ajuntament amb previsió d'entrar en servei el setembre de 2032. Es tracta de prop de 70 hectàrees on conviuran usos sanitaris, docents i recerca i fins a 1.125 nous habitatges. I darrer punt, Marc Casado arriba al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera. El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent, diu, com a futbolista. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri de Bonavista.
5: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.

Esteu sintonitzant Ràdio Molins de Rei, 91.2 FM. A conseqüència de les tasques de millora tècnica de les nostres instal·lacions, durant les properes hores no emetrem la nostra programació habitual. Us deixem amb una selecció musical fins a la finalització d'aquests treballs tècnics. La nostra programació tornarà demà a les 7 del matí amb la tenora de Pere Païssa. Moltes gràcies per la vostra comprensió i disculpeu les molèsties.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, ha comunicat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que no existeix cap informe policial que atribueix a les forces de seguretat del Marroc la planificació o execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Segons fons del Ministeri, però, Pardo no tenia coneixement de cap informe perquè la jutgessa de l'Audiència Nacional que instrueix el procés penal va donar ordres de no facilitar als seus superiors cap informació. Les mateixes fonts apunten que aquest dimecres la magistrada ha autoritzat l'equip investigador a donar accés als seus superiors a l'informe i que aquest no vincula l'allau migratòria al Marroc. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha demanat prudència i temps per analitzar l'informe. Avui, per cert, se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments.
2: Màxima cautela. Estamos en el momento de conocer en detalle y en profundidad ese informe al que se refería la información de un medio de comunicación, el diario El Español. Cuando tengamos conocimiento, pues veremos, pero en este momento lo que corresponde es que tengamos la información en detalle y en profundidad.
1: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. Se n'han fet més de 5.800, un 30% més que els mateixos mesos de l'any passat, i les atencions d'urgències s'han mantingut en xifres semblants. Hi ha col·lectius vulnerables, les persones grans i els infants, però els responsables de salut pública avisen als joves que no subestimin el risc de la calor. Escoltem el Jacobo Mendiorov, el subdirector general de Vigilància i Resposta d'Emergències de Salut Pública.
3: No sabem si és un efecte pues, d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més pues, això d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que, no, que és més jove i que no té patologies d'alguna manera, bueno, subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant 48 hores, el país es reunirà amb autoritats del govern de Volodymyr Zelensky i diverses regions. I aquest matí han començat les proves de selectivitat de setembre amb 9.000 estudiants matriculats. Les proves s'allargaran fins divendres i són les últimes que es faran el mes de setembre, ja que a partir del curs que ve la convocatòria s'avança al juliol.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri de Bonavista.

0: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
1: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes amb Pere Païssa. Divendres 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Hores d'ara hi ha convocades concentracions a diversos municipis de Catalunya i arreu de l'Estat en solidaritat amb la població de Ceuta i per la crisi generada per l'arribada massiva d'immigrants com que va tenir lloc el passat 30 de juliol a la ciutat autònoma. La concentració té lloc avui que coincideix amb el dia de Ceuta i parteix d'una crida ciutadana posteriorment promoguda per la Federació de Municipis d'Espanya i liderada pel PP i Vox. A Barcelona, per exemple, els Mossos han dividit la plaça Sant Jaume amb un cordó policial per evitar enfrontaments entre els manifestants convocats per PP i Vox i els que han estat citats per Unitat contra el Racisme i el Feixisme. I l'Ajuntament de Tàrrega ha dut a terme avui al migdia la reunió de seguretat de Fira Tàrrega d'aquest any per garantir una bona coordinació de dispositius policials i d'emergències habilitats durant la celebració del 10 al 13 de setembre. Des de Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
2: Durant la reunió encapçalada per l'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, s'ha anunciat que s'ha actualitzat el pla d'autoprotecció de la Fira i serà vigent pels pròxims 4 anys. A més, l'alcaldessa ha anunciat un increment de seguretat.
3: Policia local triplica, posa 3 efectius tots els dies de la fira, per tant estaran tots treballant en la fira, però també tenen la resta de ciutat. En aquest mateix sentit, també Mossos d'Esquadra posa una totalitat de 60 serveis, també que la oficina mòbil de Mossos d'Esquadra, que normalment estava doncs, al pati i continuarà sent, però afegint que ara tindrà també connexió directa amb les oficines de Mossos d'Esquadra.
2: La reunió ha plegat autoritats, personal tècnic i representants dels serveis de seguretat sanitaris i de prevenció, que treballaran coordinadament amb els serveis externs.
1: I els Mossos d'Esquadra han denunciat un conductor de 39 anys per circular 173 km per hora en un tram limitat a 70 km per hora, concretament a l'L313 a Torrefeta i Florejacs. La policia va detectar el conductor del vehicle durant un control de velocitat que van muntar en aquesta via. Els agents van denunciar-lo penalment per un delicte contra la seguretat viària. I a Tarragona les festes de Santa Tecla seran marcades per l'aniversari dels gegants moros i pel foc, perquè es commemoren els 600 anys d'aquest foc festiu a la ciutat. Finalment, i després de la polèmica oberta aquest estiu, no hi haurà barraca. Santa Tecla arrenca el dia 15 amb la crida i s'allargarà, com fa sempre, habitualment recordem, fins al dia 24 de setembre. És tot el moment, d'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri de Bonavista.

0: Molins de Rei al dia.
1: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
0: Molins de Rei al dia.
1: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
0: Molins de Rei al dia.
1: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
2: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.

0: Generació Chic.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts i molt bon estiu.
0: Generació Chic. Generació Chic.
1: I per celebrar l'estiu,
0: Generació Chic.
1: Seguim amb sessions del Generació Chic. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chic que han sonat durant aquesta temporada. The summer is crazy.
2: Happy Vibes, Itamo Disco Classics, Megamix, Volume

0: Toni Ramonet.
1: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi. Ens hi posem i comencem un nou Generació Chic. Com sempre, amb la sintonia aquesta del Love Generation, que ens marca l'inici d'un nou viatge cap enrere per poder tirar endavant. Aquells jocs de paraules, ja ho saps. Nosaltres el que fem és tornar una mica, només durant una estoneta, durant aquests 55 minuts, i totes les vegades que tu vulguis després per poder repetir, tornem en aquells 80 i 90, aquella època daurada que ens va fer ballar, que ens va fer començar a cantar certes cançons, començar a estimar la música, sobretot aquesta que no ha passat mai de moda, sobretot aquesta música dels 80 i 90 que ens té el cor robat, noi. Ja saps que tots ens trobem, tenim un lloc de trobada a internet, a Instagram, al perfil d'Instagram amb l'arroba al davant Generació Chic tot junt, allà on molts de vosaltres ens deixeu els vostres comentaris, ja sigui sobre el programa, sobre les cançons o sobre les experiències viscudes quan ens movíem per discoteques, per festes de carrer, per festes majors, aquells concerts, grans concerts dels 80 i dels 90, ja sigui, doncs, no sé, dels que venien a Barcelona, aquells grans artistes internacionals, o també del rock català, que també va tenir molts concerts guapos de gent molt xula, ja ho saps, els quatre genets, no? Els quatre grans, Sau, Sopa de Cabra, els Pets, Sant Traït, que es van ajuntar, ja que parlem de concerts, doncs, en aquell mític concert del Palau Sant Jordi, que va ser, doncs, tota una fita en el món del rock català. Hi havia hagut abans, és cert, altres grups, per exemple, els Detectors, sense anar més lluny, d'aquesta primera fornada dels principis dels 80, durant els anys 80, però finals dels 80 i sobretot inicis dels 90 teníem aquests grans grups que hi va haver en aquesta, el que et dic, aquest, per exemple, mític concert del Sant Jordi. Uns d'ells eren, ja et deia, el Sopa de Cabra. I fem això per poder tornar enrere. Mirem enrere una mica, si vols.

0: Va, que no sigui tard, que mai sigui prou tard per tornar enrere les vegades que faci falta, sobretot si és el que diuen, per agafar una mica d'impuls i anar encara més amunt, més fort, més alt i molt millor. Una cançó de 1991, és un àlbum que es deia Ben Endins, un àlbum que coneixes perfectament dels Sopa. Justament el 91 també va ser aquella... Et deia abans, et parlava d'aquell gran concert del Sant Jordi, també va ser el 91, l'any 91. El 14 de juny del 91. Una d'aquelles coses de... que sempre pots dir, no? Jo hi era. Ai, senyors, que ens ponem nostàlgics, perquè de nostàlgia va això, el nostre Generació Chic.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.

0: Doncs no en parlem més, no? Una mica sobre el que ens deien aquí els No Doubt. Aquesta banda, diuen que de metall, arriben des dels Estats Units. I això, ens deien, no ens pic, no, don't speak, no en parlem més, deixa-ho estar, no cal parlar-ne més. De fet, això, aquest de don't speak, ve una mica d'una ruptura, no? La ruptura que de dos dels seus integrants, de fet. És una història, com la majoria de cançons d'amor, en realitat són cançons de desamor. La Gwen Stefani, que és la cantant dels No Doubt, va cantar o va escriure aquesta cançó després de tallar amb el seu exnòvio, la seva exparella, el Tony Cannell, també integrant de la banda. Aquesta banda, com et dic, No Doubt, des dels Estats Units. Va, anem amb uns anglesos, sí, no?
1: Generació Chic.
0: Anem a aprendre una mica d'amor amb aquests anglesos que et deia. Són els Level 42, evidentment. Aquestes lessons in love, aquestes lliçons d'amor que potser ens haguessin anat bé els No Doubt, també. Però bé, anem amb els Level.

Lessons in Love. Aquestes lliçons d'amor que et deia que venen d'aquesta banda britànica, els Level, aquesta gent que arriben des del nivell 42, la banda liderada, ja ho saps, pel grandiós, el baixista Mark King, un d'aquells baixistes, aquell, a més, que es posava el baix amb la cinta tan petita, que sempre tenia el baix allà dalt, tan amunt.

Aquesta cançó és d'un àlbum mític, també, dels Level, que és aquest Running the Family, de 1986. En van sortir, doncs, evidentment, el mateix Running the Family, com diu el títol de l'àlbum, però també, per exemple, aquest Lessons in Love. Unes lliçons d'amor que... d'aquelles que si la lliçó te la saps, la teoria la saps, però no, i a vegades aplicar-la és complicat, complicat, això. No sé si d'aquí en traurem unes lliçons d'amor, però ho lligarem també amb una història, amb una petició de matrimoni. I diràs, ostres, una mica estrany. No anem a demanar matrimoni aquí, ni res de tot això. Estem amb l'Atlantic is Calling, SOS for Love, dels Mother Talking. T'explico allò de la petició de matrimoni, que ara ho lligarem, això. Però de moment, Mother Talking.

This is calling. Atlantis, que t'està trucant. Aquesta trucada de socorro, al final és un SOS, però és un socorro per l'amor. Atlantis is calling. SOS for love. I tu ara em dius, i allò que m'explicaves de la petició de matrimoni? Home, evidentment, aquí és la cançó dels Mother Talking. Això ja ho saps, la banda alemanya formada pel Dieter Bohlen i el Thomas Anders. Diuen que és... No, diuen no, és la segona banda que més discos ha venut. I això que ja fa anys que la ballen. Després de Scorpions, la segona banda que ha venut més discos a Alemanya. Et deia la de la petició de matrimoni perquè això es recordarà segurament una lletra que deia una cosa així com abans de sortir tu vares dir te casaries amb jo? I vaig contestar avui mos casam si guanyem sa medalla d'or. I aquest paio s'està tornant loco. Atlantis is calling. Bé, doncs això, per què? Per què t'ho dic? Perquè això que et deies, que ja has vist que mirava de fer l'accent aquest mallorquí, que em surt fatal, evidentment. És d'una cançó dels Antònia Font, una cançó de 2011. Aquell Calgary 88. I aquesta petició de matrimoni li feien dos patinadors que van anar a aquests Jocs Olímpics de Calgary 88 i li diu això, escolta'm, just abans de sortir, et vols casar amb mi? Diu, mira, si guanyem sa medalla d'or, ens casam, o mos casam. I en un altre passatge diu això, ballam aquesta melodia moderna a una pista de gel de Calgary 88, ja sona sa cançó per megafonia, Atlantis is calling, SOS for love. Veus que ho hem lligat bé, això? Per això parlava, doncs, dels Antònia Font, de Mother Talking. I ara tenim aquí una altra cançó, uns altres grandiosos, que aquí et són, ja ho saps, els Radio Futura. Anem amb aquest Veneno en la piel o què? Sí? Vinga, va, som-hi.

0: Doncs aquest Veneno la piel, des d'un àlbum que també es diu Veneno la piel, arriba des de 1990. És una de les peticions, ens demaneu molt Radio Futura. Jo crec que és una... Home, sí, segur, és una de les... Els germans Auceron ens han marcat moltíssim. I és una dels que ens demanàveu. L'Enric ens demanava... Això sí, ens deixava bastanta carta lliure. Deia, heu de posar Radio Futura? No poseu Radio Futura. Home, sí que posem Radio Futura. Però, mira, avui ens ha vingut de gust posar Radio Futura perquè ens ho demanava l'Enric i hem triat aquest Veneno la piel de 1990. Això dels accents que dèiem abans, que aquí, perquè m'han renyat una mica que el meu mallorquí es veu que no sona massa convincent. I a nosaltres que ens agrada aquí jugar i fer tonteries amb els idiomes, doncs mira, només ha faltat a sobre. Ai, posar-nos aquí amb camises de doncs, a vores.
1: Generació, xic.
0: Vinga, va, anem amb més idiomes raros? No, més raro no. Anem amb l'italià, que també ens atrevim amb l'italià a vegades, eh? En Francesco Napoli, amb aquest bala, bala.
2: Bala.
0: Bala. Això és del 87. Va, que rapegem una mica en italià? Sí? Vinga, va. Amb aquella entrada rapejada i després ja...
2: És una música especial, con un ritmo excepcional, de un succés estrepitós i balada. El ritorno de Vicky Kim, una perfección in. Bala, sin y a mi. Con mi prima pedo y prima tamero, una lágrima subito pregueró. Azzurro, cuando, volare, que sarà. Canta insieme a me. Hey!

et ti perdero. No, no volem perdre, nosaltres no volem perdre. Ai. En Francesco Napoli, que i ens feia aquesta recopilació de cançons, de grans cançons mítiques de, doncs, del panorama italià, proposades amb aquesta base disco, i que ho va petar, ho va petar, ho va petar. Això va ser l'any 1987. Amb aquest balla, balla. Amb els anys 80 van venir molt marcats per la música italiana, perquè, de fet, música de discoteca, hi va haver aquella cosa que es deia l'Italo Disco, no? Un dels grans exponents de l'Italo Disco, sens dubte, és un senyor que es diu Giuseppe Cherchia, però que tots coneixem com a Pino D'Angio, i que tenia una idea brutal. A l'àlbum des d'on surt aquest de Macual Idea es deia Balla, precisament, també. I aquesta és de 1980. Ara sí que anem amb... Home, aquesta ens l'heu demanat mil vegades a internet, a Instagram. Aquest Macual Idea, Pino D'Angio. Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi so...

0: Keider.
1: I quina bauota que té aquí en senyor Kierkia. Bala. Ai, en Giuseppe Kierkia. Nosaltres el coneixem per Pino D'Angio, és el nom que es va posar com a nom artístic al 80. Quan va sortir? Ens va deixar l'any 2004.
0: Que idea.
1: De fet, havia tingut molts problemes de coll amb aquesta bauarra que tenia. De tot i això no deixava de fumar, no? I jo no us diré què heu de fer i què no heu de fer, però a vegades hi ha coses que, mira, si ens l'estalviem, després tots anem millor. Pino D'Angio amb aquest Macual Idea, sens dubte, un ritme, un himne. Un ritme amb himne, un himne amb molt de ritme de la nostra generació. Si escoltes la lletra, si analitzem una mica la lletra, és una cosa que sona com molt antiga. De fet, és dels 80, però ens explica això. Com lliga un tio en una discoteca, o com lligava, com intentàvem lligar. I ens ho explica, lo becat en discoteca, con los guardo de serpente... I el sono avicinato, s'acosta amb ella, no? I ella no entén res, l'ets en un capivaniente, lo guardato, amb el guardato, es miren. E mi sono scatenato, fretastero al mio confronto, era statico impranato, res que no es podia comparar ni amb el gran fretaster. Ah, i després ens parla de cuina i de fritates i de coses així. Ai, va, passem a un altre rotllo completament diferent, o què?
2: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
1: Ai, que estem amb el Billie Jean, que estem amb el Michael Jackson. Una cançó que pertany a un grandíssim àlbum que es diu Thriller. I això és el Billie Jean, ja t'ho dic. Ai, vinga, va, pam, pam, pam. Aquí t'has ara tots fent el passet una mica, eh? Sí, en sabem o no? Provem, va.

0: Home, quan tenim un personatge com el Michael Jackson aquí, hi ha poques coses a dir. Primera, perquè el coneixeu tots perfectament bé, i després perquè estem parlant de segurament una de les millors produccions. Ja ho saps que Thriller, l'àlbum d'on surt aquest Billie Jean, produït, com no, pel Quincy Jones, es nota moltíssim a la trajectòria del Michael Jackson quan ve de les mans de Quincy Jones. Deia que aquest Thriller és l'àlbum més venut de la història. Es calcula que està per sobre dels més de 100 milions de còpies venudes. Una animalada. Justament l'àlbum darrere el Off the Wall, aquest Thriller amb tamassos a dins. Mira, avui no ho hem posat, això dels tamassos. Doncs sí, va, anem a dir-ho. Digue-m'ho, Abril, Thriller, l'àlbum de Thriller amb aquest Billie Jean. Què és Billie Jean?
1: Tamassos.
0: Ah, exactament. Un tamasso bestial aquest Billie Jean. I per què no ves que ve d'un senyor com el gran Michael Jackson? Anem a posar-nos les piles, per exemple, amb cançons d'aquestes que surten a les bandes sonores de les voltes ciclistes? Sí, home, sí. Let's AMC. Això es diu Funky Town. La ciutat del funky, New York.

Et deia, aquesta és una banda sonora que va sonar molt el 1980 perquè ens la van posar com a, com això, com a protagonista de la Volta d'Espanya. Si tinguéssim aquí els companys de l'etapa reina, ens dirien, a més, que aquella Volta a Espanya la va guanyar el Faustino Rupere. Però això és una altra història. Va, els hi dediquem als companys de l'etapa reina avui. Ja ho saps, el programa que n'entén més de bicicletes al món mundial. A més, un programa de la casa, amb la qual cosa, doncs home, s'ha de seguir. Lights en si, aquesta gent ens parlaven de Funky Town i com a ciutat del funky ens comenten que la ciutat del funky és, sens dubte, Nova York. Aquesta Funky Town. Ara nosaltres deixem el funky i ens n'anem una mica més de rock and roll. Ens posem corns en l'aire perquè ve un senyor, en Ramon Fina, amb aquest Hormigón, Mujeres i Alcohol.

Canya total per acabar el Generació Xic d'avui. A tope. Amb el rei del pollo frito, que sí li deien. Hormigón, mujeres i alcohol. Ja et dic que tothom la coneix com a litros d'alcohol. Però encara ens queda temps per una cançó més. I seguirem amb aquest rotllito així. Més de... més rock and rollero, no? Més macarra. I ho fem amb el Billy Joel, va. Deixem el Ramoncín enrere i ho fem amb el Billy Joel. Una altra de les peticions que ens arribava a través de... d'Instagram, a l'arroba Generació Xic, al nostre perfil. La Sònia ens deia, home, m'agrada molt Billy Joel. Mira, doncs avui acabem rockeros amb el Joel i amb aquest William Starfire. Nosaltres no vam començar tot això. Una cançó protesta, per què no? Vinga, per acabar el Generació Xic d'avui. William Starfire, Billy Joel.

0: Start the Fire, no sé, nosaltres els que vam començar tot aquest pollastre. Això és una mica el que repassa en Billy Joel. I amb això, nosaltres acabem el programa d'avui. Vindràs la setmana que ve? Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chi. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Des de les 8 del vespre hi ha convocades concentracions a diversos municipis de Catalunya i d'arreu de l'Estat en solidaritat amb la població de Ceuta i per la crisi generada per l'arribada massiva de migrants. La concentració té lloc avui perquè coincideix amb el dia de Ceuta. L'acció parteix de Crida Ciutadana, tot i que després s'ha liderat des de formacions com Vox i el PP. En alguns llocs també hi ha contra manifestacions promogudes per entitats antifeixistes. Connectem amb el nostre company de Ràdio Rubí, David García, a veure com està la situació allà. Bona nit.
6: Bona nit. Doncs la concentració per Ceuta aquí a Rubí, que ha reunit multitud de persones davant l'Ajuntament, ha acabat amb incidents greus, cops i llançament d'objectes, després que una part dels centenars de manifestants per Ceuta aconseguissin fer fora, després de gairebé una hora, un grup d'uns 30 manifestants antiracistes que mitja hora abans de la convocatòria de la manifestació oficial s'havien trobat al mateix lloc, la plaça Pere Aguilera, davant de l'Ajuntament, tot i que hi ha hagut un cordó de seguretat important de policia local i de Mossos d'Esquadra que ha separat els manifestants en tot moment. El cert és que s'han viscut moments de molta tensió, especialment en l'últim tram de la manifestació, quan han decidit marxar els manifestants antiracistes i alguns dels concentrats per Ceuta doncs els han agredit llançant llaunes de cervesa, ous o aigua i agredint fins i tot, en algun cas, també algun membre de les forces de seguretat. Tot plegat en una manifestació que no sembla haver tingut molta relació amb la solidaritat de Ceuta i sí en l'enfrontament en aquests dos grups. D'una banda, crits de Ceuta no se vende, Ceuta se defende, però també de Pedro Sánchez, hijo de puta, a invasores expulsar o perro flauta, llévatelo a tu casa. I de l'altra, fora feixistes dels nostres barris o cançons de grups com Cortatu a tot volum. Com dèiem, de tot plegat, una concentració tensa, amb força incidents, però molt multitudinària, les que feia temps que no es veien a Rubí.
5: Moltíssimes gràcies, David. Doncs ja ho sentíem, alguns apunts abans d'acabar aquest butlletí, perquè unes 800 persones a la Guàrdia Urbana s'han concentrat també a Manresa aquesta tarda en memòria de Carles Vilajosana, mort aquest dimarts apunyalat presumptament a mans de dos menors. Els concentrats s'han dirigit a l'Ajuntament en silenci i han protestat. És una convocada per xarxes socials. Han demanat també justícia i la dimissió de l'alcalde. Per cert, que el fiscal de menors de Guàrdia ha demanat aquesta tarda la mesura cautelar d'internament del règim tancat per als dos menors detinguts arran d'aquesta situació, recordem, que va passar la festa major la matinada de dimarts.
2: Informació de servei. La farmàcia de Guàrdia d'avui és la farmàcia Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri de Bonavista,

0: Aquest dilluns, nova temporada a Ràdio Molins de Rei. Tornen els programes habituals, les veus familiars, la proximitat, l'actualitat local. Ràdio Molins de Rei. La programació en directe torna amb força de dilluns a diumenge de 7 del matí a 1 de la matinada. Ràdio Molins de Rei. Aquest dilluns, 7 de setembre, la ràdio nostra seguirà bategant al ritme de Molins de Rei. Ràdio Molins de Rei. Escolta'ns al 91.2 FM, a radiomolinsderei.cat, i no oblidis seguir-nos a les nostres xarxes socials, a X, Facebook i Instagram. Ràdio Molins de
1: Rei. Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Molins de Rei al dia.
0: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la 1 del migdia.
2: Molins de Rei al dia.
0: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
2: Molins de Rei al dia.
0: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la 1 del migdia.

Ràdio Molins de Rei presenta Estem de broma. Estem de broma. Un programa d'humor amb els còmics més reconeguts. Estem de broma. Amb vosaltres, l'humor de Joan Capri.

0: Us oferim monòlegs de Joan Capri amb la música del piano de Pascal Comelade del seu àlbum Museu del Joguet. Escoltem Pobre González.
1: És estrany que no hagi arribat el senyor González. Són 11:45, oi? Acostuma a ser aquí. Esclar que ell viu a Gràcia i ha d'agafar el 39, i avui trobar un 39 és més difícil que trobar un català tossa. A veure... Calla, calla, calla. Ara potser serà ell. A veure si és veritat, a veure. Digui! No hi és, no hi és en aquest moment. Si qui és vostè... Ah, caramba, no l'havia conegut, González. Com és que no ve? Són 11:45 ja. No li passa res, doncs, perquè no ve. Ah, la seva senyora, està bé, què ha estat això? Neno, nena... Ni una cosa ni l'altra. Escolti, suposo que la seva senyora ha tingut una gramola o un aparell de ràdio. Què et diu ara? Tres criatures de cop? Mare de Déu, senyor! Mare de Déu, senyor! Mare de Déu, senyor! Mami! Sí! Sí! Sí! Sí! Sí!

Escolti, escolti, pensi que hi ha hagut casos hasta de quatre. Home, ja ho sé que no és un consol, però què vol que li digui ara? Bé, doncs animis. Bé, doncs resinc. Sí, sí, però... Sí, però no cridi, home, però no es deses... Per l'amor... Però és... Però per l'amor de Déu, home, no. Tres nenes. Mare de Déu, repetits i tot. Sí, home, sí. Bueno, què... Però, home, per l'amor de Déu, González, pensi una miqueta amb els punts. Home, ja ho sé, que no és un consó, però... Però... Si heu... Oh, no, oh, no, oh, no, oh, fugir. Oh, fugir, ara no pot fugir, vostè. Vostè ha d'aguantar aquí. I és clar, home. I és clar, home. I és clar, home. Anna, ap, ap. Sí, Anna. Però, per la mort de Déu, home, sembla mentida que tingui els anys. Però és... Però és... Sí, sí, sí. Però quan fa que no en surt cap ara, González? Doncs ho veu, home, això pot ser parat. Mare de Déu. Bueno, ap, ap, no, no, no, no s'ho agafi així. Vostè s'ha d'animar, ho sent. Prenguis alguna cosa. O si no té res, no prengui res, jo li deia, però si tenia alguna cosa mal, oi? Bé, doncs vingui quan vulgui, que ja li diré al jefe el que ha passat. Sí, home, no se'n preocupi ara de la feina, vingui. I ara, ara, ara, quines preocupacions de quin nom els hi ha de posar, home. Posa'ls-hi un número de moment. Bé, apa. Sí, home, però no cridi, home, li torno... Per la mort... Està acabat, està desfet aquest home. Ara, apa, apa, per la mort de Déu. Que sí, home, vingui quan vulgui. Apa, apa, i felicitats, González, dintre la desgràcia. Home, sí. Mami, què vol fer? Bé, apa, González, que ara tots plegats tenim prou feina, eh? Vingui quan vulgui, home, no li dic, no es preocupi. Apa, adiós, González. Sí, senyor. Apa, adiós, pengi, González. Apa, adiós, pengi, ja. Apa, adiós, pengi, ja. Ja, pengi. Ja, pengi. Apa, pengi, home, González. Adiós. Ah, apajat. Apajat. Sí, apajat, apajat. Mare de Déu, pobre González. Ja ho han sentit, la seva dona acaba de tenir tres criatures. La boneca, la seva dona es troba bé, el que comença a trobar-se malament és ell. No m'estranya per això, no m'estranya. A veure, ja li he dit que pensés amb els punts, que pensés amb tot això, però vaja, de la forma que el veig jo tan atropellat aquest home, no els podrà pas arribar a cobrar els punts. Mare de Déu, pobre home. Ai, senyor. Pobre d'ell. Ja cal que treballi, ja. Ja cal que treballi, ara. De fet, ja treballa pel que es veu, oi? Pobre González. Ara que aquest matrimoni començava a ser feliç, perquè aquest matrimoni era un matrimoni que durant 5 anys havien tingut una criatura cada any, i ara feia 3 anys que reposaven. Doncs ara, de cop i volta, catacac! Els endarrerits i tot.

0: Les pastilles.
1: Hi va haver una època que se'n deia l'edat de pedra, i és perquè tot es feia a base de pedra. D'aquesta època actual jo crec que en diran l'època de les pastilles, sobretot els tranquil·litzants. Escolteu, la gent avui, qui no li va malament el negoci, no li funciona el cotxe, no troba minyona, en fi, tothom viu intranquil, nerviós. Necessitem pastilles com el pa que mengem. Jo us puc dir que en tinc uns grans resultats. Perquè la primera vegada que me la vaig vendre, encara me'n recordo, deu fer uns 15 anys, que el meu pare m'ha dit que havia d'examinar el llibre, diu, mira, escolta, per què no et posis nerviós? Té, em porta aquesta pastilla i te'n prens una. Escolteu, me la vaig prendre al cap de mitja hora, em vaig examinar i em presento, i el programa constava de 60 lliçons. Jo no en sabia cap. El catedràtic em pregunta, ecuaciones de segundo grado. Estava de bon humor el catedràtic. Jo li vaig dir, escolti, vol que li sigui franc? Doncs no en sé res. Escolteu, va fer un bot de la cadira que de mica que pren mal. Però és possible, em va dir. Miri, ja està dit. Jo li vaig dir tranquil·lament, entonces, ¿qué ha hecho usted durante el curso? Psst, això és cosa meva. Li vaig haver de parar els peus, eh? Llavors ja es posava malament la cosa. Escolteu, tranquil, total, suspès per tots quatre cantons. A mi m'era igual. Vaig arribar a casa, el primer que vaig fer és donar una pastilla a tots els de la família i em vaig tancar al quarto perquè s'ha d'esperar una mitjoreta, esperar la reacció. Cap de mitja hora els hi vaig donar la notícia i de seguida, esclar, la meva mare, doncs, esclar, home, el que es necessiten, doncs, són bons pares de família. Ja n'hi ha masses d'advocats, ja n'hi ha masses de metges, i l'àvia i dones de fer feines. Dones de fer feines que no se'n troben. I encara el meu pare diu, i això s'ha de celebrar, xampany per tothom. Escolteu, allò es va convertir en una verdadera bacanal familiar. Vaig jo que vaig dir, escolteu, potser ja no ho celebrem més, perquè allò era una bogeria. D'aleshores ençà ja no he deixat mai més de prendre. Escolteu, ha sigut la solució. Encara em recordo la que em vaig prendre el dia que vaig demanar la mà de la meva dona. Bé, aleshores no ho era, no precipitem les coses, oi? Ara és la meva dona. Ja m'entenen vostès. Doncs li vaig dir al sogre, oi? Li vaig dir molt tranquil·lament, apa, que per fi ja heu pogut casar la filla, eh? No li va fer gaire gràcia, li va tremolar inclús una miqueta la barbeta, però en fi, la cosa va anar així. La veritat és que la boda va anar de pressa, ens vam casar de seguida, i jo tranquil, sempre. Encara me'n recordo allà a l'altar, quan em van preguntar al capellà, vol per esposa Candelària, Pastoret i Passarell? Com poden veure, era de bona família, d'alta societat. I el dia i el moment que jo anava a dir sí, es va sentir abans un no terrible, que escolteu, a passar de la pastilla, de mica que jo sóc el que m'espanta. Després em vaig girar i vaig veure que era un fotògraf. Escolteu, els fotògrafs, és horrorós, eh? Aquesta invasió que hi ha de fotògraf, que va dir que no, que encara no tenia a punt la màquina. És clar, ells són els que manen, en aquests casos. Llavors vaig dir, doncs esperem. Ella m'ha dit, ara ja ho poden dir, jo, sí, pare, un altre fotògraf. Ara, jo, sí, pare, un altre d'amagat. Ara, jo, sí, pare, tres vegades sí, pare. De manera que la meva dona va estar molt contenta perquè em penso que li vaig assegurar. Aleshores, els fotògrafs, escolteu, disfressats d'escolans, amagats per les palmeres, traient i posant l'anell i vinga a fotografiar. Allò és una bogeria. Però tot va quedar tranquil, vaig passar una nit de nuvis també tranquil, encara me'n recordo, la meva dona fent punt de mitja i jo llegint el diari. En fi, senyors, em penso que no es pot demanar res més. Escolteu, és que ara continua. Jo, per exemple, ara vaig a casa del dentista i en compte de posar-me nerviós, sóc jo el que li dono una pastilla addictiva. Prenguis això i no es posi nerviós. A vegades ell s'hi posa, eh? Perquè l'altre dia mateix que em volia arrencar un queixal corcat que tenia, doncs em havien arrencat ja cinc de bons i li vaig dir, escolteu, encara em deixeu el que em fa mal. Diu, bé, home, diu, però ara podem treballar millor. Tenim el camp lliure, ho veig més clar. L'home, ara excés de tranquil·litat, aquell home, allò no es podia fer, oi? Esclar, l'home, doncs, una vegada inclús em va donar anestèsia, tanta me'n va donar per no fer-me patir, que se'm va dormir un peu. Escolteu la feina que vam tenir a despertar-lo, eh? Esclar, a vegades ja ara ja no n'hi don cap i que faci el que vulgui. Gràcies a les pastilles, jo puc avui fer tot el que em doni la gana. Puc inclús estar davant de la televisió a vegades veient uns programes d'hores i d'hores i mitja sense posar-me nerviós, que escolteu, això ja és una cosa quasi bé que si no ho digués no, ningú s'ho creuria, però jo tranquil, no passa res, escolti, ho vaig mirant com si no passés res. I ara ve lo més gros, Gràcies a les pastilles fins i tot puc veure un partit de futbol sense apassionar-me per cap dels dos bàndols. M'és igual que guanyi l'un que guanyi l'altre. Jo tranquil, el fet és que facin gols i que es belluguin, m'és igual. Al final pregunto qui ha guanyat, m'és igual, a mi que guanyi l'un. I fins i tot he assistit a una assemblea de futbol sense posar-me nerviós, que això ja és el comble de tot, vaja. Això us ho expliqué. Allò va ser horrorós. És que tothom era un nervi, tothom demanava la paraula, tothom cridava. Però escolteu, quan l'Aldarull va estar en un grau superior, quan ja la cosa no es podia aguantar, és quan es va aixecar el president i va dir que el secretari no podia llegir la memòria perquè l'havia perduda. Aleshores es van sentir uns crits i que mengi cues de pansa, i va haver un bèstia que va dir que allò ja és el colmo. És que el president va dir: com vol que mengi panses si encara no s'han collit raïms? Aleshores els crits encara van anar en augment i tothom: carons, que plegui, que se'n vagi, i demano la paraula, i demano la paraula. A mi de tot el president va poder dir: té la paraula el senyor Piula. I es va aixecar un senyor que es deia Piula i em feia tota la cara, i va dir: escolteu, jo he demanat la paraula per dir-los que si tothom demana la paraula no ens entendrem. La gent no es van convèncer: demana la paraula i fora el senyor Piula. I al fin de tot encara es va aixecar un altre senyor i el president: té la paraula el senyor Vacarisses. El senyor Vacarisses: he demanat la paraula per dir, senyors, que estic completament d'acord amb el que ha dit el senyor Piula. Ja us podeu imaginar que la gent allò era la bogeria. Fora el senyor Vacarisses, i trompades. Hi havia un home, un dret dalt de la butaca, que ell no deia res, contorsionat com un perdigot vermell. Escolteu, el president ja va sortir de la presidència i s'hi va acostar. Escolteu, home, per la mort de Déu, que aquest local l'hem llogat. No veieu que esteu foradant la cadira, home, eh? Per la mort de Déu, home, ja està bé, home, una miqueta d'ordre. Aleshores va veure que el que demanava la paraula en aquells espaternecs era un mot. En aquest cas ho va trobar del tot raonable. Fins i tot ell va pensar que potser era l'únic que tenia raó, era l'únic que tenia raó en demanar la paraula. Bé, senyors, ja ho saben, vostès tranquils, i si no un dia es troben nerviosos i veuen que no poden dormir, pastilla catacrió i cap al cine, creguin. Senyors, sóc un fracassat. En aquest món, menys gàbies de grills i rellotges d'esquena, ja ho he fet tot. Ara m'he convertit en inventor, però no trobo capitalista. Jo no sé si s'amaguen o què passa, però no en trobo. No tinc més remei que anar a parar als bancs, encara que els bancs, quan els hi demanes diners, semblen bancs de pedra. Ara ja ho veig que tinc aquí. A veure, telefonarem al senyor... A veure, d'això, 24, 26... Ah, això, sí, m'entenc.

0: Què és el banc?
1: Escolti, sóc l'Amadeu, l'inventor. Això mateix, que hi ha el senyor Benús, l'encarregat de comptes corrents, que voldria primer de tot repassar una miqueta el saldo, oi? Perquè fa temps que no ho hem mirat, això. Sí, moltes gràcies. Què tal? Què tal, senyor Benús? Sóc l'inventor, l'Amadeu. Que em podria dir a veure com estem si anem d'acord amb el saldo, oi? Moltes gràcies, sí. El número meu de compte corrent és el 36-24-62, amb el 2 davant. Ai, dic perdoni, amb el 2, ara tenia el cap, perdoni, que sóc una miqueta despistat. Sense el 2, sí. Sí, digui, digui, digui, sí. Què diu? 13-60. Jo tinc 13 pelades. Sí, una diferència de 60 cèntims. Ah, carai! Ah, carai, són els interessos, això. Ah, està bé. Ah, no hi rebo la carta. Oh, no, no cal que l'envien. Escolta, hi valdria més el cello. No, ja passaré per aquí. Sí, sí, sí, sí, no, deixi-ho córrer. Escolta, ara em vol posar... Sí, sí, no, no, no, deixi-ho córrer. Escolta, em vol posar amb el senyor Rius, el jefe de crèdits, que tinc un assumptet amb ell, oi? Gràcies, sí. La gent dels bancs, no, hi estan... què tal, senyor Rius? Sol l'Amadeu, l'inventor. Escolti, que em pot dir alguna cosa sobre aquell crèdit que ja fa 2 anys que vaig demanar i encara no m'han dit res, oi? Sí. Sí. Sí. Ah, això mateix, aquell assunt... Ah, això mateix. Ah, vostè no és el... Vostè es diu Pons. Ah, vostè és el jefe. Ah, és que jo parlava amb el senyor Rius i em deia que era el jefe. Ah, és vostè, perdoni, si és clar que toma, doncs, deia el que no era veritat, esclar. Vostè és Pons, i estàs per sobre d'ell, naturalment, esclar, els Pons estan sempre sobre el riu, sí. Bueno, doncs, escolti, vostè em podria dir alguna cosa? Ah, ja n'està enterat. Doncs com ho tinc, això? Que no ho veu clar? Que no té els plànols, vostè? Sí, el té aquí al davant. Escolti, això es tracta de construir una moto perquè hi puguin anar 8 persones sense sait. Ah, això mateix. Oh, estivats, han d'anar estivats, esclar. Sí. Home, sí, vostè té el pla, no fixi si bé. Veu la primera, aquí davant hi ha el conductor. I el conductor no el podem distreure perquè, esclar, no hi podem posar-hi ningú al damunt perquè aquest home ja té prou feina. A darrere ja hi veu 3 plataformes i ja n'hi caben 3, oi? Ah, així mateix, oi que les veu? I a darrere, doncs, llavors, aquestes altres 3 plataformes més, n'hi caben 3 més. Ja són 6, diguem un 7, de 7 a 8 persones. Sí, estivats, els de darrere, sempre estivats. Ah, aquest caixonet de darrere és pel gos. Pel gos, pel gos, pel gos. També hi pot anar el gos. Home, jo sí que crec, escolta, és un assumpte que pot donar molts diners, veure, perquè avui no tothom té diners per comprar-se cotxe, doncs així hi pot anar tota la família. A més, jo faré un gran bé, la humanitat es havia d'acabar. Això de que aquesta gent que es compra una moto, es claven una trompada i deixen la viuda amb fills, això no pot ser, home, de cap de les maneres, això es havia d'acabar. Perquè, veu, amb aquest sistema, doncs amb una moto hi podrà anar tota la família. I a la primera trompada no pot quedar ningú, escolti. Home, però sempre és un bé la humanitat, almenys ningú patirà, ja després. Bueno, però vostè no em poden dir alguna cosa, a veure si em poden deixar alguns diners amb tot això. Sí. L'aval? Que no l'han rebut, vostè, és l'aval. Però ja el vaig enviar fa temps, aquells de les manufactures Triplix. Triplix, sí. Ah, carai. Ah, carai, què diu ara? Ha fet suspensió de pagos, aquesta casa. Oh, esclar, han esperat massa, home, vostès. Home, esclar, oh, no en tinc cap més. Oh, no en tinc cap més. No, home, no en tinc. Home, esclar, hi ha un amic meu que em podria avalar. És un noi que també inventa, oi? Oh, guanyarà molts duros, aquest xicot, eh? Vol... Oh, és molt important. Ell vol embotellar aire. No aigua. Aire! Aire! Veu aire, esclar, home. Oh, esclar, ha hagut de bufar, si no, no ens entendríem... Miri, escolti, ell ha aconseguit unes maquinàries especials per comprimir l'aire en botelles. Vostè sap que els metges moltes vegades doncs, recomanen als malalts que vagin a canviar d'aires al Montseny, a Suïssa, i no tothom té diners per anar-hi. Doncs ell, amb unes maquinàries d'aquestes, ha comprimit l'aire en botelles. Ah, això mateix. El malalt no ha de fer res més després que, doncs, respirar, oi, amb aquest aire, com si fos aigua mineral, oi, i canviar d'aire des de casa mateix. Oh, esclar, de xuclar fort, això sí. Oh, no, avui no el veuré. Fins demà no li podria portar. No, avui no, perquè ja l'he vist de bon dematí que sortia amb el camió que m'ha dit que anava a carregar aire al Montseny. Oh, sí, fins demà. Bueno, però escolti, acabem. Vostès que em poden... Però no tinc res més. Però què... Però escolti, però què és el que em vol? Però quins valors? Però quins cupons em vol negociar si no tinc res? Home, si em vol negociar un dels segus que avui he comprat... home, és que em fa indignar, home. Doncs no tinc més, home. Doncs deixem-ho córrer, home. Sí, home, sí. Sí, home, sí, necessiten els diners, vostès. Pobrets, sí, home, sí. Han d'anar obrint sucursals, vostès. Que aviat n'hi haurà més que snacks bars, ja. Sí, home, sí. Sí, home, sí. Sí, home, han de comprar reixes de ferro. Quedarien al descobert, pobrets. I s'encostipen, vostès, al descobert. Doncs no tinc res més, home. Doncs no em dongui res, home. Sí, home, sí. Sí, home, sí. Bé, ja passaré per aquí, eh? Sí, sí, molt de gust. Sí, passa bé, sí. Passa bé, senyor Pons, passa bé. Sí, passa bé, passa bé. Són uns rancis, aquests bancs, home. Quan es tracta de demanar diners, sempre res. Només volen avals, volen gent que respongui. Això ho dic, difícil trobar l'aval, home. És el que li deia aquest dia el director, home. Fem-ho al revés, home. Que m'avali el banc. Ja en trobaré de gent que em deixaran diners.

0: La guerra dels 600.
1: Bé, primerament haig d'aclarir que no em refereixo a la guerra de l'any 600 perquè jo encara no havia nascut o ni sé si tan sols hi va haver-hi guerra en aquell temps. Em refereixo a la guerra que em va donar el tenir un 600, un cotxe 600 a casa, que aquesta sí que l'he passat, per desgràcia, dins de casa meva precisament. I ja us diré com va anar. Ja feia temps que a casa meva, a l'hora de dinar, no hi havia mai tranquil·litat. La meva mamà política, perquè jo tinc la sort de viure amb la meva mamà política, deia d'en tant en tant: sabeu qui he vist amb cotxe? El senyor Rossell. Jo quiet. Un altre dia: que no sabeu pas qui he vist de passar també amb un cotxe? El senyor Julià. Jo tranquil. Un altre dia: sabeu, es veu que li han donat un cotxe? Mai diríeu qui he vist de passar amb cotxe. Doncs el senyor Puiggròs. Jo mut. Un altre dia ja s'hi va juntar la meva dona. Això vol dir que la filla de la meva mamà política, que va dir: oh, quasi bé tots els nostres amics en tenen, del cotxe. I el meu nen, el meu fill, que té 16 anys i encara fa el primer de batxillerat, que és un gamarús, encara va afegir: oh, i a col·legi tots els nens i tots els nois els venen a buscar amb cotxe, menys nosaltres. Jo aleshores ja vaig perdre la paciència i vaig dir: això s'està posant pitjor que l'u de Cuba. I aleshores jo vaig donar un cop de puny sobre la taula i l'endemà me'n vaig anar a veure una casa d'aquestes que venen cotxes per veure si solucionava el problema. Entro i dic: Déu lo guard, voldria un cotxe. Oh, l'ha de sol·licitar, em van dir. Oh, carai, doncs què estic fent jo aquí? Diu: no, home, no es posi nerviós, home. L'ha de sol·licitar per escrit. No es preocupi, no demanem grans coses. Vaig veure els patracols, vaig veure que no tenia gran importància, em van demanar un certificat de bona conducta de l'alcalde de barri, un certificat de revacunació, un certificat de l'escola municipal de música conforme ja sé tocar la bocina, en fi, poques coses. Jo li vaig dir també si volia el certificat de penals. Em va dir que no, que això ara només ho exigien els porters de futbol. Bé, me'n vaig anar al cap de pocs dies i em van donar el cotxe. Ja el tenim, escolteu, gràcies a Déu, ja hi ha pau i tranquil·litat. El tenim al carrer, escolteu, ens ho va aconsellar un amic nostre, diu: ah, l'has de tenir al carrer, és quan surt més barat. Però nois, tots fèiem una cara, molt, molt mala cara, perquè és clar, el tenir el cotxe al carrer vol dir vigilar-lo tota la nit. I nosaltres ja fèiem torns per vigilar-lo, oi? Però és clar, anàvem perdent la salut fins que a l'última hora em vaig decidir avisar el vigilant i posar-me d'acord perquè me'l vigilés ell. I l'home, ara donant-li una propineta, doncs hi perd totes les nits, perquè els que piquen de mans ja no els hi fa cap cas, però el cotxe no el deixa de petja, escolteu. L'altre dia encara feia gràcia perquè jo ja m'estava ficant al llit i sentia un que deia: no, aquí no, aquí no, fora d'aquí, fora d'aquí. Es veu que hi havia un gosset que s'hi acostava i volia fer alguna cosa d'aquestes de les seves, oi? No, el cuida molt, el vigilant el cuida molt. Escolteu, és una gran cosa el tenir cotxe. Ara els diumenges, perquè ja se sap que els diumenges els que tenen cotxe no dinen mai a casa, doncs de tant en tant ens n'anem a fora i ho passem molt bé. Bueno, jo ho dic, ho passem molt bé, la veritat és que ho passem bastant malament, però jo a casa dic que ho passem molt bé, però de menjar bé no em menjant mai bé. L'altre dia, que vam sortir un diumenge, que vam tenir la sort de tenir un pi que encara no estava ocupat, vam fer un arròs amb formigues, perquè només vam menjar que formigues, que deixin-lo anar, eh? I dic deixin-lo anar perquè caminava sol aquell arròs. Mare de Déu, quin desastre és tenir cotxe, eh? Bé, com he dit abans, els dies de feina jo no l'agafo mai el cotxe perquè hi ha massa trànsit pels carrers, és horrorós. Jo no m'agrada fer prendre mal a la gent, no m'agrada atropellar ningú, perquè ja dic, és horrorós. Aquestes velles, sobretot aquestes dones d'edat que van amunt i avall, no saben quan a travessar i se't queden plantades al davant expressament perquè les matis. I escolteu, jo sóc una persona que no vull fer mal i a més hi ha un còdic de circulació, senyors, que és que si les mates, per molt velles que siguin, te les fan pagar per noves, i a mi no, això, veu? La meva dona se'm posa al costat i la tinc més esverada que ningú. Quan veu una vella d'aquestes: alerta! Una vella! I un pessic. Un altre moment: alerta! Aquest noi! I un altre pessic. Un altre: alerta! Un gos! Hasta els gossos, eh? Ves que m'espanta per tot. Una altra frenada. Escolteu, jo no puc, vaja, pateixo massa dels nervis. No pot ser de cap de les maneres, perquè és que, a més, de tants pessics ja tinc el braç que sembla un braç de gitano. L'altre dia vam tenir l'usadia d'anar-nos en cotxe a Palafrugell. Més ben dit, aquesta era la intenció, però ens vam quedar a fer nit amb un gat. perquè era l'estiu i ja sabeu com està la carretera de la costa. Això sí, no vam gastar quasi bé ni 5 de gasolina. Ara ja sé el truco, és qüestió de posar-se la fila, posar el punt mort i el de darrere ja et va donant copets i endavant. Escolteu, ni 5 cèntims de gasolina. Això de tenir cotxe és un gran avantatge. La prova és que uns amics nostres, per cert, són aquests nous rics, oi? Ja en tenen 5, un per cada fill. I ara n'ha demanat un per la dona que va fer feines, oi? Que els hi ha exigit 50 pessetes l'hora i uns 600. Escolteu, avui es posa així. El món estan exigents d'aquesta manera, aquestes dones. Bé, doncs aquesta gent que, per cert, són nous rics, ja dic, em deia aquest dia la dona de que es havien construït, doncs, una torre amb 3 piscines. Que jo vaig dir, per què 3 piscines? Diu, mira, una per l'aigua freda, una altra per l'aigua calenta i una no hi posem aigua pels que no saben nedar. Bé, no, hi ha gent per tot. Bé, doncs aquesta gent ja en tenen 5 i és clar, 5 fills, que per cert el marit no té gaire salut, oi? Esclar, amb 5 fills no en té ningú de salut, oi? Doncs ells diuen que el cotxe és una solució i així es viuen tranquils. Bé, senyors, aquesta gent, ells són els primers que diuen, a pesar de tot, que no hi ha com tenir cotxe. I són una gent molt atents, perquè també me'n recordo d'una altra casa, aquest dia que vaig anar-les a saludar, oi? I a l'entrar al rebedor, la dona, que és aquesta complimentosa, i faci el favor, cobreixis aquestes frases que es diuen per costum, oi? Cobreixis, facis el favor. Jo no deia res, oi? Faci el favor, home, cobreixis, cobreixis. Jo al final li vaig dir, escolti, si no li fa res, m'hauria de deixar el barret del seu marit, perquè jo he vingut sense, sap? És que la dona no li va fer cap gràcia, però mi vaig veure obligat. Bé, senyors, si vostès tenen cotxe ja saben el que són tots aquests inconvenients i tots aquests obstacles. Ai, Déu meu, els nostres avantpassats deien el pas que anem no sé on anirem a parar. Nosaltres aviat direm el pas que anem, senyors, no sé on anirem a aparcar.

0: La ciutat.
1: La ciutat. Sí, senyors, la ciutat. Com diria Hamlet, aquí està el problema. La ciutat. Tothom vol viure a la ciutat. I no sé, i què passarà? Ja sabeu què és el que passarà si tothom vol viure a la ciutat? Ja sabeu que fora ja no hi ha qui sembri? I després es queixen de que les patates van cares, i esclar que aniran cares, i espereu-se el dia que només en quedi una de patata. A veure qui serà el maco de pagar-la, aquella patata. Valdrà un dineral. L'hauran d'acompanyar d'un lloc a l'altre, vigilada per uns guàrdies, com si fos aquell quadre de la Gioconda. Mare de Déu, senyor. Però què passa, senyors? Amb lo bé que s'està fora, amb aquella tranquil·litat. Doncs la gent no, la gent volen viure amb sorolls, volen viure atropellada. Sembla talment que vulguin sortir els diaris, encara que sigui la pàgina dels successos. I els únics dies de pau i tranquil·litat, que això és lo més gros, això és lo que m'esgarrifa, eh? Aquells únics dies en què la ciutat s'hi pot estar, com són els dies de Setmana Santa, aleshores són tan ximples, i perdoneu, la majoria de la gent, que tothom se'n va fora per poder seguir sentint sorolls amb les caravanes de cotxes, poder-se trobar altra vegada amb tots els amics de la ciutat pels hotels, dormir malament, pagar factures de turistes, tots els inconvenients per trobar-los de fora. Quin descans, fillets de Déu, arriben aquí morts. És clar, com no han d'arribar morts? Just per arribar aquí, enviar una altra vegada els nens al col·legi i a treballar una altra vegada. Ai, senyor. A més, però què són aquests pisos? Però que no us heu fixat? Però si són pisos que s'hi ha d'entrar amb calçador, senyors. Però quines parets? En diuen parets mestres, això? No, home, no, si que seran mestres sense títol, aquests. No. Són unes parets tan primes. Mireu, jo em recordo a casa meva que eren 8 o 9 vegades quan feia molt de soroll, perquè 8 o 9 criatures em fan molt d'escàndol, per força. El meu pare, que l'hagi perdonat, ens deia: no crideu, que el veí d'aquí al costat ens sentirà. Doncs, senyors, és que ara no ens senten, és que ens veuen amb aquests pisos. Ah, i ara sortim de casa. Què passa al carrer? Bueno, jo no vull tornar a insistir una altra vegada amb el problema dels aparcaments, però això cada vegada està pitjor. Que ara han posat això de la zona azul. La zona azul, jo no sé, oi? La zona azul, sí, la zona azul. Una zona azul que si tardes massa o et passes una miqueta d'hora o el rellotge s'atrassa, ve el guàrdia i et posa verd. No. Ei, i això tenim cotxe, eh? Perquè si necessites taxis, fills del meu cor, aleshores el problema té unes proporcions alarmants. Jo no sé què passa amb els taxis. Només els veus buits quan no els necessites. Aleshores sí, sempre, amb el pebrotet vermell a dalt. Però, noi, quan plou, a les sortides de les hores d'oficina, en fi, sempre que els necessites, aleshores no hi ha manera de trobar-los. De seguida posen aquell lletreret: comida! I se'n van tots a menjar. Que menjar? Menjar no, perquè jo els he vist comida a les 6 del matí. No crec que mengin. El cas és que no es mullin. Oh, potser ho fan perquè diuen que els hi costen molt cars i no volen que s'arruguin. Es deuen arrugar amb la mullena. No ho entenc. El cas és que no se'n troba ni un. Bé, i fins aquí els problemes normals. Ara anem amb els casos d'urgència, senyors, que això és el més terrible de la ciutat. Mireu, comenceu i Déu faci que no us hi trobeu. Amb un cas d'urgència, telefoneu al metge. Escolteu, que s'està morint, fulano de tal. El metge: on viu vostè? Al carrer tal. Ja es pot aparcar. Escolti, senyor meu, que és que s'està morint el malalt. Bueno, no es posi nerviós, ara deixi el malalt. Que es pot aparcar? Senyor meu, home, no veu que ja té masses balons d'oxigen aquest malalt, que s'està morint? Ja ho sé, tot s'arreglarà. Que es pot aparcar? És a dir, aquesta idea fixa de l'aparcament. I, és clar, el malalt, complint amb la seva obligació, prefereix morir-se, senyors, perquè és que hi ha moments que no hi ha altra solució. Mireu, em deia un metge, diu, és que hi ha un moment que potser no tindrem més remei que fer-ho, no ho sé, potser si l'alcalde ens ho permetrà, però jo em penso que jo proposaré que quan jo tingui uns quants malalts que coincideixin tots en un mateix carrer, jo li diré a les porteres, com al mateix temps que baixen les galledes de les escombraries, que també em baixin els malalts del carrer. Jo així no hauré de baixar del cotxe, els aniré tirant les receptes i que s'apanyin, perquè si no, no hi ha manera. Aquesta és la ciutat, senyors, i aquesta és la ciutat, i aquesta és la mania que la gent encara volen viure-hi, volen estar-s'hi. Per favor, no abandoneu els pobles a sembrar, que ja som prous a la ciutat. Si veniu a passar-hi un dia perquè heu d'anar al cinema, bé, però després en torneu-se'n a sembrar. Aquesta és l'obligació. Perquè és que si no ho feu vosaltres, el que em fa por és que potser un dia ens en donarem compte els que vivim a la ciutat i voldrem viure tranquils. I el que em fa por és que aleshores tots pensarem el mateix en el mateix dia i no solucionarem res, perquè ens trobarem altra vegada tots en els pobles com si fóssim a Setmana Santa.

0: Ja tenim Minyona.
1: Bon dia.
2: Bon dia, bon dia. Bon dia, digui, digui.
1: És vostè la senyora de la casa?
2: No. Jo sóc el senyor. El que passa és que com que surto del bany encara vaig amb el batí, doncs vostè m'ha confós, però no. Jo sóc el senyor. Vaja, si no mana una altra cosa, oi? Bé, i què vol? Què vol vostè? Què vol?
1: He vingut perquè m'he enterat que vostès estan sense Minyona.
2: Què diu ara? Vostè ve de l'agència. Vostè és una Minyona. Ai, carai. Carai, deixi'm que la miri. Una Minyona. Quina cosa més rara. Perdoni, oi que la miri tant, però és que feia tant de temps que no em veia cap. Segui. Vol prendre alguna cosa? Té set.
1: El que tinc és pressa. Em queden moltes altres cases per visitar.
2: A vostè no n'hi queda cap de casa per visitar. Vostè es quedarà aquí, caigui qui caigui. I ara, perdre aquesta oportunitat. Això seria com un caçador que se li presenta un conill i no se li dispara l'escopeta. Veurà com ens posarem d'acord. Amb bona voluntat ho arreglarem tot. Ai, carai de Minyona.
1: A mi no m'interessa la bona voluntat. M'interessen les bones condicions.
2: Ja. I quines són? Quines són les condicions que vostè exigeix? Ai, perdoni, oi? Que vostè desitja.
1: Per començar, que no siguin més de dues persones a la casa.
2: Malament, sí, malament, sí. Hem començat malament perquè a casa som cinc. La dona, els tres nanos i jo. De totes maneres, hi ha un atenuant, i és que els nois els tenim estudiant a fora.
1: Sí, però a l'estiu què?
2: Oh, això sí, a l'estiu venen a casa. Però vaja, no es preocupi, no, si a vostè la molesta, els enviarem a l'hotel. De totes maneres, ens deixarà que alguns diumenges ens vinguin a veure perquè facis càrrec que al fi al cap som els seus pares i ells són fills nostres. No es preocupi, la visita serà curta, com si fóssim a la presó, diguem, oi? Una cosa curta. A més, serà en diumenge, i com que vostè no els veurà, perquè vostè haurà anat al ball, quan sigui, així que la veiem venir, ja vigilarem una miqueta per la finestra i vinga, i escales avall, que perquè no els trobi, oi? Ai, carai de Minyona, digui.
1: I per la feina de la casa que tenen?
2: Ah, no es preocupi, tenim de tot. Màquina de rentar, màquina de secar, màquina de rentar plats, màquines d'aixugar-los, màquina de secar cabells, màquines de fregar. Per màquines no pateixi, li semblarà que treballi a la maquinista aquí. Les tenim totes. A més, tenim uns guants de goma, escolti, que fan molt bonic, eh? I li aniran molt bé. Així no se li faran malbé les ungles ni el cutis.
1: Una altra cosa.
2: Digui.
1: Quantes tardes lliures tindré?
2: Oh, per això no renyirem. Això vostè mateixa. Dilluns, dimarts, dimecres, les que vulgui. El cas és que algun dia o altre això sí es deixi veure per aquesta casa, perquè, esclar, bé, hem de dir que tenim Minyona, doncs, un dia o altre, oi, un dia diu, bé, som la Minyona. Ja estem contents nosaltres. Des d'aquest moment ja se l'aprecia.
1: Tenen televisió?
2: Televisió? No, això no. No, però vaja, no es preocupi, demà mateix, si vostè vol, començarem a pagar el primer plaç. Només m'agrada dir quina marca prefereix i les polgades. Ara, de canals només en veiem un, ara, perquè encara no s'ha inaugurat l'altre, però vaja, si vostè ho vol, potser donarem un cop demà i encara el donaran més aviat, oi? Què voldria més? Digui.
1: Bé, què més haurà de fer?
2: Home, jo li voldria demanar un favor, si no li fos molta molèstia, ens faria il·lusió que ens fes els llits.
1: I quants en tenen?
2: Doncs considerant que els nens seran a l'hotel, com li he dit, dos, el de la meva dona i el meu, perquè nosaltres dormim separats, sap? Dormim, eh? No és que estem separats, dormim, allò, vas, oi? L'acostum. No obstant, si vol, podem comprar un de gran i dormir junts per primera vegada, mira, així ens hi acostarem, diu que fa més bonic, oi? Està més calentonet, inclús a l'hivern. El nostre i el de vostè, així només tindrà. Ah, i si li fos molta molèstia això, doncs miri, nosaltres li farem el de vostè. Això no, ja ens arreglarem. L'únic que no podem fer, això sí, és dormir tots tres en un llit. Per estalviar-me feina, això no ho podríem fer, perquè la meva dona és una mica celosa i potser s'ho prendria malament, ja se'n fa càrrec, oi?
1: Bé, i que em pagaran?
2: Ah, això sí que ja és cosa de vostè, jo no entenc.
1: Doncs,
2: sí.
1: Comptant els extres i les pagues dobles,
2: sí.
1: Només de 5.000 pessetes.
2: 5.000 pessetes, ja. El dia o l'any?
1: El mes.
2: Fet, carai, és prou modesto, vostè, fet.
1: I vacances? Necessito un mes a l'estiu per la collita.
2: Ja.
1: I un mes a l'hivern per descansar.
2: Tot el que vulguis, igual. I ara, si això és poc, fins l'acompanyarem amb cotxe al poble. Res més, ja pot venir demà mateix. No sap l'alegria que tindrà la meva dona quan li expliqui.
1: Oh, no, demà no, que demà són les festes del poble i no puc faltar-hi. A més, abans de començar, haig de reposar una mica.
2: I és clar, home, a veure, jo també tinc unes coses. És clar, home, vostè primer és la salut, vostè s'ha de preparar, que ara li ve la feina. I el que volem és trobar-la ben descansada, vostè. Ah, vostè ha de descansar, perquè pensi que després, poc o molt, vostè ha de treballar. Escolta, i si no és indiscreció, com es diu vostè?
1: Servidora Baus. Mercedes Baus.
2: Mercedes Baus. Escolta, no li faria res que li diguéssim Mercedes-Benz, perquè donades les condicions que vostè ens obliga, vaja, que ens ha fixat, si fa una falla ens resulta com amb un cotxe al mateix preu, vaja, que ens n'oferien un, oi? Ai, caram, bé, doncs fins i ben aviat, i sobretot vingui quan vulgui, però vingui, sobretot, i cuidis molt, i vigili els passos de cebre, no prengui mal, passi, passi per aquí. Passi bé, senyora Minyona, passi bé. Ai, senyor, una minyona. Passi bé, senyora minyona. Tanqui, tanqui. Ai, calli, calli, si sóc jo el que tinc la porta oberta. Sóc el que haig de tancar. Passi bé. Ja no sé el que em dic de bogeria. Quina alegria li donaré a la meva dona quan li digui que ja tenim minyona.
0: Els avis.
2: Senyors, vivim en una època que hi ha una mena d'homes, una mena de gent, que se'n diuen savis, que entenen de tot, i a mi em fan voltar el cap. Ja no sé si tenen roells o jo m'he tornat ximple, perquè, escolteu, és que no es pot anar enlloc. Vas al cine, veus una quantitat de pel·lícules, tots aquests Antonettis, Pasolettis, Rossellinis, Solaninis, tots aquests noms tan estranys, i veus unes pel·lícules que jo, francament, jo no les entenc. No pot ser estar-se 2 hores o 3 hores esperant un argument que no acaba d'arribar mai. La gent surten del cine amb el cap baix i les dones, que són en aquest sentit, la dona és més franca i més intel·ligent que l'home moltes vegades, i ja ho veu que li hem pres el pèl i li diu al marit, escolta, tu, què hem fet aquí? Tu, que no has vist? Què ens hem fet? Vols dir que no hem passat els rotllos al revés, tu? Calla, ja en parlarem a casa, calla. És així, la gent són covards. En comptes de dir, senyors, volen fer el favor de començar la pel·lícula, que ja en tenim prou de tràiler, la gent callen. Se'n van amb el cap abaixat, perquè hi ha algú allà al darrere, es posen els últims files, que són els savis, que diuen, ai senyor, no ho han entès aquests desgraciats. Esto cine. I no diuen res més. No et donen més explicacions. Esto es cine. Esclar, no els hi pots dir que siguin titelles, perquè tenen raó. De cine ho és. I aquestes pel·lícules, senyors, doncs guanyen Oscars, aquells ninots que vosaltres veureu, les propagandes dels diaris, aquells ninots tiesos, que són els primers que es van quedar parats en veure la pel·lícula, doncs en guanyen tots els Oscars que vulguis. En fi, en què hi farem? I així és la pintura. Vosaltres aneu a veure una exposició de pintura i avui ja comença pel director de l'exposició, que moltes vegades, quan li envien els quadres, això autènticament veritat, han de cridar l'autor per dir, escolti, no li fa res de venir-los a penjar perquè no sé com van aquests quadres. Sí, ha arribat així, això. Una mena de pintures estranyes, cops de fang, cops de fusta, a base de tot, i esclar, la gent es passegen, donen voltes, entren i surten, perquè els sembla que ho somien, allò. No, és que són pintures, són quadres moderns, nous. Senyors, però a quin punt hem arribat? I encara, a vegades que hi ha l'autor, el veus allà sentat, què? Li agrada això? I la persona aquesta, com el cine, en comptes de cridar, en comptes de dir-li no, no diu, no, home, ja, bueno, i llavors l'altre ja sia bona. Sí, esclar, vostè està acostumat a aquella pintura ja passada, i allò, aquells gargots d'en Velázquez, aquelles tonteries que feien aquella gent. Home, sí, esclar. No, miri, jo la veritat, jo estava acostumat a veure el nas al seu lloc i vostè me l'ha clavat al cap davall de l'esquena. I esclar, m'hi costa ara d'acostumar-m'hi, li haig de ser franc, oi? Sí, bueno, esclar, però miri, avui el nas és allò, caigui allà on caigui. Ells et donen totes les explicacions. És l'esprit que ha de veure, és l'ànima de la pintura, l'ànima que t'aguanta. Senyors, ha arribat un moment que ja no pot ser. Hem de parlar. I com els hi hem de donar la batalla a aquesta gent? Doncs jo us ho diré, és molt fàcil. Quan se'ls acosti un individu, per exemple, a la pintura concretament, i un quadre d'aquests que no hi ha qui l'entengui, en comptes de dir-vos, home, si no, esteu perduts, perquè us convenceran amb quatre paraules ximples. No. Quan us ho diguin, com que el món és el que crida més, quan així, abans que hagi acabat de dir si us agrada, que us agrada, quan... molt! Molt! Veureu que ell pensarà, m'ha fumut, no pot ser que li agradi tant. Així, és a base de cridar molt. Això és com quan aneu a un restaurant, si aneu a un restaurant, veureu que no sé cosa ha passat la vida, d'una manera que ja està bé que sigui car tot, però tan car no, per menjar una quatre tonteries, 300 pessetes, 400 pessetes, i encara t'obren la porta, què, ha menjat bé? Ai, que ha menjat bé, en comptes de dir-los, una miqueta car, no ho diguis això, una mica car, no. Quan et pregunti, què, ha menjat bé? Sí. Molt. I barato. Així, amb aquest crit. Veureu com aquell home dirà, carai, aquest no torna més. És així. I si convé dir-li abràssim. Aquell home li semblarà exigirat, dir, home, no, per què? Si no... Ah, abràssim.
3: Però per què? Perquè no ens veurem més vos i jo. És així, senyors, si no, estem perduts. En fi, cridar, cridar, protestar, protestar, que moltes vegades no passa res. Mireu, l'altra vegada, no fa molt, a la fira de mostres, vaja, durant la fira de mostres veieu que cobraven 5 peles més per anar amb taxis. La bajada de bandera, que ells en diuen, 5 pessetes més. A mi un pobre xicot que va venir al poble per un enterro del segon que el va fer tard i va haver d'agafar un taxis per anar al cementiri. Imagineu aquell pobre noi, quan arriba allà al cementiri, que ja el va deixar a les afores, que ja no hi va entrar dins, oi? Doncs li diuen, oi, hay 5 pessetes per les fèries de mostra, senyor. Sí, però diu, però si vaig a l'enterro de l'oncle, jo. Sí, però estamos en feria, senyor. Però si som a mort l'oncle. Però estamos en ferias i fiesta, senyor. Però escolti, som a mort l'oncle, jo, que m'explica? Doncs esclar, que no li feien entendre amb aquell home de que ho havia de celebrar perquè es havia mort l'oncle. Doncs no hi ha res a fer, senyors, la bajada de bandera, el pobre nano ja s'explicava, li deia, home, posi la mitjasta, que porto dol, i sigui una miqueta... Doncs no, senyor, no, 5 pessetes. I no hi ha res de fer. Què voleu fer? Cridar un guàrdia? No, els guàrdies són homes que estan amagats per les cantonades, posant multes, amagats, no, no veure's, no em veus. I si en trobes un, què passarà? Doncs el que li va passar una bona amic meu, va cridar el guàrdia, oiga, aquesto no quiero, quiero el taxista, jo no tiene derecho. I què passa, tu? I van començar i vas veure una franquesa entre el guàrdia i el taxista. Total, senyors, que el taxista era un guàrdia que feia hores extraordinàries. Oh, i a vegades a la nit encara han de fer de camarer. Sí, ja, qui fa de taxista, de guàrdia i de camarer. A la nit, quan els hi demanes el compte, ja no saben si clavar-te una multa o donar-te el compte, estan completament desbaratats. Total, senyors, que entre aquesta mena de savis que han sortit i totes aquestes altres persones que només fan que cridar, em dóna la sensació que estem completament desemparats.
0: Han estat monòlegs de Joan Capri amb la música de Pascal Comanader del seu àlbum Museu del Joguet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El govern dona per bones les explicacions del director general de la policia, Francisco Pardo, que ha comunicat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que no existeix cap informe policial que atribueixi a les forces de seguretat del Marroc la planificació o execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta el 30 i el 31 de juliol. Segons fons del ministeri, Pardo no tenia coneixement de cap informe perquè la jutgessa de l'Audiència Nacional que va donar ordres de no facilitar als seus superiors cap informació. Les mateixes fonts apunten que aquest informe no vincula l'allau migratòria al Marroc. N'ha parlat aquesta tarda el ministre de Política Territorial i Comandament Únic de la Crisi, Ángel Víctor Torres, des de Ceuta.
2: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta. Bueno, ya está fijo, o ha estado fijo en Ceuta, desde el primer día pide elecciones, por cualquier asunto, ¿no? Da igual. Lo que sí le pido es que sea riguroso en sus afirmaciones. Por tanto, sería bueno que le preguntaran hoy por las declaraciones del director de la policía que ha comunicado lo que todos ustedes han conocido.
1: L'informe atribueix a forces de seguretat marroquines una participació activa en l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma i assenyala l'escassa presència d'efectius marroquins i el guiat actiu de la massa cap a llocs de pas. Conclou que hi va haver una planificació prèvia, però admet que no pot precisar qui integrava el nivell superior de responsabilitat. Aquest vespre, per cert, hi ha hagut concentracions davant d'ajuntaments de diversos municipis de Catalunya i de l'Estat en solidaritat amb Ceuta, unes convocades per PP i Vox i les altres per entitats antiracistes. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, reunirà demà dijous amb USTEC i CGT, els sindicats convocants a la vaga d'inici de curs. Seran dues trobades per separat en cadascuna de les organitzacions. Aquestes reunions arriben després que la consellera es trobés aquest dimarts en Comissions Obreres i UGT. I l'Observatori Fabra ha registrat aquest migdia, 2 de setembre, la temperatura més alta en un mes de setembre des que hi ha dades, més de mig grau per sobre del rècord anterior assolit als anys 80. S'ha arribat als 33,6 graus, la temperatura màxima més alta registrada en un mes de setembre des de l'inici de la sèrie al 1914. Una barbaritat després de saber que l'agost del 2026 ha estat el segon més càlid a Barcelona. A més d'un segle, l'estiu d'enguany, el més calorós de la història des que hi ha registres i encara no ha començat la calorada que hi ha prevista pels propers dies.

0: Aquest estiu, la nostra t'acompanya.
1: Bona nit amb l'orquestra El so relaxant de les grans orquestres.

Hola, molt bona nit, benvingudes a una nova edició del Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei. Soc la Fermina Recio i us estaré fent companyia durant una horeta posant música amb veu de dona. La veu sabeu que m'hi aneu comprovant setmana a setmana que millora molt poquet a poquet, per dir que millora. Vull ser optimista i pensar que de tant en quant se m'escolta una mica millor, però bé, ho intento, ho intento. La setmana passada, per qui va escoltar el programa, doncs anava a un festival on només vam escoltar música anglosaxona. Cantava gent del Regne Unit, gent dels Estats Units, dones de Canadà, però cantaven en anglès. Doncs hem pensat, vinga, anem a buscar algun festival per aquí a prop de casa nostra que es faci tot en català. I bé, doncs he trobat un, que és l'Àuria, Festival Àuria, que és un espai on es promociona bàsicament la música d'autores i autors catalans en banda, en solitari. A més, és una experiència familiar, per la qual cosa també hi ha alguns grups per totes les edats, que bàsicament es dediquen a la música de per la quitxalla. I bé, doncs, comencem. Jo no, en aquesta carpeta, perquè he fet una petita carpeta, cada cop intento ser una mica ordenada, ja no m'atreveixo a dir ni una mica més. Doncs bé, he fet una carpeta en la que no he deixat música infantil, però que en qualsevol moment pot aparèixer, d'acord? Doncs bé, se'n tornem-hi. Benvingudes, benvinguts al Quan comença la nit. Esteu escoltant Ràdio Molins de Rei, sintonitzant el 91.2 de la freqüència modulada. També podeu escoltar aquest programa via internet, doncs des de l'emissió online, o escoltant un podcast a l'hora que vulgueu i des d'allà on vulgueu i estigueu, que tingueu pau i tranquil·litat. La clau d'aquest programa és que sigui en veu de dona, que siguin dones o grups mixtes. A la carpeta avui hi ha algun grup mixte. Comencem amb la senyora Judith Nederman amb un tema que és de lo més nou que té, que es diu Llibert, i que ella li dedica al seu avi. El seu avi que tenia aquest nom, es deia així. I bé, a través de la lletra, Judith Nederman dona, o li dona les gràcies per haver estat la seva neta, i bé, doncs recull aprenentatges, valors que ell, com el seu avi, li va transmetre. Llavors, escoltem aquest Llibert per obrir boca quan comença la nit d'avui, en Judith Nederman.

I ara ens anem amb una altra dona que fa música en català, que és catalana. Anna Dívori és una compositora cantant catalana que va començar molt petitona amb estudis musicals. De fet, va començar amb el piano als 4 anys. Té tota una carrera d'estudis musicals i de feina feta. Amb 15 anys va fer la seva primera sardana, amb 16 va escriure un musical. I bé, és en el 2007 quan comença amb el seu primer projecte discogràfic. Ara mateix, aquestes alçades, no sé si té 2 o 3 discos d'estudi. I la veritat és que té una tècnica vocal bastant acurada. I la trobarem també al Àurea, o al Festival Àurea. Es celebren 2 dates aquest festival, el juny, després us ho dic, el juny i el juliol. Em sembla que són 2 caps de setmana diferents, però bé, estàvem parlant d'Anna Dívori, i jo hi ha un tema que està dintre un àlbum que es diu Eclipsi, que és del 2024, que m'agrada sobre d'altres temes. Es diu Oceans, i el comparteixo aquí amb vosaltres.

i després sessions de DJs. Com us dic, entre que hi ha cantants homes i de més, se'm quedava una miqueta curt, sí? Però què passa? Que després a les nits 5.1, que és un altre festival que es fa el cap de setmana el 17 i 18 de juliol a Barberà de la Conca, perquè, perdoneu, que vaig una miqueta fent salts. El Festival Àurea és a Montblanc i es fa els dies 20 i 21 de juny. I després, 17 i 18 de juliol, a Barberà de la Conca, doncs trobem més festival. I a part, que és per això també que us ho he ajuntat jo, doncs qui ho fa ben abonaments de tothom junt. Què trobem al festival La Nit 5.1? Doncs gent com els Pets, Òscar Andreu, perquè La Nit no és només música, sinó que també hi ha monòlegs i demés. Els Pets, Òscar Andreu, Marina Rossell, Damaris Jalabert, Laura Grau, El Diluvi Crim, Minibús Intergalàctic, Jaramago, Rossi, Serapi Soler, Àlex Vila, Llengua Morta i La Rauxa, que fa poquetos les vaig posar a la gent de La Rauxa. Doncs bé, junten aquests dos festivals que es fan a casa nostra, jo el que he volgut fer és un sol programa de dones que canten en festivals aquí a prop, en català, sí? Val, ara a qui li toca el torn? Doncs és el torn d'un grup mixta que es diuen Celobert. Doncs bé, Celobert és un projecte que neix l'any 2023, quan s'ajunten la Laia i en Miguel, que us he dit que era un grup, i hi ha més membres, a l'ESMUC, Laia, Miquel, Martí, i decideixen vendre doncs, una aventura que és fer un grup d'indie pop en català, i aquest és el seu projecte musical. De Celobert, doncs, m'he anat a agafar el seu darrer EP, perquè hi ha tres cançons, no sé ni tan sols si és un single gran o un EP, i hi ha un tema que es diu Bar de l'Eixample, que em sembla prou divertit i que està prou bé com per escoltar-lo avui quan comença la nit.

festival La Nit 5.1, doncs aquí trobem a la Marina Rossell. Hi ha un tema que a mi em sembla meravellós que ella interpreta en català, que és la Metec, de Jos Mustaquí. És un himne a la llibertat, a l'acceptació. Meteco, originàriament, significa estranger. I aquesta cançó celebra el mestissatge i la identitat nòmada. Bueno, en realitat, en grec seria metoikos, no? M'encanta com s'escriu el grec. Bé, no m'enrotllo. Marina Rossell, res a dir d'ella. Segueix allà, aguantant. I he escollit aquest tema d'un àlbum que va fer ja fa uns anys, que es deia Marina Rossell, canta Mustaquí. El Metec, la Metec, quan la va escriure el senyor Mustaquí, el Metec, que la canta l'estimada Marina Rossell.

I per continuar, un tema que també m'agrada molt, que és del grup El Diluvi, que també els trobem a Barberà de la Conca, a les nits, la nit 5.1, amb la veu de la Flora Sempere. Un tema preciós que es fa acompanyar de David Rossell, a qui jo li tinc un apreci especial, sobretot quan va emprendre el seu projecte a banda de Brahms, perquè ja sabeu, era el trompetista de Brahms, o és el trompetista de Brahms, no sé si segueix tocant amb ell, però bé, i ell va fer el seu projecte en 2001, que es deia Depp, i m'agradava molt. Ha format part també de Mesclat i dels Catàrrecs. Catàrrecs, he dit. Bé, David Rossell, Brahms, Mesclat, els Catàrrecs i el seu grup Depp, però es tracta sobretot de la veu de dona, d'aquesta dona sa, que és la Flora Sempere, veu cantant del Diluvi, i aquest I tu sols tu, dintre del seu àlbum Alegria, que ja té també uns quants anys, és de 2015, però que no deixaria d'escoltar, m'agrada molt aquest tema.

Si us dic Jaramago, podeu pensar en el nom d'una flor groga que a mi em dona molta al·lèrgia, tot i que em diguin a les proves d'al·lèrgia que no és cert, però jo sé el que sento i se m'està anant la pinça i ja ho esteu veient. Bé, Jaramago, qui són? Doncs és una cantautora de Sant Pere de Ribes, que es diu Julia Carmona, però que en el seu projecte musical es fa dir Jaramago. I us he agafat un tema que es diu Suau Ideal, perquè bé, parla de contrastos d'emocions. El tema, ja veureu que hi ha sons molt, molt alegres, molt, molt espontanis, i la veritat és que és un tema que està molt bé d'escoltar. I bé, la de dones que estem descobrint avui, perquè estic segura que a part de la Judith Nederman, el Diluvi i la Marina Rossell, crec que de tot el que queda per escoltar i de lo que hem escoltat fins ara no us havia posat res més aquí al Quan Comença la Nit avui, que avui va de música de dones que canten en català, tant al Festival Àurea com a la Nit 5.1. Vinga, segueixo, com us deia, Jaramago, Suau Ideal. Crec que de veritat us agradarà força.

I arribades fins aquí, és el moment de tornar a dir que el que esteu escoltant és el Quan comença la nit, un programa de Ràdio Molins de Rei que dediquem íntegrament o quasi íntegrament a veus de dones, a veus en grups mixtes, en solitari, compositores, arrangistes, DJs. Ara és el torn d'una dona de Barcelona i el seu projecte. Ella es fa dir Rosie, no confondre amb la DJ Rosie, val? Perquè no és el mateix. Us he escollit un senzill, un tema que es diu Canvis. És un senzill del seu, no sé si és el teu darrer disc o és el penúltim, això sí que no us ho puc dir amb certesa, després remeno i us ho torno a dir. O és un EP, és que ara, la veritat, són 7 cançons, ho considerem EP, i és del 2025, de l'any passat. Ha tret alguna cosa que enguany, però no us ho sé dir. Bé, l'àlbum Brota, cançó que us he escollit. Canvis, la trobem també a la nit 5.1. De què va Canvis? Doncs representa un procés de transformació, d'evolució. Ens parla d'acceptar coses pròpies que ens incomoden o ens fan mal i com les podem transformar i convertir-les en una nova versió d'una mateixa. Molt més plena i molt més estimada per una mateixa, sí? Autodescobriment, acceptació, alliberament, temes que sempre estan a sobre de la taula. Canvis, Rosie, àlbum Brota, a veure què us sembla.

com us he comentat fa una estoneta, doncs, en la nit 5.1, en l'altre festival del que parlàvem avui, de l'Àuria i de la nit 5.1, doncs també hi han monologuistes i demés. I aquí han convidat, doncs, a la Laura Grau. Jo, remenant, he trobat allò que tenen, doncs, les plataformes i demés, he trobat a la Laura Grau cantant, i és un tema que es diu És una broma. Jo estic segura que és ella, i a veure, que igual m'estic confonent, però per la cara és un tema únic que he trobat d'ella, que si la busques pel seu nom i de més, bàsicament el que hi ha és... són un podcast. Llavors estic quasi segura que és ella fent una miqueta, doncs, això. Vinga, anem a cantar, no? I per això el tema és una broma. Us el poso, a veure què us sembla. Espero no estar-me confonent, perquè, clar, no us posaré un podcast d'ella escoltant... no serà un programa dintre un programa, no? Ja sabeu que ella és una creadora de contingut en català i ha tingut programes de ràdio i ha dirigit i bé, doncs... és una broma. Laura Grau, any 2021. Jo diria que sí, que és ella fent una broma. Si més no, us la poso.

I ara és el torn d'un grup mixte. És un grup vocal format en el 2014 i que van participar en, sembla que va ser, o van ser els guanyadors, si no m'equivoco, de la segona edició de Los Happy Days, en recordeu, del programa de la tele, doncs això. I Crescendo, tot i que està format per dones i homes joves d'arreu de Catalunya, doncs tenen com a seu artística la ciutat de Granollers, i com que participen de, doncs, els festivals que estem parlant avui, que és el Festival Àurea i la Nit 5.1, el que passa que ara estic intentant recordar en quin dels dos, us ho puc dir de seguida perquè tinc la meva xuleta, no sé, com es diu en català xuleta? O això ho haig de buscar. Doncs bé, Increcendo estarà en el Festival Àurea, que com us he dit és els dies 20 i 21 de juny d'un any, i la Nit 5.1 és els 17 i 18 de juliol a Barberà de la Conca. El Festival Àurea és el 20 i 21 de juny a Montblanc. Dit això, seguim parlant d'Increcendo. Doncs bé, grup mixte, com us he dit, he escollit un tema que és un poema preciós, i suposo que és per això que he volgut compartir aquest tema. És un poema de Gabriel Jané Manila, i la música, la cançó, és d'Antoni Rodríguez Sabanés, que és un músic mallorquí. La llegenda parla de la princesa Poniegu, que és una princesa africana, i aquestes coses que passen. El pare fa un desafiament, i què passa? Doncs que recau una maledicció a sobre de la seva terra, i condemnant la regió a una vida trista, i és clar, de retruc, doncs condemna la princesa a no poder ser somriure ni ser feliç. Poniegu és el nom de la princesa. He fet aquest to quan ho deia perquè és que les guerres habitualment, i aquest tipus de coses que acaben en malediccions, però això pot ser una metàfora, doncs les acostumen a començar els homes, i no em sap greu dir-ho. Cançó de Brest per una princesa negra és el tema que escoltareu, i està dintre un àlbum que es diu Som Increcendo i que interpreta el grup Increcendo. No.

I bé, ja arribem a la recta final, queda temps per alguna cançó més, però ara us posaré a la Rauxa, que és el darrer grup que presenta més o menys que tocaran a la nit 5.1, i he escollit un tema del seu darrer àlbum, que es diu De Bon Començament, també grup mixta, però amb la veu de la Laura al capdavant, Laura del Pino, sí, si no estic equivocada, que la vaig conèixer fa molts anys, perquè ha estudiat amb la meva filla. Com us deia, darrer àlbum, De Bon Començament. Aquest punt popero, mod, que vol fer record dels anys 60. I després, si puc, tot seguit, un altre de la Rauxa, que fan una versió d'un tema que a mi m'encanta, que és de la Lita Torelló. Crec que la Laura fa molt bé, però Lita Torelló és inigualable amb aquest tema. I bé, perquè a mi m'agrada molt Lita Torelló. No cal que segueixi dient coses, no? És el No t'ho diré pas, el tema que escoltarem de Lita Torelló, versionat per la Rauxa amb la veu de la Laura. Com us deia, dos temes, mira'm i No t'ho diré pas.

0: I al final li fa una clocada d'ull a la Marina Rossell amb aquest omarín o gavina voladora. Bé, amb qui acabarem? En Judith Nederman, i es fa acompanyar d'Idoia amb un tema preciós que es diu Aizpa, que en català vol dir germana, i en euskera és curiós perquè Aizpa és germana si ho diu una dona. Si ho diu un home, no... No es diu així, es diu Arreba. Coses d'aquestes. Queda molt poc temps. Moltes gràcies. Vinga, va, fem que entri la Judith Nederman i la Idoia, que entrin les dues. Així.
1: Havia puntu vera nire bizitzako sortera.
0: I amb aquest tema de fons us vull donar les gràcies per estar una nit més fent-me companyia al Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei. Un petó molt gran. I us espero la propera setmana.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: I'm a fireball.
1: Escolta, Zicat.
2: Ei, què passa, què dius?
3: Què passa, crac? Ens tirem el tema o què?
2: Foli, tens una birra o no?
3: Sí, passa'm una.
2: Vols?
3: Vinga. Va, sabatilla.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: I want to make you a spy.
3: When you're ready, Bond.
4: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
5: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT. Jo vull fer...

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: respirar i tornar-te a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que fan més valent.
1: Escoltes i cas.

0: I think I might.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
2: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
3: Qui no balla, no és viu.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota...